0: per les víctimes d'abusos dins de l'Església Catòlica. I hi ha una pel·lícula ara mateix en cartellera de Fernando Franco que es diu La Luz, protagonitzada per Alberto San Juan, que no vos podeu perdre. És una pel·li fosca, turbulenta, molt sombria, però molt, molt pertinent, molt, molt contundent, sense alardes, molt sòbria, que parla precisament d'això, de la culpa, de com l'Església Catòlica ha, bueno, ha amagat o... Sí, ha sí, portat aquest tema.
1: Diguem
0: sí,
1: les coses amagat.
0: No, però no només amagat, sinó com ha portat este tema. Alberto San Juan és un cura, un retor que va tindre moments de... En fi, va abusar de víctimes anys enrere i és la primera vegada que veiem una pel·lícula on el propi abusador es fa penitència, no? S'apenedís d'això. La pel·li és molt interessant, jo la recomano moltíssim i sobretot no és gratuït, he de dir-te que no és gratuït que s'hagi estrenat just ara durant la visita del Papa.
1: Sí, absolutament pertinent.
0: La recomanen molt, però molt, o sigui, molt. A mi em té fascinada la pel·lícula.
1: Mariola Cubells, et seguirem el consell. Gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Petons, companys. Adéu.
2: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar de cada dimarts amb la Maria Rovira, amb l'Oia Sherman. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Estava recordant ara just el dia que jo vaig fer la selectivitat.
1: I què recordes?
3: Mira, recordo que, clar, tota l'anada hi havia molts nervis. Crec que no vaig poder dormir bé aquella nit, però hi havia uns xavals al metro, a l'anada, diguem-ne, cap a l'examen, cridant «Hemos venido a emborracharnos, el resultado no es da igual». I va fer com una funció d'estensar tot el vagó i la gent els aplaudia. I de vegades em pregunto «On estan aquells xavals?». Saben que amb el seu gest...
1: Et van ajudar.
3: Em van ajudar i que el recordaré tota la vida, probablement, aquelles coses que té la memòria.
1: I no? Com et va anar, la selectivitat?
3: Bé, va anar bé. Sí, sí. Sí que...
1: Vas copiar?
3: No. És que jo sóc molt dolenta copiant. O sigui...
1: Se't nota.
3: Se'm nota?
1: No, pregunto si se't nota.
3: Ah, pensava que se'm notava que era dolent de copiar.
1: Ja m'has contestat.
3: Realment no... Sí, dissimulo molt malament. Era bastant miop, també. Llavors era com molt difícil tot. Jo deixar copiar, sí. Sí, però preferia no fiar-me d'una altra persona. Preferia confiar més en mi.
1: Què t'ha fet pensar aquests últims dies?
3: Doncs mira, he estat rellegint La plaça del diamant.
1: Mira.
3: I direu, oh, quina novel·la de nínxol, no? Que no realment s'ha de descobrir La plaça del diamant a la gent. Però em va passar que Mirall trencat, ja la vaig llegir quan era més gran i ja em va agradar d'entrada, però La plaça del diamant la vaig llegir a l'institut com a lectura obligatòria i no em va desagradar, però clar...
1: No t'entra de la mateixa manera.
3: No t'entra de la mateixa manera perquè no saps res ni de la vida, ni de la guerra civil, ni de l'amor, i per no saber jo, no sabia ni on era La plaça del diamant. És a dir, tampoc la tenia ni al cap, no? I recordo que m'havia semblat com bastant bleda, la Colometa barra Natàlia, i de bleda no té res.
1: No.
3: Realment, al contrari, s'ha de fer de suro per aguantar tot el que li passa. I aguanta. I una cosa que m'ha sorprès és que és les imatges que treu Rodoreda. No, per exemple, descrivint la senyora Enriqueta, diu, era alta amb boca de rap i nas de paperina. O de sobte diu, els meus fills eren com flors mal cuidades. O, i em va semblar com ara una petxina amb la closca trencada, que no és altra cosa que un gran abandonament. Després, quan parla de l'Antoni, la droguer, diu, va dir que era un home sol, un home tot sol, ni pares ni família de cap mena. Sol com...
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
3: Rita, la filla de la Colometa, a la boda de la Rita, diu, i la Rita va ballar amb l'Antoni, i l'Antoni estava tou com un préssec podrit. Que fa gràcia perquè de sobte és com una imatge...
1: És com molt gràfic, sí.
3: És com molt gràfic i és desagradable, no? Vol dir que l'Antoni, clar, més... Recordem que és un personatge que ha estat esgarrat a la guerra, llavors l'Antoni tot tou com un préssec podrit en una imatge suposadament alegre em va fer molta gràcia, no? I és fort perquè mira que li passen coses a la Natàlia, mira que viu la guerra... Però jo et diria que la pitjor és el Quimet, eh? La seva primera parella, Mare de Déu, que l'obliga a deixar el Pere, que és el noi amb qui festeja, i que quan la Colometa deixa el Pere, diu que s'havia quedat

0: Més coses. Vaig veure un cartell d'una pel·lícula al metro. És la de Todo lo que nunca fuimos. És una pel·lícula protagonitzada per l'actor i model Maxi Iglesias i l'actriu i model Margarida Corceiro. Vaig veure el cartell i vaig dir Todo lo que nunca fuimos, el que segur que nunca fueron aquests dos van ser companys de classe, diguem-ne, perquè són parella romàntica a la pantalla, però Maxi Iglesias és del 91 i Margarida Corceiro és del 2002. Aquests segur que no es van deixar copiar res, aquests segur que no es van deixar un boli. Es porten 11 anys i, clar, mires l'argument i està com justificat, no? Perquè Maxi Iglesias és Axel, Margarida Corceiro és Lea. L'Axel és el millor amic del germà gran de la Lea i la Lea sempre ha estat enamorada d'ell. Els pares de la Lea morten en un accident, ella està deprimida perduda, el germà li donen una feina de 9 mesos a Berlín i li demana a l'Àlex que la cuidi, a l'Axel, perdó. I per algun motiu estan en una mena de caseta aïllada a prop del mar i pels matins fan surf. Les clàssiques etapes del dol, no? Negació, ira, sí. Negociació, surf... Però llavors ens centrem a la ficció que l'amor no té edat, però curiosament els madurs sempre són ells, no? Una mica lligat a allò que parlàvem l'altre dia, que les dones de més de 60 anys desapareixen de la pantalla. I per què passa? Doncs perquè les dones solen ser l'interès romàntic del protagonista i de parelles cinematogràfiques on actor i actriu tinguin la mateixa edat, doncs n'hi ha molt poques, no? I en general les diferències són flagrants. Us he portat unes quantes i per ordre ascendent. Quants anys es porten aquests actors sí, que han estat parella? Vinga, Woody Allen i Diane Keaton a Annie Hall.
1: Uf, no sé, 15.
0: No, 11.
1: 11.
0: Que dius, bueno, si parlem de diferències d'edat, no seria Annie Hall el pitjor problema de Woody Allen, no? Billy Crystal i Meg Ryan a quan en Harry va trobar la Sally.
1: No tants, no? Més?
0: 13.
1: Sí? 13.
0: 13, com 13 sols. Meryl Streep i Robert Redford a Memòries d'Àfrica.
1: Aquests més. No?
0: Es porten igual, 13 també.
1: Ah, 13, o sigui que
0: Humphrey
1: sí.
0: Humphrey Bogart i Ingrid Bergman a Casablanca.
1: Digues, digues.
0: 16.
1: 16.
0: Richard Gere i Julia Roberts a Pretty Woman.
1: Aquesta, 20 anys com a mínim.
0: 18. I Clint Eastwood i Meryl Streep als Ponts de Madison.
1: Aquests també, una miqueta
0: 20.
1: Més.
0: Aquests
1: no?
0: 19.
1: 19.
0: Humphrey Bogart i Lauren Bacall.
1: Algú se la juga?
0: 25.
1: Uau,
2: què?
1: Mig quart de segle,
0: i
1: tu.
0: I aquests van ser parella de veritat. I s'emporta la palma Sean Connery i Catherine Zeta-Jones a La Trampa, que es portaven 39 anys de diferència. I jo no he vist aquesta pel·lícula, però a mi no em sembla que fos una història d'amor intergeneracional estrictament tampoc, no?
1: Què et sembla?
0: Què em sembla? Em sembla terrorífic. No, clar, llavors això normalitza també el fet aquest que... Si, és que no... Clar que ens horroritza veure'ns envellir, perquè és que no ens hem vist...
1: Clar.
0: No ens hem vist envellir. Els nostres referents és o això, o Lauren Bacall a The Big Sleep, o el guardià de la cripta. Vull dir, no hi ha com un...
1: D'això n'hem parlat, o n'ha parlat la Emma Vilarasau, sí. Algunes vegades en entregues de premis i tot, i en parlàvem l'altre dia amb la Candela Peña, també, que va ser aquí al programa, com costen aquests papers.
0: Clar, i no m'estranya, perquè Emma Vilarasau, si s'emmiralla amb els seus companys de professió, vull dir, clarament... Les dones de la seva generació tenen molta menys visibilitat i ella perquè jo crec que és una mena d'excepció. És a dir, d'Emma Vilarasau anem ja cap avall.
1: Alguna cosa més?
0: Doncs mira, ja que parlàvem de Sean Connery i de la residència de senyors, que és Hollywood, crec que és interessant parlar de l'etimologia de pansa.
1: Ah?
0: O sigui, les panses. Us agraden, les panses?
1: No les suporto. No les suporto.
2: No ens hi trobaran.
1: Les barreges aquestes de fruit sec sempre penso... Podeu trobar les panses,
0: sisplau? M'esquivant. Què m'esteu ratejant? No? Podríeu posar una altra ametlla. Doncs pansa ve del llatí uva pansa, que és pansus aum, que és el participi de pandere, que vol dir estendre.
1: Ah.
0: Perquè es tenien els grams de raïm per assecar-los i llavors pansa. O sigui que una pansa vol dir una estesa.
1: Molt bé, interessant això també.
0: Trobo que sí.
1: I la visita del papa, què?
0: La visita del papa, jo és que just venint cap aquí, avui he vingut caminant i he vist el cartell que hi havia penjat a Diagonal, allà al Palau Robert, que era com tot un colom fet amb, no?, paraules de dignitat, respecte, convivència, diversitat. Jo dic, però és broma,
1: què?
0: No?
1: Ho dius per l'Església, eh?
0: Clar, és a dir, avui just sortia la notícia del 3Cat Info, no?, de tot el... És a dir, no? Estan en contra de l'avortament, en contra de l'eutanàsia. Hi ha una organització clarament masclista perquè les dones no poden accedir a un munt de llocs dins de la jerarquia. Les vides LGTBIQ+, doncs, les estan destrossant, no? Vull dir, havent-hi el tema damunt de la taula, que són les teràpies de conversió encara a dia d'avui,
1: sí, sí.
0: I que em facin allà el mosaic del colom i posar en diversitat i respecte, em sembla un bon acudit. Com a humorista, jo els hi valoro.
1: Pere Navalles, professor de la Universitat Autònoma, especialista en neurociència enfocada al sector publicitari. Què tal? Sí. Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Ens interessava... Digues.
3: Universitat IQS, però...
1: Ah, IQS, sí. Perdona. Sí.

0: Molt malament. T'anava a dir que ens interessava que fossis aquí avui amb nosaltres, sí, precisament per això que ara comentava la Maria, sí, Rovira, l'Oia Sherman, de com ha aconseguit el Papa convertir-se en tot un fenomen pop i tota aquesta operació marketingiana que envolta aquest viatge del Papa.
1: Bueno, el merchandising és una cosa molt important per tothom, per totes les organitzacions. De fet, el Barcelona, per exemple, el Futbol Club Barcelona, ingressa al voltant de 270 milions d'euros en conceptes, doncs, de productes, doncs, de merchandising, samarretes, gorres i tota mena. I és aplicable a qualsevol fenomen una mica de masses, no? La Rosalía mateix, no? Doncs té uns ingressos al voltant de 3 a 5 milions d'euros en concepte de merchandising. No ho sé com deu estar el tema, doncs, del Papa, però també cal diferenciar clarament el que és un fan del que és un creient, diguem-ne, no? Un fan és aquella persona que s'entrega obertament i sense limitacions, només per una qüestió merament, diguem-ne, doncs, d'afinitat afectiva o, en fi, per coincidència, doncs, d'un gust determinat, i un creient implica també l'acceptació d'una sèrie de normes, no? Per tant, el merchandising en un cas i un altre és diferent, no? En tot cas, cal valorar-ho també així, no? Doncs com s'aconsegueix? Doncs perquè hi ha molta gent, hi ha una societat diversa, hi ha molta gent, doncs, que està completament a favor de les postures de l'Església. Hi ha molta gent que està en contra de les postures de l'Església, però això és propi d'una societat diversa i avançada que en altres moments, doncs, no havia estat així, perquè hi havia una visió monocolor, no? En aquests moments, doncs, hi ha la possibilitat, doncs, d'escollir entre diferents opcions.
0: Ara seguim amb aquesta anàlisi perquè em sembla interessant, però, clar, com que és el dia que ha d'arribar el Papa a Barcelona, sí, anem a obrir punts de connexió i comencem a l'aeroport del Prat, perquè allà és la primera parada, diguéssim, és per on arriba el pontífex. Martí Oliver, què tal? Bon dia.
2: Què tal, Marina? Com esteu?
0: A quina hora és previst que arribi el Papa? Vosaltres ja sou allà amb la comitiva. Quina és la seqüència i quin és l'ambient ara mateix?
2: Mira, ara mateix som a l'entrada de la terminal corporativa, que és on, en principi, a les 12:25 arribarà el Papa amb un avió d'Ibèria. Ara mateix som una desena de periodistes que estem esperant a l'entrada i, sobretot, ja hi ha un gran dispositiu de seguretat desplegat. Els Mossos ara mateix estan revisant les clavegueres del davant. Hi ha molta seguretat privada, també. Fins i tot veig gossos que estan inspeccionant els diferents vehicles i furgonetes negres que formaran part de la comitiva del Papa. Com deia, està previst que arribi quan faltin 5 minuts per 2:15. De moment, encara és a Madrid. D'aquí mitja hora, si fa no fa, sortirà en avió cap a Barcelona. La terminal corporativa, Marina, és una terra en els vols privats i, per tant, tota l'activitat de la terminal 1 i terminal 2, en principi, no s'ha de veure afectada per aquesta arribada. Sí que tindrà una rebuda de les principals institucions, però hauran d'anar molt per feina, això sí, perquè a la 1:00, és a dir, 30-35 minuts més tard, el Papa ja té programada una primera pregària que presidirà la catedral de Barcelona. Per tant, tampoc es podran encantar gaire aquí a l'aeroport.
0: Segur que no va com la resta de mortals, el Papa, perquè si has d'arribar de l'aeroport en mitja hora a la catedral, no hi ha cap mortal que ho aconsegueixi, això. Però vaja, Martí, gràcies. Qualsevol moviment ens avises.
2: Fins ara.
0: I ara anem a peu de carrer, ens deia, anirà cap a la catedral, el Papa. Laura Pons, què tal?
3: Hola, Marina, què tal? Com estàs?
0: I aquí la gent ja està formant. Ens deia la Susana Ruiz, sí, que ha arribat fa una estona aquí, i hi ha gent que va prenent lloc. Ara s'han anat animant la cosa encara més?
3: Sí, exacte. Mira, ara mateix m'estan fent fora de la part on estava, perquè estava tot blindat. Estava just davant de l'esplanada que hi ha aquí a la catedral de Barcelona, al cor de la capital catalana. Els Mossos tenen la plaça de la catedral completament blindada, però sí que estic podent-me acostar a gent, a creients, que estan esperant aquesta visita del Papa, que avui arribarà sobre la 1:00. Tinc, per exemple, a la Maria. Maria, ¿te pongo unos cascos?
4: Sí. Sí.
3: Maria, tú me contabas antes que venías de El Salvador.
4: Sí, de El Salvador, así es. Vengo de El Salvador, vengo a pasear, vengo a ver a mi hija y a la familia.
3: Y has aprovechado el viaje del Papa como para alargarte el viaje, porque sí, tú te tenías que ir antes.
4: Sí, me iba a ir antes, pero mi hija y la familia me dijeron que me quedara, que si podía hacer el cambio. Entonces ya es una bendición que Dios me ha permitido por medio de ellas también.
3: Marina, la Maria t'està escoltant per si vols fer-li alguna pregunta. Ella està aquí amb cascos.
0: Clar, Maria, a quina hora has arribat? A què hora has llegado? I què esperes? Que no sé si poder-li dar la mano al Papa. Per què estàs aquí?
4: Gracias, sí, es una bendición. Y sí, nosotros venimos con mi amiga Sarita y venimos desde las 6 de la mañana, salimos desde casa, hemos estado muy temprano acá, muy felices y esperando en Dios, pues, y en el Papa, que el Santo Papa nos dé la mano o nos diga adiós, un saludito, porque sí, con solo que lo veamos es una gran bendición y nos vamos a sentir bien agradecidos para que pedir nuestras peticiones y por medio de él para que nuestro Padre Dios nos escuche.
3: María, Marina, tinc el Cayetano també. La Maria, com dèiem, té 61 anys, però també tinc en Cayetano. Maria, li passes els cascos a Cayetano, porfa? Ell té 12 anys, és d'aquí a Barcelona. Marina, també t'escolta. Cayetano, com estàs?
5: Molt bé, molt nerviós, aquí per veure el Papa. Molt emocionant, perquè som creients, además. O sea que, bueno, es una gran oportunidad verlo aquí, ya que esto no se ve todos los días, 15 años después. Así que, bueno, esperándolo a que venga ya dentro de poco.
3: ¿Tú no l'has vist mai?
5: No.
3: És la primera vegada que el veus.
5: Sí.
0: Cayetano, tu estudies en una escola religiosa?
5: Sí, a Viaro, a Sant Cugat del Vallès.
0: Uh-huh. I què significa per tu l'Església?
5: Bueno, pues significa, pues, como, a ver, o sea, lo más importante, por ejemplo, que representa la paz y con las guerras que está habiendo y todos los problemas, pues el Papa es el representante de la Iglesia y es alguien que, bueno, que al final pues puede poner paz y sobre todo también respecta la dignidad de las personas. Hace cosas muy importantes el Papa, o sea que por eso es un modelo a seguir.
0: Laura.
3: 12 anys, Marina, en Cayetano.
0: Sí, sí.
3: En Cayetano, em comentaves abans, tens entrades per entrar a dintre de la plaça de la catedral, però no dins de la catedral, oi? Com has aconseguit aquestes entrades i què esperes que passi aquí dintre d'aquesta esplanada?
5: Bueno, pues hemos conseguido las entradas por el cole, ya que con la asociación Alza la Mirada, pues colaboran con ellos y les dan entradas y, bueno, pues tú te apuntas y si recibes las entradas, pues, por ejemplo, puedes venir aquí, también sorteaban para la vigilia de Montjuïc, o sea que, bueno, aquí estamos.
3: ¿Quan vas saber que podrías venir avui aquí a la catedral?
5: Pues ayer nos llegó y, bueno, gran sorpresa porque no teníamos previsto esto y muy contentos.
3: Doncs ja ho veus, Marina, aquest és l'ambient aquí a les portes
0: avui
3: de la catedral.
0: Avui has saltat al col, aquest nen, eh?
5: Sí, muy contento por saltármelo.
3: Doncs ja ho veus, Marina, aquest és l'ambient que respira aquí a les portes de la catedral, tothom pendent, tothom esperant la visita del Papa Lleó XIV.
0: Laura Pons, tornarem amb tu d'aquí una estona, vés agafant veus, que això
3: molt
0: està bé, perquè així
3: ara,
0: també
3: Marina.
0: Es fa una radiografia de
3: clar,
0: les persones
3: veus
0: que al final s'entreguen aquí.
3: Sí, vinga, sí. Doncs jo vaig buscant, vaig a fer aquest càsting a veure qui trobo per
0: vinga,
3: aquí.
0: Vinga, Pons, fins ara, gràcies. Que hi ha nanos que se salten al col·le i després n'hi ha d'altres, una mica més granadets, que avui fan la selectivitat. Gemma Alegrí, què tal?
6: Hola, Marina, com estàs?
0: I ja han començat a sortir del primer examen, que era el de llengua catalana.
6: Sí, el de llengua castellana han començat a sortir.
0: Ai, castellana,
6: i
0: sí. No confonguem
6: aquestes dues llengües.
0: Com el
6: Marina.
0: Cayetano, que les estava confonent, pobra.
6: No, han començat a sortir i la veritat és que les primeres sensacions són bastant bones. Són bastant bones. Si vols, et passo amb la Sofia, que t'expliqui ella, que acaba de sortir de l'examen.
0: Home, has agafat algú, eh? Has agafat una noia
6: que ha sortit
0: de l'examen.
6: De fet, és la segona alumna que ha sortit de l'aula. Per tant, Sofia, com ha anat aquest examen de castellà?
7: Doncs, sincerament, per a mi ha sigut molt fàcil l'examen. He de dir que ha sigut un regal el tema de parells mínims. El fet de que hagi caigut en format d'ABC ha sigut un regal. Però, en canvi, tant el saber literari, tipus la tipologia de text, ha sigut una mica complicat d'entendre, que mesclava una mica, barrejava una mica filosofia en castellà i d'altra part l'anàlisi invers ha sigut també tipologia tipus test, però crec que ha sigut més complicat perquè gairebé totes les respostes podrien ser correctes i això pot perjudicar la nostra nota.
0: Carai.
6: Marina, ens explicava la Sofia que pel tema, li he preguntat pel tema del ChatGPT, pel Gemini i pel TikTok i és que de fet ha estat la seva mateixa professora de castellà qui els enviava TikTok. Sofia, explica'ns com ha anat això aquests dies.
7: Doncs la nostra profa de castellà, que es diu Sílvia, va crear un grup de selectivitat i com ella és la professora de castellà, doncs no parava d'enviar TikToks. De vegades una mica, bueno, em sap greu, però una mica passada, perquè estava tota l'estona sonant al mòbil. Però sincerament ha sigut un gest que ens ha agradat a tots, perquè t'estàs preocupant per nosaltres i sobretot ens hem enviat TikToks de la Isa Rubio, que crec que és una referent de llengua castellana molt coneguda i que ajuda bastant, per com explica i sobretot la manera propera que té de parlar en els vídeos.
0: Gemma, tinc diverses preguntes per la Sofia, no sé si m'està escoltant.
6: Sí. Mira, si em dones dos segons li passo els cascos.
0: Passem-li els auriculars. Sofia, m'escoltes? Bon dia, Sofia.
6: Ara sí.
0: Hola, què tal? Mira, et volia demanar quins textos han sortit, de quins autors exactament?
7: Ostres, doncs jo sincerament això no m'he fixat, eh?
0: Vaja.
7: No, però ha sortit... Espera, puc preguntar als meus companys?
0: Sí, home, sí. Els tens per aquí?
8: Vale. Que vingui, que vingui. Això l'examen no es pot fer, però ara sí.
6: A veure, sí, ho aclarim.
7: Oi, Blas de Otero, algo así.
6: Hi ha dubtes.
7: La primera era una xica. Glòria.
6: Glòria no sé què, diuen?
7: Carta glorificada a Glòria.
9: Algo así. La xica no se va a Glòria,
7: creo. Sí, que el títol era Glòria.
6: Marina, ha sigut la segona sortida a l'aula. Quan l'ha vist la Sílvia, que és la seva professora, estava molt, molt preocupada que hagués sortit tan ràpid. Però diu que li ha anat molt bé.
7: I la segon, el segon era un poema de Blas de Otero o algo así. Sí, me queda la palabra o algo así. Sí. Ui, perdó. És que, sincerament, no ens fixem als autors.
6: Ja. Han anat a tope amb els textos.
0: No, ja veig, ja. Sí, no. També deuen ser els nervis, que no hi ajuden. I alguna de les altres preguntes tipus test que recordi, Sofia?
6: La de les frases, Sofia, deies que havia estat molt difícil.
7: La de l'anàlisi invers, perquè de general només et diuen posa un verb negatiu o un adverbi, però ha sigut, ens donaven quatre frases, de les quals tu hauries d'identificar un complement de règim verbal, un adverbi adjectiu i després crec que era... No me'n recordo, però gairebé jo crec que és el pitjor exercici que m'ha anat perquè eren quatre respostes que eren gairebé iguals i molta gent estàvem discutint de quina era la correcta i quina no perquè ens semblaven totes correctes i crec que això perjudica una mica.
0: Aquest moment també, quins nervis el de començar a discutir amb els companys quina era la correcta i quina no.
6: Ha estat boníssim aquest moment, quan ella ha sortit la segona no hi havia ningú més enllà de la seva professora, quan han sortit les amigues, Sofia, tu els has dit no vull saber gaire res.
7: Sí, o sigui, perquè estàvem discutint sobre si mateix, o sigui, sobre l'anàlisi invers, i ha passat això, que una companya em deia la primera, jo he dit la segona, l'altra la tercera, i ha sigut una mica que està passant.
6: Escolta, i ella ha dit menys 0,15.
7: Sí, menys 0,15, que
0: Sofia,
7: no passa res.
0: Sofia, volia demanar-te, a tu t'ha condicionat aquest tram final de curs amb totes aquestes vagues que hi ha hagut per part del professorat? Us ha afegit nervis?
7: Doncs, sincerament, una mica sí. A veure, per sort, totes aquestes vagues no han coincidit amb classes que hem tingut, sinó perquè les últimes dues setmanes han sigut classes opcionals. Sí que he de dir que hi ha un altre professor que han fet vaga i és completament entenible. Però sí que el que ens ha complicat ha sigut tema mobilització, perquè estem preocupats de si arribem, no arribem, que si passarà qualsevol imprevist i ens farà no poder arribar a fer l'examen.
0: Ja,
7: però en general crec que el que més ens importa, bueno, el que més està dificultat ha sigut l'arribada del papa, que ens sembla a tots una mica bojos, però bueno.
0: Sí, tu has sortit abans d'hora de casa i això t'ha afegit nervis.
7: M'he llevat a les 5:30. Hem agafat el metro a les 6:30.
6: De Badalona,
7: De Badalona, sí, bueno, a Fondo. Fet Fondo para... No, Fondo Catalunya i Catalunya la L3.
0: Perquè això, no les teníeu totes de poder arribar a l'hora.
7: Exacte, sí.
0: Doncs res, Sofia, esperem que hi hagi sort. Ara, quan tens el pròxim examen?
7: Crec que
6: a les 12. A les 12. I ella té examen
7: d'italià.
6: D'italià.
7: Per sort d'italià.
0: Carai.
7: No faig anglès i, bueno, una cosa que me quedo. Més facilitat, sincerament.
0: Sí, eh? Et és més fàcil l'italià que l'anglès, per això ho has triat.
7: Sí.
0: Doncs te'ns acomiades en italià, amb alguna frase en italià?
7: Clar.
0: Vinga, va.
7: Vi saluto a tutti, io vi voglio dire che fort, o sea, dovete essere forti, bocca al lupo, crepe al lupo. Es un refrán que decimos en italiano, que es con bocca al lupo, es como mucha suerte, como si fuera mucha mierda.
6: Doncs, sí, tens, Marina.
0: Bocca al lupo, Sofia.
7: Bocca al lupo.
0: I Gemma, si vas trobant més testimonis, tu ens avises i ens demanes pas.
6: Fantàstic, gràcies, Marina.
7: Fins ara.
6: Adéu,
7: gràcies.
0: Déu-n'hi-do, aquests exàmens.
8: Jo no sé si el fet de no saber-se l'autor...
0: Condiciona.
8: Entenc que sí, vull dir...
0: Home, tu has d'analitzar el text, no l'autor, no?
1: Comprensió lectora, diguem-ne, diu alguna cosa. Sí.
8: I això, i també tipus test, no? No ho sé.
0: Tipus test que resta, sí.
8: Jo crec que si et lleves a les 5:30 per fer el teu examen de selectivitat, ja surts amb uns quants punts menys.
0: Ja. Per cansament, vols dir,
8: Però, sí, però és veritat que també és una nit que
0: no acostumes a dormir.
8: No saber si podràs arribar, perquè el Papa realment, jo crec que, vull dir, aquests dies a Barcelona, la radiografia de vagues de biblioteques, vagues de docents, també el transport públic que sempre va malament, el Primavera Sound...
0: El metro no
8: i el
0: tant,
8: Papa,
0: eh? El metro, no, el metro va bé. El Salvem i els ferrocarrils de la Generalitat.
8: Però sí que hi ha aquesta controvèrsia, no, també, que acompanya la visita al Papa, que són els diners públics que s'hi han destinat, i quan precisament el que demanen tots aquests col·lectius de treballadors públics és més recursos, crec que és un tema bastant interessant.
0: Ara mencionaves les vagues dels professors, en parlàvem també amb la Sofia, amb aquesta segona estudiant que ha sortit de l'examen de castellà. Soledad Domínguez, què tal?
10: Hola, bon dia, Marina, com esteu?
0: On et tenim, a tu?
10: Doncs mira, estem a la plaça Espanya, aquí a Barcelona, que és el punt on han quedat, on s'han citat els professors i també el personal d'atenció educativa, els PAE, que avui tornen a la manifestació i tornen a fer vaga, tot i que és veritat que el seguiment de la vaga en aquesta primera tall que fa sempre el departament, sabeu que sempre fan un primer recompte a 9:45 del matí amb les dades que hi ha fins al moment dels centres que han pogut comunicar, i aquí, segons aquestes dades oficials, el seguiment seria de poc més del 3%. És pràcticament una tercera part del seguiment que hi va haver a l'anterior vaga, la de divendres, tot i que insistim que això és una dada molt provisional, haurem d'esperar la una per tenir una dada una mica més fiable.
0: Clar. I els ànims avui, perquè clar, en principi estem veient que ja hi ha alguns xats també de famílies on s'està fent córrer la convocatòria per aquesta gran manifestació o aquesta manifestació que esperen fer per diumenge, i estan convocant també les famílies.
10: Sí, aquesta setmana, diguem-ne, les mobilitzacions tenen dos punts àlgids. Un és avui, en aquesta manifestació que està previst que surti a les 11 del matí des de plaça Espanya i que acabarà a les portes del Parlament. L'altre serà diumenge, una gran manifestació en la que també, a més dels professors, es convida a participar a tota la societat, començant per les famílies, però també els alumnes, altres entitats que considerin, doncs, que s'ha de lluitar perquè les escoles i els instituts tinguin millors condicions. Entre els que avui estan molt mobilitzats tenim, deia Marina, el personal PAE. Ens estan escoltant, t'està escoltant, de fet, la Sílvia. Ella és una tècnica en educació infantil d'una escola de Barcelona.
0: El personal PAE, què és exactament?
10: El personal PAE és, mira, per dir-ho ras i curt, si no, la Sílvia que em corregeixi, però és tot el personal que entra a l'escola i que no són mestres, però que fan un paper fonamental. Els tècnics d'educació infantil, doncs, són els que fan suport en les classes d'I3 el primer any, que és tan decisiu per saber com anirà després l'evolució dels nanos. Però aquí també entrarien els integradors socials, les especialistes d'educació especial. És a dir, totes aquestes figures que d'alguna manera són les que sostenen el que hem anomenat així escola inclusiva, que són moltes coses, però que tenen una peça fonamental en tot aquest personal. I Sílvia, vosaltres esteu reclamant que en tota aquesta negociació s'ha parlat molt dels professors, però molt poc de les vostres condicions. Què esteu demanant vosaltres?
11: Nosaltres, bon dia, primer de tot, i gràcies per l'explicació tan bonica que has fet del personal d'atenció educativa. I el que reclamem, primer de tot, és, sobretot, que quan es negociï a la taula de negociació, sisplau, es parli del personal d'atenció educativa. No només es pot parlar i negociar dels docents, nosaltres també formem part de la comunitat educativa, igual que molts altres perfils. Per tant, a la taula de negociació i quan es negociï el govern amb el comitè de vaga o amb les persones que hagin de negociar, que posin a tothom damunt de la taula, que posin la nostra reclassificació. Nosaltres estem contractades per una categoria inferior de la que ens pertoca. Estem contractades per una categoria C, que vol dir sense titulació, quan nosaltres tenim una titulació, i per tant hauríem d'estar contractades per la categoria B. Això comporta tota una dignificació de tot el personal que estem a les escoles, que estem... Creiem i estem segures que d'escola inclusiva no es pot parlar sense tindre el personal d'atenció educativa, perquè som el suport continu dels infants i dels docents, i per tant tot això creiem que és molt important que es posi damunt de la taula i que el govern d'una vegada per totes, i la senyora Niubó ho entengui, sisplau, d'una vegada per totes.
10: M'explicaves abans, Sílvia, que per exemple es dona la circumstància que un monitor de menjador es pot quedar al migdia sol amb els alumnes, i ningú ho qüestiona, i en canvi vosaltres, les TEIs, que esteu tot el dia a l'aula, que coneixeu tots els alumnes, no podeu quedar-vos soles amb ells.
11: Efectivament, és així. Trist, però és d'aquesta manera. Si la tutora ha de sortir un moment de l'aula o el que sigui, ha de vindre qualsevol altra persona de suport amb l'aspecte que sigui especialista o així, perquè nosaltres no ens podem quedar soles en l'aula amb els infants quan som les persones que més coneixem, independentment de la mestra o tutora que estigui a l'aula, les persones que més coneixem aquest infant i que, per tant, ens coneixen, som el seu referent.
0: Vaja, estem tenint algun problema amb aquesta connexió, però vaja, ha quedat claríssim el missatge. Sole, qualsevol cosa, si es comencen a moure els professors, que la idea que tenen és anar cap al Parlament, per tant, que també ho tingui en compte la gent que es mogui per Barcelona, que pot haver-hi alguns problemes en la mobilitat, eh?
10: Sí, suposo que esperaran a fer una mica més de quòrum, perquè de moment estan arribant, però van molt de mica en mica. Suposo que esperaran a ser més gent per posar-se en marxa.
0: Gràcies, Sole, fins ara.
10: Adeu.
0: I, perdoneu, Pere Navalles, Oye Sherman, ara torno amb vosaltres perquè em segueixen demanant pas, estan passant moltes coses alhora, ho havíem dit que era un matí intens. Gemma Alegrí, tu ara ets amb un altre grup d'estudiants. Gemma Alegrí? Vaja, doncs no la tenim en línia, la Gemma Alegrí, però aquí sí que tenim és la Laura Pons. Laura, què tal?
12: Què tal, Marina? Sí que estem aquí. Com estàs?
0: Amb un altre grupet de persones que estan esperant el papa.
12: Efectivament, seguim a les portes de la catedral, aquí davant d'aquestes tanques, d'aquesta plaça de la catedral blindada. Estava fent aquí aquest càsting, a veure qui trobava de persones que voldrien provar de parlar davant del micro. Tinc a la Carlota, per exemple. Carlota, posa't els cascos, sisplau. Carlota, com estàs?
13: Molt bé.
12: Tu quants anys tens?
13: 14.
12: Tu vens aquí amb l'escola, amb l'abat Oliva.
13: Sí.
12: És la primera vegada que veuràs el papa?
13: Sí, és la primera vegada que tots veurem el papa, perquè fa molt temps que el papa no ve a Barcelona i estem tots molt emocionats.
12: Això ho han organitzat des de l'escola, una escola religiosa. Vosaltres feu classe de religió al col·le?
13: Sí, fem 2 hores de religió cada setmana.
12: I quants cursos de l'escola hi ha aquí avui rebent el papa?
13: Han venit 6, des de 5è de primària fins a 4 d'ESO, i venim tots a veure el papa amb els propes.
12: Jo et comentava abans, avui us salteu al col·le, però em deies, no, però no és saltar-se al col·le, és venir a veure el papa. Una
0: home,
12: cosa
0: no, és saltar-se al col·le, Pons, és saltar-se al col·le, que no t'enganyin.
13: Sí, bueno, però molt contents, perquè saltar-se pel col·le és una cosa molt bona i pel veure el papa molt millor.
12: Marina, t'escolta.
0: No, anava a dir que per què us fa tanta il·lusió veure el papa? Perquè al final passa, vull dir que tampoc, no sé si podeu entrar dins de la catedral o només és esperar aquí fora.
13: No, bueno, ara veurem com arriba de l'aeroport amb el cotxe i saludarem, i després tenim uns tíquets amb els que podem entrar al recinte de la catedral i ens donarà unes paraules.
12: Hi ha més noies al costat de la Carlota, suposo que companyes de classe, que han vingut també aquí a escoltar quan han vist el micro. Com esteu? Com us digueu vosaltres?
14: Noa.
15: Jo Paula.
16: I jo Jimena.
12: I com esteu, Noa, Paula, Jimena? Com rebeu aquesta visita del papa?
15: Nervioses, sí, però sí. Tenim ganes.
14: Molt emocionades, molt emocionades.
16: Aunque us saltem al col·le, és una experiència superguai, i és que és superguai.
15: I és el primer cop, així.
12: És la primera vegada, no heu anat mai a Roma, no us heu desplaçat aquests dies a Madrid. Quan vau saber que podríeu venir aquí a la plaça de la catedral a rebre el papa?
14: Bueno, fa un parell de setmanes vam rebre un missatge de l'escola dient que tindríem l'oportunitat i que deixarien passar la catedral a la nostra escola i poder rebre les seves paraules.
12: El papa, en la seva visita aquí a Barcelona, també anirà a l'estadi olímpic a Montjuïc aquesta tarda, demà va a la Badia de Montserrat, demà també visita Brians i finalment la Sagrada Família. Vosaltres també estareu en algun altre d'aquests escenaris?
16: Sí, algunes de nosaltres anirem a Montjuïc o aquí. La Carlota va a la Sagrada Família.
12: Carlota, tu tens entrades per entrar a la Sagrada Família?
16: Ah, a l'estat olímpic.
13: Sí, perquè no tots hem aconseguit entrades per l'estadi olímpic perquè es van esgotar com els 5 minuts, però no anem amb l'escola, anem a les nostres famílies.
12: Perfecte. Carlota, et sembla si li passes els teus cascos a aquesta senyora que tens aquí al costat? Hola, bon dia.
17: Hola, bon dia.
12: Com està? A veure, s'està posant els cascos, Marina, un segon, això sí. De logística, ja saps, porta un sombrero, un barret, perquè fa molta calor aquí mateix. O sigui, no fa sol, però fa una xafogó que és bastant important. Com està? Bon dia.
17: Hola, bon dia. Bé, acalorada, però bé.
6: Vostè ve de Reus, em comentava.
17: Sí, venim de Reus. I van venir ràpidament perquè això ho van decidir ahir al vespre. I en el primer tren gairebé, doncs, se l'han agafat i hem vingut cap aquí.
6: I com és que ha sigut tan sobtada aquesta decisió de venir cap a Barcelona?
17: Perquè volíem venir a veure'l, perquè estem relativament a prop, perquè d'aquí, de Reus aquí, ja 100 quilòmetres fa o no fa, però la qüestió és que volien anar-hi a la Sagrada Família demà. Però la Sagrada Família, me sembla que ho té a 7:45, i com que he de tornar a Reus amb tren, no sé si...
6: Massa tard.
17: Aleshores, doncs diem, pues, bueno, avui, que és el dia.
6: I què espera del papa? Vostè vol donar-li la mà, vol acostar-se? Què espera?
17: No, seria l'ideal, però no, perquè ja estem, mira, a segona fila i espera, perquè fins a les 4 no ve, jo dubto. O sigui, que pugui estar tan de temps aquí dreta, ¿vale? Però mira, si el veig passar, ja estic contenta, perquè no tinc el tíquet per entrar, perquè se m'ha esgotat en un quart d'hora, eh? I aleshores, doncs, pues, bueno, però més val veure el de juny que no veure'l, no?
0: I què li mou, l'interès o la fe?
17: Sí.
0: La curiositat o la fe? Què és el que més li pica?
17: Què m'he dit, la curiositat?
0: Que si li pica més la curiositat o la fe?
17: No, la fe, sóc practicant, sóc catòlica practicant, mm-hmm. I és la fe, sí.
0: I aquest papa li agrada més que l'anterior?
17: Bueno, és que encara porta poc temps, és que, a veure, porta un any. El papa Francisco, bueno, pues era el papa Francisco. I aquest, pues encara, però per el que està fent fins ara, tot el que està posant a la gent jove, el que s'està posant a la immigració, el que s'està posant amb tot el que està passant a les guerres, tot això, doncs en principi jo crec que va per bon camí, que s'agrada.
6: Vostè ha vingut acompanyada d'una amiga, oi?
17: Sí.
6: A veure,
17: Adela.
6: Vostè... Hola, Adela, què tal?
18: Dia.
6: Vostè també ve de Reus, vostè?
18: Sí.
0: Mira.
6: Com ha anat aquesta decisió d'última hora de venir a Barcelona?
18: Sí, mira, ho vam parlar amb ella a última hora, a veure amb quin tren podíem sortir, i dic, bueno, pues amb el de les 7 i algo.
0: Déu-n'hi-do, s'han llevat d'hora, també. Laura Pons, gràcies,
18: ja,
0: que vagi bé.
18: Nosaltres no tenim entrades ni res, i només veient-lo, jo almenys estic conforme.
6: D'aquí no se'n van a Montjuïc, vostès, eh?
0: No em sent, la Gemma. No. La Laura Pons no em sent.
17: Tenim una edat.
0: Tenen una edat i s'han llevat ben d'hora.
6: S'han llevat ben d'hora. Què haurien d'estar fent ara mateix?
18: Pues avui crec que no tinc cap taller de fer ni res.
0: Vaja, Laura Pons, m'escoltes? Que m'escoltes? Veig que no, eh? Laura, no m'escoltes. Escolta, mira, acomiadeu-la, la Laura Pons. Després ja anirem escoltant més testimonis, perquè, clar, no tenim temps per tot. Tinc aquí esperant el Pere Navalles, tinc la Oye Sherman. Clar, estem veient com tota aquesta jovenalla connecta de manera brutal amb tot el que és el fenomen del papa, no?, i la religió.
1: Clar, és que una vegada més és una societat diversa, de la mateixa manera que hi ha gent, doncs, que li agrada molt el futbol, i hi ha gent que li agrada més la natació o el bàsquet. Vull dir-me això, que, a veure, quan hi ha fa 4 dies va haver-hi la celebració a Barcelona perquè el Futbol Club Barcelona va guanyar la Lliga. Va haver una mobilització social extraordinària i es van mobilitzar recursos públics per atendre això. Com a societat ens dotem, diguem-ne, d'uns recursos per poder atendre aquestes coses. I, clar, naturalment, l'arribada del papa, que és un personatge mundial, és natural que convoqui a moltes persones amb diferents graus d'acceptació, eh? Perquè aquí hem sentit persones que sembla tenen una acceptació, diguem-ne, profunda, no? Una acceptació molt... Però pot haver-hi simplement des de simpatia. Per tant, hi ha gent que té interès en veure això. I se'ls ha de poder deixar disfrutar, doncs, d'aquesta trobada, que en definitiva no es dona habitualment. I una altra cosa molt important, està clar, això és com a motiu de la finalització teòrica de la Sagrada Família, no?
0: Ja.
1: Això és una cosa que com a societat ens ha de tenir molt satisfets. Hem de tenir present que l'únic símbol internacionalment conegut d'Espanya és la Sagrada Família d'Espanya. És a dir, és equivalent a la Torre Eiffel, o és equivalent a l'Estàtua de la Llibertat. És a dir, no hi ha cap altra silueta, diguem-ne, que puguis posar en blanc i negre, que sigui reconegut arreu del món d'Espanya. Per tant, és realment molt important. I això s'ha fet gràcies a la constància, a la persistència del poble de Catalunya. Això és mèrit nostre, i del poble de Barcelona, perquè no fa tants anys la seva família eren 4 parets.
0: Mm, que tota aquesta febre està comportant, com dèiem abans, tota una onada de merchandising,
1: sí.
0: amb paradetes, amb plantes de grans centres comercials dedicades al papa. Fins i tot Lleó 14 té un caganer.
19: Sí, té un caganer, però no se l'ha fet, no li han fet, millor dit, a motiu de la visita, sinó que de seguida que va ser escollit des de l'empresa caganer.com o caganer.cat, ara caganer. No sé quin...
8: Caganer.cat.
19: Li van fer un, i el del Francisco segur que encara el tenen, però també té el seu al Lleu 14.
0: El que no sabem és si li han regalat al Papa Lleu, però déu-n'hi-do la de regals que li han anat fent, la de pongos que acumula el Papa en un viatge
8: un bon...
0: així.
8: Té un bon magatzem.
0: Hem anat fent una mica de repàs, perquè ahir dèiem, mira, el Pedro Sánchez li ha regalat un bonsai d'una olivera i tot això té tot un simbolisme. Avui hem conegut els regals de Salvador Illa.
19: Vols que el repassem? Sí, home, per si algun oient s'ho ha perdut. Salvador Illa li regalarà al Papa una reproducció de les Homilies d'Organyà, que són considerades el document literari primigeni més antic escrit en llengua catalana. També l'obsequiarà amb una reproducció d'una nina articulada d'ivori descoberta el 1927, no crec que sigui. Bé, sí, descoberta el 1927, sí, però segurament datada molt més abans a la necròpolis paleocristiana de Tàrraco, i una còpia de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família del 1882. Això són els tres obsequiaris que Salvador Illa li lliurarà al pontífex. Però és veritat que aquests dies és que va volar des de Roma fins a Madrid, que estem parlant i explicant aquests obsequis que primer li van entregar als periodistes que van tenir la sort de viatjar amb ell. Us he fet una llista.
0: Una llista de...
19: Vosaltres envieu si realment creieu que ha estat un obsequi que li han entregat aquests dies al Papa o
0: me'ls inventat. Hi ha coses que són trampa, eh? N'hi ha algunes que són trampa.
19: Hi ha coses que potser us sorprenen.
0: Vinga, va, voleu jugar?
8: Sí.
0: Vinga, va.
19: Vinga, una figura dels castellers de Vilafranca i un mocador casteller.
8: Això no.
1: Jo crec que sí.
19: Doncs això sí, li va entregar en aquest vol l'Arnau Mañé, company periodista. Un lot amb productes asturians.
1: Això és més aviat del president d'allí d'Astúries, no?
19: O de la reina Letícia i del Principat d'Astúries. Li van entregar per part de la monarquia, de la Casa Reial, un homenatge a la terra natal de la reina Letícia i al Principat. Una samarreta de futbol amb el dorsal 14 i el nom de Lleó estampats.
8: Això sí, no? Això s'ha comentat alguna cosa similar abans? Em sona?
1: Exacte. Del Madrid o d'aquí?
19: Bé, aquesta, la que jo ara mencionava, li va entregar una periodista mexicana, perquè era de la selecció mexicana. Però és veritat
0: que ahir
19: Florentino
0: Pérez... Sí, perquè Florentino li ha fet el número 1, no? No el 14.
19: Exacte. I sortia Francis Prebost en el nom que hi havia estampat de la samarreta de Florentino. Va, més coses. Autògrafs d'Isabel la Catòlica.
1: Això no crec.
19: Doncs això se li ha regalat a Lleó 14, també per part de la Casa Reial, dels Reis d'Espanya. Són reproduccions de documents manuscrits d'Isabel la Catòlica.
8: Jo m'imagino ja, sí que és una pregunta, no? Què li regales al Papa? Vull dir, una persona que literalment ho diu tot.
19: No? Doncs, de fet, l'olivera que mencionaves, Marina, ha recuperat que el 2013 Leo Messi, el futbolista, ja li va regalar una olivera al Papa Francesc.
0: Ah,
19: no era un bonsai.
0: Poc original, Pedro Sánchez.
19: No era un bonsai, però era una olivera de petites dimensions, amb el seu test de terracota. I...
0: Que no sigui una picada d'ullet de Pedro Sánchez de Leo Messi. No, eh? És massa rebuscat, això.
19: L'única diferència és que en el cas de Pedro Sánchez és un bonsai.
8: Jo crec que aquesta li haurà fet més il·lusió perquè aquest papa és yanqui. És a dir, jo me l'imagino com descobrint tot això que està descobrint, però a més amb la capa de ser yanqui.
19: Perquè tinc alguna cosa més apuntada a la llista. Un bastó per a invident.
1: No, això com no sigui l'11.
8: És bastant església Coudet, això,
19: sí.
8: No? Té bastantes...
19: Aneu ben encaminats. Un bastó per invident i una imatge tallada en fusta de la Mare de Déu li van entregar, just acabat d'aterrar a Barajas, és a dir, fa 3 dies,
0: sí.
19: Un grup de nens malalts, discapacitats, i les seves corresponents a famílies. Un crucifix tallat en fusta i amb la falç i el martell.
8: Uau.
1: Bueno, no sé.
8: Jo crec que sí.
0: Ens estàs descol·locant, eh? Ens estàs descol·locant, pobres.
19: Estem deixant el llistó molt avall, o molt amunt, en funció de qui opini. Sí, això se li va regalar a Bergoglio. El Papa Francesc li va entregar Evo Morales, el president de Bolívia. I m'he apuntat aquí a la llista un altre obsequi, que haureu de dir si va ser veritat o me l'he inventat jo, la guitarra de joguina que Rodolfo Chiquiliquatre va portar a Eurovisión.
8: Això crec que ho recordo. Crec que sí.
19: Tens bona memòria. Jordi Évole, encara amb el seu paper o posat de follonero, va anar el 2008 a Roma a donar-li presencialment aquesta guitarreta a Benet XVI. Anys més tard, Jordi Évole, ja sense la disfressa aquesta del follonero, va poder entrevistar un papa.
8: Què us quedaríeu?
0: Amb què us quedaríeu?
8: Sí,
0: mira, això és
8: si
0: com el...
8: Si n'haguéssiu de cada un.
0: Com el programa aquell que feien, no? L'apartamento en Torrevieja o el crucifijo tallado en madera, amb la falç i el martell.
8: Jo, si no em puc vendre res, un lot amb productes asturians. Crec que
0: sembla bé. Que aquest, mira, com a mínim te'l menges,
19: ja,
0: però la gran pregunta que em sorgia amb tot això és amb la de regals que rep el papa, Què fan tots aquests pongos? I tu ho has preguntat.
19: Home, no podíem fer tota aquesta llista sense respondre aquesta pregunta. Li hem anat a preguntar a un vaticanista, el Vicenç Lozano, que coneixem i coneixeu bé, el periodista i escriptor, que ens ha tret de dubtes. En funció de l'obsequi segueix un camí o un altre, sempre que el pontífex no el reclami, és clar. Si té un valor sentimental o espiritual, se'ls queden. Els objectes que no tenen valor o són institucionals van a un dipòsit dels museus vaticans. Ferraris, Lamborghinis i articles luxosos van a subhasta i els diners van a parar a l'almoineria del Vaticà, que és la institució de la Santa Seu encarregada d'exercir la caritat en nom del Papa als més necessitats. I us direu, Lamborghini, realment es regalen Lamborghinis al Papa? Doncs sí, el 2017 aquesta marca va regalar un Lamborghini a Francesc i el cotxe, el model va ser beneït per ell i posat a subhasta.
0: Mira,
8: perfecte, revaloritzat. I tant, és una bona manera.
0: Tot això és el que envolta el Papa, no només és la litúrgia. Pere Navalles, expert en neuromàrqueting, moltíssimes gràcies. Oye, Sherman Maria Rovira, gràcies a tu
8: també. A vosaltres.
20: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: És dilluns i, com sempre, aquesta hora el que fem és obrir el racó de pensar amb el Carles Francino, amb l'Estel Soler. Què tal? Bon dia, com esteu?
21: Aquí a Madrid, bon dia. Lo d'esperem sèrie el 2028 és una miqueta així, no? Home, hòstia, no ho fotem.
0: Què vol
21: dir? Esperem sèrie. Ah, no sé, tu sabràs.
0: Home, sèrie, no sé si sèrie de cost present, que hi sigui el programa, que continuem...
21: No segueixis, cost present, què vol dir 2028? Esperem sèrie, collons, i tant, qui serem?
0: Jo tenia un jefe que sempre deia qui sap qui serà viu, saps?
21: Bueno, i qui era? Es pot dir qui era?
0: Home, Josep Cuní, Josep Cuní.
21: Ah, fotem.
0: Home, aquesta sempre ens la deia, quan li dèiem, no, demà passat, és igual, o la setmana que ve, no sé què, qui sap qui serà viu. És veritat?
21: 2050, del cony, però 2028, esperem ser-hi. Home, no fotem.
0: Esperem ser-hi i esperem poder-ho explicar, que potser també era una mica més això.
21: Això ja ho podem parlar, això és una altra cosa.
0: Escolta, Francino, què? Déu-n'hi-do, estàs amb el Papa, esteu contents allà a Madrid, eh?
21: No, estic al Madrid dividit, al Madrid es divideix entre el Papa i Bad Bunny des de fa dies. Vull dir... No, clar, no, és molt curiosa aquesta coincidència.
0: I tu, on te trinxeres? Entre les dues trinxeres on vas?
21: Jo sóc observador de les dues. El divendres vam estar parlant d'un llibre molt interessant que ha publicat la Marta Fernández, que és periodista i escriptora, que es diu Bad Bunny gana les màquines, que és un cant a l'humanisme davant de la tecnologia a partir de l'èxit del Benito. Bueno, i parla de la seva faceta com a activista i com... Però bueno, és igual, sobretot és un elogi a lo important i l'únic que representa per l'ésser humà escriure una cançó, un poema, un llibre, el que sigui, i que això les màquines no podran fer mai. Clar. Ho he resumit molt, molt ràpid, però vam estar parlant d'això i del Papa, doncs home, està
0: donant... Que una cosa lliga amb l'altra, al final un cant a l'humanisme per davant de la tecnologia
21: és el
0: que està fent el Papa aquests dies.
21: El divendres vam ajuntar a la ventana a l'Arantxa González Laya, que és l'exministre d'Exteriors, que ha escrit un llibre collonut, que és una distopia que es titula 2049, on perfila, que és la segona part de Blade Runner, on perfila com podria ser el món, que no és inevitable, però si les coses segueixen com van ara, i és una miqueta per cagar-s'hi. Això que és a dir, no sé si serem. Això sí que seria adequat dir no sé si serem. I vam estar connectant fins i tot la geopolítica d'un llibre amb un altre, perquè és veritat que Bad Bunny, amb tot el tema de la reivindicació de la història de Puerto Rico, dels abusos per part dels Estats Units, del que va passar després de l'huracà Maria, tot això, bueno, són terrenys que es connecten. I aquí a Madrid, doncs jo, observant els dos fenòmens, el tema del Papa ens està donant molt més joc del que podríem pensar, a nivell mediàtic, a nivell de titulars, a nivell de reflexions que són interessants, d'una persona que, bueno, que és el líder moral d'una confessió religiosa, però que quan parla jo crec que la seva repercussió va molt més enllà, i pues, entretinguts i disfrutant del metro, que és el que s'ha d'agafar aquests dies per anar tranquil·lets a treballar.
0: Que sobretot això del Papa, jo deia a primera hora que també és simptomàtic del moment en què estem, de polarització, de com s'ha escurat tot cap a la dreta i l'extrema dreta, el fet que em sembli revolucionari, no? Algú que defensa qüestions tan essencials com poden ser els drets humans, com pot ser el diàleg, com pot ser el respecte, o en no trepitjar l'altre, no?
2: Totalment. De tota manera, hi ha com un ressorgiment, perquè ara parlàvem de Bad Bunny, però al final Rosalía ens ha parlat en les darreres... Lo primero es Dios, no?, diu en una de les seves cançons, i tot el darrer disc també té tot aquest llegat espiritual, religiós. Aleshores, bueno, està estudiat, no?, que en temps de crisi necessitem agafar-nos a coses, i qui diu anar cap a les religions també està estudiat que no vull barrejar una cosa amb l'altra, que dic, clar, el camí de les sectes, no?, perquè al final l'astrologia també està creixent molt, certes creences, que el que no suporta l'ésser humà és la incertesa.
0: Yeah.
2: No? Aleshores, volem respostes, i a vegades, quan el món s'esfondra, les busquem en la fe, no?
0: D'alguna manera. En Déu, en els extremismes?
2: Totalment.
0: O en el futbol?
2: Ara, futbol, vull dir... també. Sí, sí. Cadascú es munta la seva religió.
21: Aquesta setmana comença el Mundial,
0: per
21: efectivament.
0: Per això, clar. Sí, vull dir que al final tot lliga. Carles, a tu què t'ha fet pensar aquests
21: dies?
0: Doncs
21: mira, de tota manera, ja que estem parlant de la visita del Papa, aquella frase de predicar en el desert, a mi m'ha cridat molt l'atenció, i simplement ho he connectat en el cap, perquè el cap de cadascú funciona com funciona, aquesta crida... que jo crec que és una mica predicant al desert, tal com estan les coses avui aquí, de no fomentar la polarització, de no multiplicar gestos d'identitat exagerada que poden acabar... Bueno, que el que fan directament és excloure el que és diferent. Pot ser diferent pel lloc de naixement, diferent pel tipus d'estatus social, però, bueno, que l'exclous. O sigui, aquesta crida que fa el Papa, jo crec que aquí és una miqueta... Aquí, a molts llocs, és una mica predicant al desert. I em connecto amb un exemple que va passar fa dies, però aquí he deixat passar una mica de temps dient, ho corregiran, i no ho han corregit. Amb un municipi, suposo que ho sabeu tots, però bueno, ho torno a comentar, amb un municipi de la Comunitat de Madrid, que es diu Algete, l'Ajuntament va decidir fa uns dies retirar-li el nom de Joan Manuel Serrat amb un edifici municipal que el portava des de feia temps. I el motiu apuntat per aquesta retirada, li han donat el nom amb un veí del poble que ha estat el director de la banda de música i ha fet més coses, i l'han declarat fill predilecte. A més, se li han posat el seu nom. Jo aquí no tinc cap problema. Però retirar-hi el nom de Serrat amb un edifici públic amb l'argument de que té poc arrelament en el poble és a cagar-s'hi directament, no? Llavors, no, a mi em sembla que és un senyal de que aquesta polarització, aquest sectarisme, aquesta que és ridícula a vegades, aquesta exclusió del que no s'ajusta exactament al que... Però és que jo crec que una figura com Serrat, com d'altres que podríem esmentar, jo crec que és aquella llista de mínims amb les que tothom hem d'estar d'acord.
2: De consens,
21: Clar, és que hi ha coses que no es poden tocar.
0: Ara ho buscava de qui governa el GETE.
2: M'ho
0: podia imaginar. L'Ajuntament del GETE governa el Partit Popular.
2: Clar.
21: Sí, i dues candidatures independents. I dues candidatures independents que li han donat... Sí, és igual, vull dir, però... És que a més va passar una cosa bastant semblant fa uns mesos amb un altre poble de Madrid, que es diu Alpedrete, no sé si ho recordeu, que van retirar els noms de Paco Rabal i Asunción Balaguer d'un carrer i d'una plaça. El que passa que es va muntar un pifòstio tan gran en aquell moment, i fins i tot la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va dir, home, no fotem, que bueno, van rectificar i van tornar a posar els noms. Per això jo he esperat uns dies a veure si algú deia alguna cosa, o si hi ha hagut moltes protestes al poble també, al GETE, i altres llocs. Però no, això segueix igual, i em sembla que és un senyal inequívoc de que el Papa ve a Espanya predicant al desert, com a mínim, en aquest tema, no? I m'ha fet pensar.
0: Perquè, a més,
21: fa molta ràbia i em fa molta pena, sincerament.
0: Tu pots voler homenatjar algú altre, però segur que hi ha maneres de fer-ho sense treure-li...
21: Va, per favor, però no? I l'argument de que no té... Llavors, per aquesta regla de tres, de tots els noms de places, ciutats, avingudes, edificis, biblioteques, conservatoris, dels noms que pugui haver-hi a tot arreu... O sigui, quin arrelament té la persona que porta aquell nom amb el lloc on està ubicat? És que és ridícul.
0: I tant.
21: És ridícul. I Serrat, per favor. En fi, bueno, és igual.
0: Estel, tu, al contrari, ens volies portar avui el cas d'uns veïns que sí que no li treuen l'homenatge, sinó que li fan homenatge a un...
2: Però els veïns, fixa't, perquè vinc una mica a parlar malament de les institucions, compartint aquesta ràbia tèdica que sentia Kafka i els grans autors russos pel món burocràtic, per aquest tedi curiós món desastrós. Aleshores, vaig veure aquesta notícia i em va remoure perquè penso que has de tenir una resistència especial per poder tenir paciència burocràtica quan hem de fer tràmits, que poc pedagògic que és aquest país, des de les declaracions de renda, l'anar a demanar l'atur, qualsevol paperam, anem lents i anem malament. Aleshores, em va cridar molt l'atenció i n'hem de parlar. Concretament parlo d'un senyor que es diu Juan Carlos Nieto, que treballava al CEPE i que va ser expedientat per decidir, fortet, el tema, aquesta persona cobra els nostres impostos i va decidir fer el que se li demana que faci una persona funcionària, que és atendre la gent sense cita prèvia. És fortíssim, la història.
0: I el van expedientar per això.
2: Diuen que no és ben bé un expedient, es defensen des del CEPE dient que no és ben bé un expedient perquè el defensor del poble ha obert ara una actuació, però en tot cas estan investigant. El que queda clar és que li fan li toquen el crostó, li fan un cop d'alerta, perquè aquesta persona explica que fora de les hores que ja estaven assignades, si quedava temps, assistia altra gent.
0: Aquest és ell.
4: No és caridad. Es simplemente hacer mi trabajo por el que me pagan y por el que todos vosotros pagáis vuestros impuestos. Eso no es caridad. Es hacer mi trabajo. Una auténtica vergüenza en el lío que me he metido, cómo lo está pasando mi familia, cómo lo está pasando la gente que me quiere, mi hijo, mi mujer, por hacer mi trabajo, que es lo único que, es lo único que hago.
0: Clar, és que no és que deixés colar ningú, no. Que hi hagués gent esperant i fiqués algú altre, sinó que el mateix dia que van els ciutadans a donar-li suport, és on el sentim, explica ell com, en quina situació té l'oficina.
4: Como anécdota, como sabéis, estoy trabajando. He salido mi media hora de almuerzo legal que tengo. Deciros como anécdota que parece que el destino, como decía Sabina, ha querido jugar una broma macabra, pero al contrario. Desde las 9 que hemos abierto la oficina, prácticamente todo el rato ha estado vacía. Estamos dos funcionarios atendiendo la oficina vacía y pretenden que a quien entre con cualquier problema, yo desde mi mesa con los brazos cruzados les diga que no tienen cita, que no le puedo atender. Una auténtica vergüenza. Muchas gracias. A ver si esto sirve como la primera pita para que una vez por todas se acabe la obligatoriedad de la cita previa.
2: És que és gros el tema, perquè la mateixa administració reconeix, davant de centenars de queixes que porten acumulades, que van curs de personal. Aleshores, no entra al cap d'una persona que un treballador, tirant d'empatia, tirant d'humanisme, que ja no en queden els temps que vivim, estigui fent el que és de sentit comú, un sentit que també l'estem perdent, que és entendre com d'important a vegades pot ser aquell paper. De què serveix fer lleis de benestar social que estiguin ajudant a la gent, de les bases, a la gent d'esquerra, a les classes obreres, si t'omplen la vida de tràmits i quan has d'anar a sol·licitar aquest tràmit, telefònicament ens ho sabem tots, no t'agafen el telèfon, gent que potser s'ha demanat hora a la feina o que depèn d'allò per poder viure, per poder pagar la llum, pel que sigui, per recursos socials, i et bloquegen l'accés a un expedient. Sabem, a més, que normalment aquestes coses van amb dates tancades, que és tens temps des d'ahir fins avui, a les 10, i que, per tant, si aquesta persona no t'atén, de qui pot depèn, per exemple, la teva pobresa o no, o que acabis al carrer o no. Però em sembla
0: i ja no, i ja no la pobresa, és a dir, pots estar en una situació de vulnerabilitat o no, o simplement...
2: Bueno, no, però clar, no, evidentment,
0: Que és pitjor, òbviament, si estàs en una situació de vulnerabilitat, però escolta'm, que tu vulguis arreglar els teus papers o fer els tràmits que et corresponguin, és que si no, tant per tant que hi fotin una màquina ja, no?
2: Totalment.
0: Que aquesta és la gràcia, que hi hagi persones.
2: No,
21: recordeu un cas semblant, ara no voldria que em fallés la memòria, d'un metge del País Basc que també, quan fora del seu horari, anava a domicili a exercir treballs pal·liatius a persones que ho necessitaven i també el van expedientar algú fa uns mesos. No recordeu aquesta història?
2: És que
21: connecta amb el mateix. És que és burocràcia i és alguna cosa més que burocràcia.
2: I això...
0: Mira, ara ho estava buscant, just això que comentaves. Notícia del 2 de juny de 2025, per tant, just fa un any.
21: Sí.
0: La sanidad vasca amonesta a un médico de paliativos por acompañar a una niña en el final de su vida fuera del horario oficial. És textual, és com ho van posar. Era un pediatre.
21: Sí, vam parlar amb ell, me'n recordo.
0: Que deia, estic tip de donar-me cops de cap contra una paret.
2: Jo crec que la frase és defensa sempre els teus herois locals, odia la burocràcia sempre, no? Oh. I en aquest cas són funcionaris i, per tant, encara és més greu el tema. Però jo sempre ho he pensat en els treballadors d'empreses privades. Quan tu hi vas com a client, o quan jo he treballat de milers de coses, de cambrera, tenint en botigues, etcètera, tu estàs més a prop socialment i en classe social del client que ve, que no del gran empresari pel qual treballes, no? I a vegades ens equivoquem amb aquestes coses de voler ser massa... Ho entenc, perquè depenent dels diners que tinguem al banc i si ens fa por que ens facin fora, podem tenir més o menys dignitat, no? Però a vegades el treballador llepaculs, que vol servir massa l'amo, s'oblida que estàs més a prop d'aquella persona que estàs atenent, personalment o per telèfon, que no del qui t'està pagant, que quan li convingui et fotrà una patada.
0: No? I hi ha una altra cara, aquesta, aquí, que és la del client sobrat, que no entén en quin lloc està.
2: Això també, tens tota la raó. I viceversa, i concretament. I no hem de fer els jocs de la fam entre nosaltres, sinó atacar cap a dalt. I escolta, jo crec que celebro que s'hagi fet viral aquesta història i celebro que que tanta gent hagi sortit a defensar-lo, perquè em sembla escolmo.
0: Sí, no, i haurem de veure com acaba aquesta història. El que diuen des de l'administració és que això ho fan per falta de personal.
2: Bueno, clar, és que a sobre ho estan reconeixent i s'estan tramitant, aquesta investigació està en curs, però és que jo no sé si recordeu, durant totes les ajudes de la pandèmia que hi va haver, tota la gent que va haver de gestionar ERO, quedar-se a l'atur, ja no parlem de com ens desinformen, i és que jo també tinc una baralla personal amb els problemes pedagògics, no?, ara que estem en època de fer declaracions de renda i en el món Hisenda, ja no parlem de com ens enganyàvem, de que certes ajudes després no t'informaven bé, o per més que volguessis informar-te no arribaves a bon port, i després et fotien la clavada els anys següents. L'any passat van estar reclamant molts diners a molta gent d'aquelles ajudes, no? Però jo sé de gent que directament la seva feina és a les 8 del matí, m'aixeco, agafo el telèfon del CEPE o de qualsevol institució burocràtica i au, allà esperar amb aquell fil de música de fons i a perdre hores amb això. Aleshores, en el moment que tu arriba un redactat, una carta d'Hisenda, una multa, qualsevol mandanga burocràtica d'aquestes. I tu, no em considero una persona superior a ningú, intel·ligència mitjana. I jo, si m'he de llegir allò 6 cops, és que tenim un problema amb el barroquisme de les redaccions. No
19: Totalment.
2: Sé si s'entén.
19: Sí, sí, sí.
2: No? Aleshores, no pot Totalment. Ser, per exemple, ara amb el tema de les declaracions de renda, escolta, això hauria de ser accessible per un quotient intel·lectual fins i tot baix. Se'ns complica la vida d'una manera innecessària. I ens obliguen a fer una declaració i l'altre... Mira, jo l'altre...
0: No, a més que qualsevol petit error, escolta, després et pot provocar més d'un mal de panxa. Dos,
21: sort que existeixen els gestors.
2: Sí, però també aquí...
21: Ja fa temps que he dimitit d'això.
0: I els que s'ho poden permetre, ens ho podem permetre, el pagues al gestor.
21: Sí, clar.
2: I després, perdoneu, és que tinc la meva batalla, tu que t'avui uns temes que em toquen. El gestor... Jo un dia vaig dir, què està passant en aquest país amb això? Clar, vaig buscar-ho, la majoria de polítics d'aquest país tenen com a professió prèvia a la política, ser notaris, administradors de finques, gestors, per tant, dius... Ah,
0: Rajoy
2: clar,
0: era, no? Sí,
2: per tant, estan elaborant lleis i maneres de funcionar que ja els convé que tu no puguis entendre la teva declaració i hagis de recórrer a un gestor. Però, amics i amigues, què passa amb la responsabilitat dels gestors? Perquè quanta gent ha pringat per culpa que el gestor ha fet malament les coses, però la multa te la posen a tu. La majoria de gestors no assumeixen responsabilitat econòmica d'això.
0: Perquè
2: fet...
0: legalment no està estipulat així.
2: No, clar,
0: i això
2: clar.
0: És veritat que és un forat i és una escletxa aquesta, perquè n'hi ha de casos on hi ha hagut una equivocació.
2: Home, totalment.
0: Que hi ha gestors que fan moltíssima bona feina. Mira, i més,
21: sí, sí, però jo del meu no tinc cap queixa.
0: Però el fet de no haver de respondre... Sí, clar, però és que el problema és que la que tinguis una queixa potser pot arribar a ser una queixa que et surti a pagar a tu.
2: Totalment.
21: Bueno, perdona, el colmo de la burocràcia, de la que està parlant l'Estel avui, la vam comentar l'altre dia a partir d'una carta al director del diari El País, que era una treballadora d'ensenyament de Galícia, que ara amb les proves a l'EBAU, ella es va equivocar en la tramitació d'un expedient concret d'un alumne. Amb la qual aquest alumne no es podia presentar a les proves. Quan se'n van donar compte, automàticament van trucar, crec que l'organisme és la Junta Interprovincial, és igual, l'organisme encarregat d'això, la resposta va ser no aixecarem el model informàtic per corregir això.
2: Uau.
21: Llavors, la conclusió quina és, deia aquesta dona? No es pot presentar. per un error meu, nostre, bueno, ja que una persona es pot equivocar, collons, totalment. Però quan ho detectes i ho avises, diu no, no podem aixecar el tema informàtic perquè no, perquè no. I mira, avui a veure si me n'entero de si s'ha pogut presentar o no aquesta persona.
0: Home,
21: perquè ens vam quedar aturats l'altre dia.
0: Clar, clar.
21: Diu, no, és que la resposta és no, rotund.
0: De fet, no fa gaire es va aprovar un canvi del reglament que incluïa el dret al ciutadà a equivocar-se amb l'administració, el dret a poder corregir, precisament per cobrir situacions com aquestes.
21: Que s'equivoqui qui sigui, et pots equivocar amb una banda o altra del taulell, si és humà, si no passa res, cony, però després es corregeix i ja està.
2: Sí, però
21: aquest immobilisme de dir, no, és que no podemos. Bueno, no podemos el tema informàtic, ¿por qué no podéis?
2: Perquè no creéis.
21: Exacte.
2: L'error de l'administració fa que et puguin retornar els diners en un període ben llarg de temps, ara el teu, l'endemà, i ja tens el compte buit, eh? Jo recordo que em va passar una vegada que em havien donat una beca, en aquest cas de la Generalitat, d'escriptura, i tot d'una em diuen no te la podem pagar, Estel, perquè tens un tema pendent amb la Seguretat Social i Hisenda. I bueno, me'n vaig anar allà, que sembla Astèrix i les 12 proves, vés passant de funcionari en funcionari, i al final una bona dona que perd el seu temps una mica més enllà, com aquest senyor del qui parlem, em diu, és que no tens els IVAs declarats dels trimestres de l'any passat, i això era un error del gestor. Sortia zero, però no ho havia presentat. Ja. Llavors, el que em va costar poder obtenir els 3.000 euros bruts per poder dedicar-me a escriure.
0: Si us serveix de consol, jo l'altre dia em va posar una multa per abandonament de vehicle a la via pública per la meva moto, perquè és igual, vaig tenir un percance personal, és igual. I durant X temps no la vaig poder fer servir, la moto, és veritat, la vaig deixar allà aparcada, però no estava abandonada. És una moto que t'he pagat l'impost de circulació i que t'he pagat el seguro. Sí. Vull dir que amb més
21: prova... Però la vas deixar mal aparcada o què?
0: No, ben aparcada, ben aparcada. Vale. No, però tu no pots tenir la moto... Representa que l'has d'anar movent perquè la via pública no és...
21: I quant de temps has de tenir? Que això m'interessa.
0: Crec que l'has d'anar movent com a màxim cada 10-15 dies, si no m'equivoco.
21: Ah, 10-15,
2: Estipulant, no et sabia.
0: Sí, per normativa.
21: Bueno, és una norma, mira,
0: però clar, però clar, és veritat, va ser per les circumstàncies que fossin, però clar, jo he hagut de pagar la multa aquesta i després, ara estic amb el papeleo d'haver de demostrar que efectivament era una moto que tenia les al·legacions. Que és això, Astèrix i les 12 proves.
21: Jo, Marina, posaria una cançó de Serrat i de veritat, en fi, una cançó de Serrat, i si voleu, si és una cosa molt curteta, la vaig traduir sobre la marxa,
0: de
21: reivindicar la música i la cultura per damunt de les màquines i l'algoritme. Si voleu,
0: I tant.
21: Vaig traduint sobre la marxa, vinga, va.
0: Va, som-hi. A veure si...

0: Hi ha a cadascuna d'aquestes obres un estat d'ànim. Una màquina pot explicar el significat de cadascuna de les 78 paraules del sonet més famós de Lope de Vega, però no podrà sentir què és oblidar el profit i estimar el dany o creure que un cel en un infern cap.
1: Uau!
0: Home! Això li diu acabar mal.
1: De qui és això?
0: Això és del llibre de la Marta Fernández, Bad Bunny, Ganó a les màquines.
2: Molt brutal, bé, brutal, molt bé.
0: Llegirem. És fantàstic, doncs, és fantàstic,
2: recitat,
0: de veritat.
2: Molt ben recitat, Francino. A tu deixem marxar, que sé que tens pressa, que te n'has d'anar a veure el papa, qui sigui.
0: No, haig d'anar a veure el papa, haig d'anar a fer altres coses. Vinga, que tenen a veure amb la feina. Vinga, el papa està a punt de parlar al Congrés, eh? Comença d'aquí un parell de minutets.
2: De fet, de dos quarts arriba, ara estem veient les imatges de com s'estan obrint les portes per rebre el pontífex ara a les portes del Congrés, la típica entrada dels lleons. Sí que hi ha Pedro Sánchez col·locant-se ara per rebre el Lleó 14, però és veritat que es veu que la intervenció començarà una mica més tard, és a dir, ara hi ha tota la litúrgia de l'entrada
0: tota
2: i es calcula que començarà cap a les 11 a parlar.
0: Seria la quadratura del cercle que el papa pogués anar a la casita de Bad Bunny.
2: T'imagines? Mira, escolta, però ja
0: bueno,
2: no fa
0: ell
2: més
0: ha dit que, el papa ha dit que no li faria res de conèixer, que ja estaria interessat en xerrar amb ell.
2: Que ja no fa més de concerts per ser el Bad Bunny a Madrid, encara n'hi queden.
0: Sí, encara en falten 5.
2: Ah,
0: El dissabte hi va estar la meva filla i en falten 5, i el cinquè en falten 5 més encara.
2: També hauria pogut fer el confessionari de la Rosalia.
0: També.
2: Estel, et quedes? Que hem de comentar un parell de coses encara.
1: Em quedo, va.
2: Vinga, va, Francino, que vagi bé. Adéu.
0: Adéu.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. La vida passa a les places, als parcs, a les platges.
2: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
3: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
2: Un minut i seran 2:15 del matí, un minut per l'hora estipulada de l'arribada del papa Lleó XIV al Congrés. Està tot a punt ara mateix, veiem Pedro Sánchez dempeus esperant-lo, esperant l'arribada de Lleó XIV. I puc saludar a aquesta hora el Joan Gimeno, company de política de la cadena SER. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Tu ets aquí, a tot tenim aquí al Congrés esperant aquesta arribada.
4: Sí, i de un a otro. Estamos unos minutos de León 14 llegue al Congreso de los Diputados. Ahora mismo está, lo decías, Pedro Sánchez en la puerta del patio del...
2: Vaja, no estem podent fer aquesta connexió, ho veieu, en condicions. Us podeu imaginar que la cobertura en un dia així, en un espai amb tantes persones, on hi deuen haver també per seguretat inhibidors, doncs no flueixen de la millor manera possible. Però vaja, que ara intentem recuperar la connexió. No sé si el tenim, companys. Tenim el Joan Gimeno una altra vegada? Em podeu contestar? Tenim el Joan Gimeno?
4: Hola.
2: Hola, Joan.
1: Ah, mira'l.
2: Joan, perdona, que s'estava entretallant i era molt difícil de poder-te escoltar. Ens deies?
4: Sí, perquè en momento excepcional también está marcado por unas estrictas medidas de seguridad y lo que aquí hay inhibidores y una situación totalmente excepcional. Eso donde está a punto de llegar y donde está esperando...
2: Fem una cosa, intentarem fer la connexió d'una altra manera, però ara mateix estem veient com el papa, com Lleó 14, baixa del cotxe i l'estan rebent quan acaba de baixar. Aquests són els aplaudiments. I veiem la presidenta del Congrés dels Diputats, la Francina Armengol, que l'ha rebut al peu del cotxe just quan ell baixava. Caminen ara per una catifa vermella que han posat just a l'entrada del Congrés. Si no ho esteu veient, perquè us en feu a la idea, és aquella mítica entrada de la Porta dels Lleons. Està caminant per aquesta catifa vermella i ara mateix és quan el pontífex li encaixa la mà a Pedro Sánchez, que l'estava esperant una mica més endins en aquesta rampa d'accés la típica rampa d'accés que veieu sempre de les entrades, de les imatges d'entrada al Congrés que acostumem a posar als mitjans de comunicació que veiem a les televisions. Ara tots ells caminen rampa amunt per aquesta catifa vermella. És curiós perquè per la catifa vermella hi va el Pontífex, no hi anava.

0: Anava a Pedro Sánchez, que anava directament pel ciment.
1: Pel costat, sí.
0: I ara sí que ja pugen a fer-se una fotografia amb la presidenta del Congrés, amb el president Pedro Sánchez. Joan Gimeno, a veure si ara sí hem pogut recuperar en condicions aquesta connexió.
2: Ahora yo creo que sí.
0: Ahora sí.
2: Estabais narrando esa llegada de León XIV que acaba de llegar al patio del Congreso de los Diputados. Se está produciendo esa foto institucional junto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Ahora mismo, después de esta foto, van a pasar por esa alfombra roja que está preparada en el patio y van a ir hacia adentro, hacia el salón de los pasos perdidos, donde va a ser recibido también por el líder de la oposición, los miembros de la mesa del Congreso y también por los portavoces. Estamos a unos minutos, estamos viviendo ya, de hecho, un momento histórico en el Congreso de los Diputados. Va a ser el primer discurso de un papa ante las Cortes Generales en España y se espera que sea el discurso más político de León XIV en su visita a nuestro país. Podemos escuchar, además, cómo la banda sinfónica de la Policía Nacional interpreta el himno nacional al Papa. En su discurso le va a preceder la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que va a ser la encargada de darle la bienvenida desde la tribuna. Se espera un discurso de Armengol también muy institucional, en el que no se descarta que haga también alguna mención a la situación internacional marcada por la incertidumbre global y la búsqueda de la paz. Hoy aquí están diputados, senadores, además de las altas instituciones del Estado. No van a estar Podemos y tampoco el BNG, que han decidido ausentarse hoy en un mensaje también político por su parte, y tampoco los presidentes autonómicos del Partido Popular. Van a estar Adrián Barbón, el presidente de Asturias, y el presidente catalán, Salvador Illa, pero no van a estar los presidentes autonómicos del PP. Antes de que el Papa llegue, lo dicho, van a pasar por ese salón de los pasos perdidos y ahí va a recibir también los obsequios institucionales, el facsímil del libro de horas que le va a dar el Congreso y también un manuscrito del Beato de Líbana que le va a otorgar el Senado. Todo lo que está pasando aquí en esta mañana es evidentemente excepcional y marcado por un fuerte protocolo y por unas estrictas medidas de seguridad.
0: Que además, Joan, viene justo el Papa. Veíamos que Pedro Sánchez les saludaba justo en el acceso, justo en la entrada, pero ellos dos ya se han visto. A las 9:30 de la mañana estaba prevista esta reunión en la Anunciatura, que la Anunciatura vendría a ser el domicilio del Papa cuando viene a España, la embajada del Papa aquí en España. Un poco que la imagen ha sido esa, ¿no? La de que quien recibía a Pedro Sánchez en Madrid era el Papa y no al revés.
2: Sí, Pedro Sánchez es verdad que ha pasado un fin de semana muy pegado al Papa, también va a seguir en su viaje, va a estar siguiendo al Papa durante su viaje aquí en España, después irá a Cataluña, mañana viajará a Barcelona el Papa León XIV y después estará en Canarias, donde también va a estar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y efectivamente ha tenido una reunión esta mañana donde le ha regalado, por cierto, un bonsái. Ese es el obsequio que le ha dado el presidente del gobierno al Papa León XIV, un bonsái para que, bueno, no sabemos si lo pondrá o no en el Vaticano, vale, pero ya es del Papa León XIV.
0: Un bonsái para que lo cuide, mira, cosas para cuidar siempre, vida, le ha regalado vida.
1: Quin símbol, no? I deu haver darrere això.
0: Joan Gimeno, moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Qualquer cosa nos pides paso.
2: Un abrazo fuerte, hasta luego.
0: Gràcies, i ara estem veient com el Papa ja està dins del Congrés, dins d'aquells famosos passadissos on els periodistes acostumem a perseguir els polítics perquè facin declaracions.
1: Ara no és quan t'agradaria haver estudiat dress code i entendre tot aquest vestuari, que aquest sí que està carregat de simbolisme.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè tots els que, Francina Armengol, el president, van de rigorós negre o blau marí, no acabo d'entendre. No sé si...
0: Sí, sí, van vestits foscos, el Papa, òbviament,
1: no veig cap estampat per la gent que hi ha. Però ara m'agradaria com desgranar i entendre, tenir coneixement de què vol dir cada una d'aquestes peces.
0: De fet, el que sí que explicàvem aquest cap de setmana és que la reina Letícia l'hem vist vestida de blanc perquè ella pot fer ús d'aquest dret en qualitat de la dona del cap d'estat de poder vestir de blanc, justament. Ara, vaja, segueix la litúrgia, està saludant els membres de la mesa, el Papa, això està passant al Congrés, d'un moment a l'altre, doncs és quan ja sortirà al faristol per fer aquest discurs inèdit que, vaja, que repassarem Però el que puc fer aquesta hora és anar-me'n cap a la Gran Via, cap al número 665 de la Gran Via. Allà hi tenim el Guillem Favo. Per què aquí?
3: Hola, Marina, què tal? Bon dia. Doncs perquè des d'ahir hi ha una placa que recorda que en aquesta ubicació va atropellar el tramvia Antoni Gaudí. Una placa que ha trigat a ser posada, doncs això, gairebé 100 anys, que són els 100 anys que es commemoren el dia 10 de la mort d'Antoni Gaudí, després de ser embestit per aquest tramvia. Va estar 3 dies moribund, va acabar morint el dia 10, va ser atropellat el dia 7, i durant tot el matí, porto aquí aproximadament uns 20 minuts, van passant persones que surten a passejar el gos, persones que van damunt d'una bicicleta, també algun turista, i tots ells, encara que vagin en bicicleta, s'aturen, baixen una miqueta la velocitat i s'aproven a comprovar què hi posen aquesta placa. Hi ha un títol, llegim, en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i després en lletres una miqueta més menudes, el 7 de juny de 1926, un tramvia atropellà l'arquitecte en aquest punt de la Gran Via. 3 dies més tard moria a l'Hospital de la Santa Creu. He enganxat amb el micròfon alguns d'aquests testimonis que s'atensaven a comprovar què era aquesta placa, que fins ara no tenien ubicada.
0: A veure.
4: Em sembla molt bé que recordi, que hi hagi memòria i que recordin els fets que van passar. I en aquest cas va ser un accident que, bé, no sé, mala sort, per dir-ho així, no? Però em sembla molt bé perquè va ser un gran arquitecte i ara en veiem tota la seva obra, no?
5: Pues, no sé, fer justícia a una gran persona que era. Vull dir, que valia moltíssim i ara se'n dona en compte. Ara va sortint, va creixent, però bueno, vols que hagin fet alguna cosa.
3: La placa és de color platejada, està enganxada al terra, al seu costat hi ha 5 espelmes, una de les quals encara crema, hi ha un test amb un clavell i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulipans de color blanc, això al costat de la placa. Totes les persones a qui he preguntat em deien molt bé, està molt bé perquè és un acte de memòria, de record, de posar en valor la feina d'Antoni Gaudí. M'acompanya ara mateix el Lluís, que venia amb temps i ha decidit que es quedava una estona més fent-me companyia. Lluís, què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
3: I em deies, està bé que se'n faci memòria, encara que haguem hagut d'esperar 100 anys, perquè a més en aquest punt Gaudí va ser atropellat i el van confondre amb un sense sostre.
6: Això, estàvem comentant que almenys han passat temps i era just de tenir almenys un punt de record, no? Que dius, home, és el de la seva mort, ja sabem on va néixer, o sabem que es disputen Riudoms i Reus la seva, el seu naixement, però almenys aquí a Barcelona sí, tenim la Sagrada Família, tenim el Parc Güell, tenim altres construccions, però no tenim cap bust, cap estàtua.
3: I em deia també el Lluís, no sé si era el més idoni, aquesta placa que potser passa desapercebuda, a tu t'hagués agradat més un bust o...
7: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
6: Ara, a la Gran Via, que hi ha espai suficient, doncs un petit monòlit amb una escultura hauria estat millor. Per què? Perquè t'has adonat que la gent passa caminant i veu una placa més. Què és? De gas? És d'aigua? I és clar, dius, ara perquè té unes flors i té unes espelmes, però quan això no hi sigui, s'integra allà amb el terra.
3: Escolta, Lluís, que tu no ets de Barcelona, ets del Prat, però has vingut expressament a veure aquesta placa?
6: Doncs avui sí, perquè la vaig veure per la tele. Aleshores, a mi m'agraden totes aquestes coses i del Prat de Llobregat, doncs dic, home, avui que estic per Barcelona, vaig a veure si la trobo. I al final l'he trobat.
3: Escolta, deixa'm afegir, Marina, potser una mica més de context, que en el moment de ser embestit pel tramvia, Antoni Gaudí havia sortit de la Sagrada Família, anava en direcció a l'església de Sant Felip Neri, al Raval. Va veure que venia un tramvia en sentit Besòs, aleshores va fer un pas enrere amb la mala sort que en venia un altre pel sentit contrari, que és el que el va embestir.
0: Aquest és el detall de com va passar tot, ho dic perquè potser molta gent ho sap, no?
1: Clar.
0: Gaudí el van atropellar un tramvia.
1: Jo no ho sabia, això, per
0: doncs,
1: exemple. Pas enrere, no.
0: Exactament, van així. Favo, gràcies. I a Lluís, digue-li que moltes gràcies, també.
3: Sí. Gràcies, Lluís.
1: Són d'aquestes coses que te'n fas creus, no?
0: Sí.
1: Que fins ara no s'hagi... que cap consistori hagi pensat en que havíem de tenir aquesta placa.
0: Una plaqueta, a més. La sensació és una mica correcuita, no? És, a més a més, és just demà passat, que fa 100 anys, just el dia que ve el Papa i que inaugura la Torre de Jesús, és el dia exacte que fa 100 anys d'aquella mort de Gaudí. Ho dic perquè, a més, s'ha posat això com un parell o tres de dies, la placa, ni tan sols coincidint exactament.
1: I és sorprenent que, justament, Barcelona, que diguéssim, està dictant el turisme, havent-hi tant de reclam amb aquesta figura universal, ningú hagués pensat això abans. Tal vegada es va pensar i no es va executar, em sorprendria, però ara, com a ment escriptora, m'agradaria en el moment en la reunió de la persona que s'il·lumina i com es va tramitar tot això perquè avui pogués ser possible.
0: Sigui com sigui, ara mateix tenim un punt més, una parada més d'aquesta ruta gaudiniana a la Gran Via entre Plaça Catalunya i Tetuán, perquè ens entenguem, ja la podeu buscar i trobar, el 665, el 665. Estel Soler, gràcies.
1: Molt bon dia i bona setmana.
0: Seguim veient la visita del Papa, ell ara ja ha signat el llibre de visites, li estan regalant. Em penso que deu ser la medalla d'honor del Congrés, que és la que porta penjada també la presidenta, la Francina Armengol. De moment encara no el tenim dins de l'hemicicle, adreçant aquest missatge, aquest esperat missatge del Pontífex des del Congrés, però vaja, això ha de passar en els propers minuts. Així que nosaltres agafem una mica d'aire i obrim l'expedient Iscar.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Temps d'expedient Iscar, com sempre, amb la Clara Iscar. Com estàs?
8: Hola, bon dia.
0: El que avui ens expliques va estar a punt de passar com una mort natural.
8: La Marta Couceiro va morir amb 17 anys i sí, en un primer moment van pensar que havia estat una mort sobtada. Avui ens traslladem a Bilbao l'any 1995.
0: Obrim l'expedient Iscar.
3: El dia 26 d'octubre és el dia que la família Couceiro Gómez enterra la seva filla. I no només enterren una filla, una germana, amb un dolor incalculable, sinó que ho fan amb el convenciment que se'ls està escapant alguna cosa.
0: L'enterren el 26 d'octubre, hem dit. Quin dia ha mort?
8: Mort dos o tres dies abans, segons l'autòpsia. No dorm a casa a Bilbao, sinó a la segona residència, situada a Gorlis, un poble costaner situat a 30 minuts de Bilbao, on la família porta al supermercat i al bar d'un càmping. I van a fer les temporades d'estiu i allà troben a la Marta a l'habitació. És a terra, entre el llit i la paret, sense signes de violència, no hi ha res pel terra. Ella està vestida, no té sang ni ferides aparents, però és morta. A terra, al costat d'ella, vòmit.
0: Quan dius que no té ferides aparents, vol dir que en té però que no les veuen?
8: Té un cop a la cella esquerra i la hipòtesi és que se l'ha fet amb la tauleta de nit quan s'ha inclinat per vomitar. Per tant, la deducció és que el vòmit la va agafar per sorpresa al llit. Ho dedueixen perquè el vòmit és a terra, però la paret té esquitxades i, per tant, calculen que ha sigut des d'amunt que ho ha fet. Ella portava una dessuadora blava que té el coll tacat de vòmit.
0: I això és tot?
8: Segons sembla, algú va defecar el bany sense buidar la cisterna després. No és la primera vegada que en un cas d'assassinat l'assassí fa servir el bany i no es tira de la cadena, però no els donarà temps a fer cap comprovació perquè quan la família descobreix la caca, tira de la cadena.
0: Vaja. Aleshores, la conclusió és que es va ofegar en el seu propi vòmit.
8: Sí, aquesta és la conclusió. A més, li fan una autòpsia molt superficial amb el convenciment que la Marta ha mort estant sola en aquesta habitació, però la família creu que no.
0: I per què tenen la mosca darrere l'orella?
8: El dia anterior, la Marta va sortir a passejar el gos molt aviat al matí. La seva mare era a casa i la va veure sortir amb una motxilla. Quan va tornar, ja no duia aquesta motxilla, per tant, la va donar a algú. I aquesta motxilla la troben a l'habitació on la troben morta, amb una mica de roba, un neceser i un ninot de peluix. Per tant, dedueixen que algú va acompanyar la Marta fins a aquell apartament.
0: I quan torna de passejar el gos sense la motxilla, què fa?
8: Doncs la Marta va rebre una trucada. Li va dir a la seva mare, que era la persona de recursos humans de l'empresa on la contractarien, i que havia de marxar. El seu pare va ser l'últim que la va veure viva, perquè després de marxar a casa va passar per l'oficina del pare. Li va demanar diners i ja està. La investigació té moltes llacunes i no puc precisar on era l'oficina, però segons Google Maps hi ha diferents opcions, però totes impliquen agafar o un parell de transports públics i trigues entre una hora, hora i mitja, i ella ho va fer més ràpid. Per tant, pensen que algú la va acompanyar amb cotxe. Ja us he dit que a la família de la Marta no els encaixa això de la mort no violenta, perquè han passat moltes coses estranyes els últims mesos per no relacionar-les amb la seva mort. I encara els queden unes quantes coses per descobrir.
9: quan la família ja s'ha instal·lat a Gorliz, durant diversos dies, mentre la Marta està amb les seves amigues, veuen passar un noi amb un Renault 21 que porta les finestres baixades i la música alta. Passa lentament per fer-se notar. Finalment, un dia baixa del vehicle i es decideix a parlar amb elles. Diu que s'anomena Jorge, té 19 anys, i encara que és de Madrid, on hi ha la seva família, ell viu a Bilbao perquè hi estudia econòmiques. El seu cotxe no és res de l'altre món, però diu que la seva família té molts diners i els ensenya un feix de bitllets amb el qual les convenç.
0: Vaja, un fantasma.
8: La Marta i el Jorge comencen a sortir plegats i aviat el presenta als seus pares. Els pares es queixaran de no saber els cognoms del Jorge, ni la seva adreça, ni el telèfon de casa seva. Li ofereix una feina a la Marta a Bilbao, per la qual només hi ha un requisit, i és que ella ha d'estar emancipada. Ella tenia 17 anys, no tenia la majoria d'edat, però els pares accepten i duen a terme aquest tràmit durant la segona setmana de setembre. Tot i això, la Marta no signa cap contracte de treball.
0: I quan es coneix l'amor de la Marta, ell com es comporta?
8: L'endemà que la trobin morta, el Jorge truca al pare de la Marta i s'excusa per no assistir al funeral perquè és a Madrid i no explica com se n'assabenta ell de l'amor de la Marta.
0: O sigui que al funeral no hi va.
8: L'endemà, el divendres, queda amb el pare de la Marta a la parròquia de Begoña, a Bilbao, i apareix amb crosses. Li explica que, arran del xoc emocional de rebre la notícia de la mort de la seva nòvia, va tenir un accident. El pare de la Marta no aconsegueix treure-li informació, però la veïna de baix, a la una de la matinada, quan se suposa que la Marta ja feia unes 12 hores que estava morta en aquell apartament, va sentir passos al pis de dalt. Poc després, quan el pare de la Marta va al registre civil a demanar un certificat de defunció, té una gran sorpresa quan la funcionària li diu que acaba d'expedir 3 còpies d'aquest certificat a una altra persona. El pare li exigeix el nom i és David Villafañe García.
0: I és el Jorge?
8: És el Jorge. Les amigues de la Marta descobreixen que en realitat, això mateix, es diu David Villafañe García. Són 5 les amigues, no totes del mateix cercle. Hi ha amigues de Gorliz, del Col·legi de Bilbao, però totes per separat expliquen el mateix. A finals del mes de setembre van començar a veure-li a la Marta blaus al cos. Ella a casa explicava que havien sopegat, que s'havia donat un cop del cap, però les seves amigues els explicava que el Jorge tenia gustos sexuals, diguem-ne, forts, poc convencionals. Tenia els ulls ensangonats, amb vessaments a la part blanca, i això va amoïnar molt els pares. La Marta va acomiadar-se de les amigues i va dir que el dilluns 23 se n'anava a Madrid a viure amb aquest noi i que no els hi pensava dir abans als seus pares.
0: I passen més coses sospitoses?
8: Des de diverses companyies d'assegurances es demana que s'investigui la mort d'aquesta noia. Això és una cosa que els pares no ho saben, però que arriba a la policia. Quan algú reclama el cobrament d'una assegurança, comproven si en té més i se n'adonen que té 3 contractades i totes en les mateixes dades. No només van contractar assegurances a una noia de 17 anys, una cosa molt estranya, sinó que ho va fer acompanyada d'un xicot que era qui portava la veu cantant i que és qui ara està intentant cobrar els diners. Els agents que van fer el tràmit el recorden tots perfectament. David Villafañe.
9: Són 7 asseguradores, 3 d'elles acceptaran. En total, la Marta està assegurada per 50 milions de pessetes, uns 300.000 euros de fa 30 anys. El banc que donen per pagar les quotes és el compte que han obert a nom de Marta al Banc Central Hispà, però a l'apartat adreça i telèfon no hi ha les dades de la Marta ni tampoc les del David, sinó les d'un amic seu. El David va trucar diverses vegades a cada companyia i fins i tot els va pressionar perquè n'acceleressin els tràmits.
0: Tot en ell era mentida.
8: La família és del Lleó. Viuen a Bilbao, on el pare exerceix de taxista i la mare netejadora. No viuen a la Moraleja de Madrid, no són milionaris i, per descomptat, no tenen empreses. Quan les amigues de la Marta s'assabenten que el David és de Bilbao, entenen que ell sempre la portés a altres llocs, lluny, perquè no volia trobar-se amb algú que els conegués. Un cop descoberta la identitat real d'aquest noi, comproven que està pendent d'una denúncia d'una companyia d'assegurances on va treballar una mica abans de conèixer la Marta i de la qual el van acomiadar per irregularitats econòmiques. En aquesta asseguradora el David no va picar a la porta per contractar una assegurança, esclar, però havia contractat una assegurança a nom del seu pare i per això el van acomiadar. Els pares de la Marta van voler portar-la a l'hospital per mirar tot això dels vessaments, a les venes de l'ull, i el nòvio no volia que la portessin, la convenç perquè no hi vagi. El David, per cert, acaba confessant a l'Arxanxa que el seu pare està amenaçat per ETA i que per això no pot donar ni direcció ni telèfon.
0: Ha aparegut ETA aquí, eh?
8: Sí, el grup terrorista, sí. Després de rebre tota aquesta informació, el jutjat d'instrucció decideix fer una segona autòpsia i ordenar exhumar el cadàver. Han passat 35 dies de la mort quan fan la segona autòpsia i el cadàver, evidentment, no està en les mateixes condicions, però observen una sèrie de signes que consideren tots relacionats. Per exemple, taques vermelles a la cara, major putrefacció a la zona del nas i la boca, i creuen que és degut a ferides que hi havia a l'interior d'aquestes zones que no van veure la primera autòpsia. També arriben a la conclusió que algú va moure el cadàver hores després.
0: I per tot això deixen de pensar que la mort va ser natural.
8: Descarten que s'ofegués en el seu propi vòmit i consideren que algú que estava amb ella la va sufocar amb un coixí. Després del resultat d'aquesta segona autòpsia, detenen el David. El jutge, 3 anys després de la mort de la Marta, arriba al judici en llibertat condicional perquè va pagar una fiança de 3.000 euros per sortir de la presó. Hi ha diverses acusacions, la fiscalia, com és habitual, la família de la Marta i també les 3 asseguradores que l'acusen d'estafa i de falsedat.
0: I quina és? Com es defensa? Quina és la seva estratègia?
8: Doncs ell defensa que va morir sola, apostant per un atac d'al·lèrgia o d'asma. Ella va anar a l'hospital a visitar-se suposadament perquè tenia al·lèrgia 3 setmanes abans. El metge que la va visitar nega al judici que les hemorràgies als ulls que presentava tinguessin res a veure amb cap mena d'al·lèrgia, però sí són símptomes d'asfíxia. Quan li pregunten per què va fer que la Marta s'emancipés si no era per contractar les assegurances, explica que ell contesta que volia desvincular-se dels seus pares. Però la noia va seguir vivint a casa amb la família i no se'n va anar a viure amb ell per molt emancipada que estigués. El tribunal, i no un jurat popular, dona validesa als indicis, perquè només són indicis, i el declara culpable d'assassinat i d'estafa continuada en grau de temptativa perquè no ha aconseguit cobrar les assegurances, i el condemnen a 17 anys de presó per la mort de la Marta i a 2 anys i mig per estafa. Si no hi ha signes de violència és perquè la Marta era molt menuda, feia 1,46 m i pesava menys de 40 quilos. Diu la sentència que queda més que provat que el David va enganyar la Marta i tot el seu entorn. Pel que fa a les 3 assegurances de vida, l'únic beneficiari després de la mort era ell. I li va faltar temps per anar a demanar certificats de defunció. Ho va fer abans que la família. A més, no oblidem que proporciona dades falses a l'asseguradora, dona les d'un amic seu, probablement perquè no arribin cartes a casa la Marta, i durant la instrucció i el judici va assegurar que la idea de les assegurances va ser de la Marta perquè estava embarassada i volia assegurar-se un bon futur, però la sentència aclareix que l'únic futur assegurat era el del David.
0: Però existia realment aquest embaràs?
8: Ell primer va dir que havia patit un avortament natural i després va dir que estava embarassada quan va morir i el judici diu que no ho tenia clar. L'autòpsia ho descarta i sabem que a la visita a l'hospital per el tema d'al·lèrgies la primera setmana d'octubre estava menstruant. Les amigues, a més, expliquen que la Marta es va fer un predictor a l'agost i va sortir negatiu. Per tant, hi ha moltes proves que no va estar embarassada en cap moment. Consideren provat que va ser ell qui va moure el cadàver perquè té taques vermelles al braç dret i perquè la veïna va escoltar passes al pis de dalt i perquè, segons l'autòpsia, aquelles hores ja feia molt de temps que era morta ella.
0: I ell recorre la sentència?
8: Sí, però no aconsegueix el seu propòsit. Insisteix que la mort de la Marta no va ser una causa homicida i busca algú que li doni la raó. Jo ho va intentar anar al judici amb els seus propis pèrits, però el que van fer va ser dir que no podien assegurar ni una cosa ni l'altra. Mentre prepara l'estratègia per poder recórrer al Suprem, vol cridar l'atenció, fa una vegada fam i està 47 dies sense menjar. N'hi haurà una segona en la que estaran més dies i una tercera, però abans aconsegueix ajudar el professor Frontela.
0: Ui, aquest em sona.
8: És el mateix que va revisar l'autòpsia de les conegudes com a nenes d'Alcàsser i que va dir que tot malament, excepte revisar l'autòpsia de Marta Couceiro. Val a dir que no fa una autòpsia pròpiament dita, sinó que mira les imatges que es van prendre i analitza què diu l'informe per veure si està d'acord amb el que van considerar els altres metges forenses, els que sí van fer l'autòpsia amb el cos present. El professor Frontela considera que està tot malament i que tots els signes que van observar el cadàver i que van associar amb la mort per asfíxia no són altra cosa que signes de descomposició que van malinterpretar. Frontera descarta categòricament la mort per asfíxia. És més, diu que no va poder ser així perquè no hi ha restes de vòmits als pulmons, cosa que hauria d'haver passat perquè sí que n'hi havia a la boca. Crec que és una pena que no investiguessin adequadament l'escena de la mort, perquè si se la va asfixiar amb un coixí probablement hi haurien restes de vòmit i podien contradir tot el que diuen ara.
0: Clar, però segons el doctor Frontela, de què mor la Marta?
8: Ella tenia més leucòcits de l'habitual, són els glòbuls blancs, i segons l'informe de l'autòpsia, al cor troben, en analitzar una mostra, una infecció o una inflamació. Per tant, la conclusió del professor Frontela és que la mort va ser deguda a una miocarditis. A més, diu que els signes d'asfíxia també es veuen en les morts per error cardiopulmonar. El Suprem rebutja la petició perquè no aporta proves noves, sinó una nova interpretació de les mateixes proves, en aquest cas de la segona autòpsia, i no passa res.
0: I continua a la presó?
8: Sí, sí, està... O sigui, acaba la seva condemna, el deixen en llibertat des del 2017 i un cop complerta la totalitat de la pena, surt de la presó d'Anant Clares d'Oca a Àlaba, rebutja tots els beneficis penitenciaris que li haurien permès gaudir de permisos de sortida abans perquè no vol admetre la culpabilitat. I un cop lliure, continuen anant a programes dient que és innocent. Jo he vist programes amb titulars dient un inocente ha sido condenado. Ell justifica haver-se inventat el nom en un primer moment perquè diu que l'entorn on li van preguntar, és a dir, les amigues de la Marta, nenes de 17 anys, li va semblar molt hostil. I amb això considera que queda justificat el seu engany, que va durar mesos i que va incloure els pares de la Marta. Ell diu que la Marta sabia la veritat i que per això va posar el seu nom al beneficiari de les assegurances. També afirma que si cobrés els diners de les assegurances, uns 300.000 euros, no els compartiria amb els pares perquè són mala gent i li han fet molt de mal.
0: I tu què creus que va passar?
8: Jo crec que no se li hauria de donar veus a aquest tipus de gent als programes. Aquesta és una hipòtesi meva del que va poder passar. Algú asfixia a la Marta al llit contra el coixí, deixa de pressionar quan creu que ja no despertarà, però ella ho fa vomitant. S'aixeca, es colpeja amb la tauleta i el seu assassí intenta per segona vegada asfixiar-la i ho aconsegueix. I després, perquè matar algú t'ha de posar molt nerviós, necessita anar al bany i no buida la cisterna. Quina era la seva coartada? Es va comprovar, perquè no sabem on era el David quan li van donar la notícia de la mort de la Marta. Està molt ben argumentada la sentència, però crec que ho podien haver tingut molt més ben lligat amb una investigació més rigorosa.
0: Clara, gràcies.
8: A vosaltres.
0: La setmana que ve més expedient Tiscar en directe, com sempre els dilluns a l'Aquí Catalunya, o quan vulgueu a la vostra plataforma de podcast preferida. Ara us ho dèiem, ahir va haver eleccions al Madrid, ha guanyat Florentino, però menys marge del previst. Però el que volem explicar-vos ara, no sé si sabíeu que el primer president del Club Blanc va ser un català que es deia Joan Pedrós. Xavier Garmaní, historiador, presentador del Tren de la Història. Què tal? Bon dia.
10: Molt bon dia, Marina, com estàs?
0: Qui era aquest Joan Pedrós? Li haurem de preguntar al doctor Pedrós si tenen alguna cosa a veure.
10: Sí, mira, jo ho pensava també mentre estava preparant el guió de la secció, perquè realment, bé, a més, no, la gent quan comences a tirar d'arbre genealògic acabes veient allà d'on surts i és possible que sí. De fet, li hauríem de... Perquè era nascut a Barcelona, Joan Pedrós, i és un dels tres fundadors del Club Blanc, juntament amb Julián Palacios, que era madrileny, i el germà d'en Joan Pedrós, en Carles Pedrós. I, de fet, és molt divertit, perquè, és clar, tu ja saps que hi ha aquesta... Bé, no cal que expliquem res, perquè la rivalitat la sabem i de sobres.
0: Sí.
10: I, és clar, això que un català sigui president del Madrid, a Madrid... I el Real Madrid, com ho viuen? Doncs he anat a la pàgina web del Club Blanc i tu mires allò, història, i diu: Julián Palacios erigió en su primera cabeza visible, pero quien constituyó oficialmente la institución fue Juan Pedrós en 1902. Que a mi sembla un rodolí i tot, ben bonic, això. La qüestió és aquesta, que intenten com que no quedi ben bé el primer, quan en realitat ell és qui va fer els tràmits de legalitzar-lo, i de fet és el primer que queda com a reconegut com a president de la primera junta directiva del Callao llavors es deia Madrid Football, ho dic així com si fos un anglès de l'època, club. El terme reial li van posar el 1920, quan aquest senyor ja estava retirat. Però sí que és veritat que ell va ser el promotor d'un torneig que servia per commemorar la coronació d'Alfons XIII, que va ser coronat rei precisament aquell 1902, i que seria la llavor de la futura Copa del Rei, tot i que el títol d'aquell primer torneig es deia Concurso Madrid de Futbol. O vaja, que és una mica diferent de com ara diem els tornejos.
0: Però llavors, però vaja que... els germans sí. Padrós eren catalans però vivien a Madrid?
10: Sí, eren una família originària del món del tèxtil, de Sarrià, quan Sarrià encara no formava part de Barcelona, i regentaven una botiga que venien teles. Llavors no hi havia això que tenim ara del fast fashion o pret-a-porter, que són, no?, que vau compres i no hi havia Zares i companyies, la gent es comprava les teles. I anava a botigues com la que tenien ells al carrer Alcalà número 26, que es deia El Capritxo, i que havia obert el seu pare. I de fet, són una família ben curiosa, perquè en Joan Padrós era naturista, i de fet, ara fa 100 anys, el 1926, era vicepresident de la Societat Vegetariana Espanyola.
0: Carai.
10: I aprofitaven la botiga per vendre revistes de temes vegetarians i naturistes, que també havia de ser maco de veure.
0: En aquella època devia ser revolucionari.
10: Sí, esclar, i tant. Estava lligat a un concepte que es deia l'higienisme, que era... Això també li podries preguntar al doctor Padrós, perquè és bàsic per la medicina d'aquella època, que és estar en contacte amb l'aire fresc, menjar més sa, bé, una sèrie de coses que continuem tenint molt presents, i que, de fet, ell va morir a la casa de... ni podríem dir, no sé si casa de colònies o turisme rural que tenien a Ávila, a Arenas de San Pedro, que es deia El Berrocal, que servia precisament per això, per anar a respirar aire fresc i natura, i doncs allà va morir el 1932, el que va ser el primer president del Madrid en aquella època.
0: Això el Joan Padrós i el seu germà, el Carles?
10: Doncs mira, aquest encara és més divertit quan vas a la web, perquè diu el que fuera el primer gran presidente del Real Madrid, entre el 1904 i el 1908. Jo no he sentit mai que en Florentino en parlés d'aquest senyor. I mira que fa tots els papers de l'auca, eh? Mira, és un senyor també molt particular, de petit va tenir problemes de salut i va quedar coix, i malgrat això va ser jugador de futbol, es va dedicar al periodisme esportiu, va fundar la Federació Espanyola de Futbol i va ser un dels impulsors que el Madrid formés part de la FIFA, i també va ser àrbitre. I atenció amb aquesta dada. En aquest torneig que us deia ara del 1902 que va fundar el seu germà, ell va ser l'àrbitre de la final entre el Club Biscaia i el Futbol Club Barcelona.
0: Ah.
10: I qui va guanyar? Els altres, els bascos, 2-1. Després, perquè diguin de negreira, que llavors que la cosa et donaria per molt. De fet, ho va fer tan bé que el 1907 ja el van nomenar president honorari vitalici del Madrid, i és un personatge també curiosíssim, com el seu germà. Es dedicava, per exemple, a la producció d'oli a Jaén, tenien oliveres, va ser diputat de Corts pel Partit Liberal pel districte de Mataró, i de fet a Mataró, si hi aneu, els que sou d'allà que ens estigueu escoltant, sabeu que hi ha un passeig Carles Padrós, i el camp, que ara es diu Camp del Centenari, original era camp de futbol Carles Padrós. I que si mireu el mapa, els que no som d'allà i no ho coneixem gaire bé, doncs us adoneu que no és pas massa lluny d'un barri que ara tots coneixem molt, que és el barri de Rocafonda, de Mataró. Per tant, molt, molt a prop d'allà on va començar a fer els passos Lamine Yamal. Per cert, que a Padrós, el Carles Padrós, va morir el 1950.
0: Sí que en va fer, de coses, aquesta família. I alguna altra dada sorprenent en 30 segons?
10: Doncs mira, en 30 segons, parlar-te de la germana, que aquesta sí que no se'n parla mai, pobra, que es deia Matilde Padrós, la primera dona doctora en filosofia, segons Ortega i Gasset, la dona més intel·ligent que havia conegut mai, que va treballar fins i tot al King's College de Londres i va ser redactora de l'Enciclopèdia Britànica, però que quan es va casar va acabar a sus labores, perquè mira, se sap que això d'aquestes coses de la família tradicional obliga massa a vegades.
0: Per tant, sí.
10: I ja ho sabeu, sí.
0: Carmeniu, gràcies, que vagi bé.
10: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Avui és dijous, dijous de paella. Obrim la nostra secció setmanal dedicada a la cuina. Avui amb la gran Carme Ruscalleda. Què tal? Bon dia, Carme, com estàs?
1: Bon dia i bona hora. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé i contenta, no? Informa. Perquè, clar, el teu fill li han donat un premi, el Raül Balam. Enhorabona per la part que et toca.
1: I tant, feliç, i tant que sí. Mira, un premi professional, tu ho saps, és ben bé una abraçada d'aquelles que et confirma que estàs en bon camí, que el treball que fas agrada, però et referma aquell compromís que ja senties. Per tant, seràs millor després d'un premi, segur.
0: Ai, ara l'hem perdut a la Carme. Carme?
1: Oh, què dius?
0: Ah, ara, sí? no, que jo... t'havíem perdut. T'anava a dir que jo encara no ho sé, què és això d'un premi professional, però escolta'm, igual algun dia m'arriba. Que dius, tu
1: segur,
0: ho saps.
1: Segur, em deies, segur.
0: Tu saps això. Tot arriba, sí. Tot arriba i al final és qüestió d'anar picant pedra, que una mica és el que ha fet el Raül, no? Que pels que no
1: correcte,
0: ho sàpiguen, Premi
1: correcte.
0: Nacional de Gastronomia d'Autor, tenia una bona professora a casa.
1: Bé, tenia una bona professora, evidentment, i que no deixava passar res i... Més que no deixar passar res, és inocular aquest compromís que deia. Al final és trobar aquella professió que et fa feliç i no fallar com tu a la gent que ens escolta, no? És compromís, compromís i respecte. Jo penso que amb això es va molt lluny.
0: Escolta'm, que justament un dels arguments pels quals li han donat el Premi a Gastronomia, Premi Nacional de Gastronomia d'Autor, és per la seva cuina contemporània, arrelada a la tradició mediterrània i mediterrània i el respecte per l'estacionalitat dels productes. I d'això just volíem parlar amb tu. Ja tenim sí. L'estiu aquí a tocar i avui volem parlar
1: correcte.
0: De cuina fresca i nutritiva, de cuina de temporada.
1: Sí. Sí, estem ja patint l'estiu. No l'hem estrenat, però és per això el notem. És aquell convidat que sabem que ve a finals de juny, però no, i s'ha avançat a visitar-nos. Hem de tenir clar que, i això ens ha de treure la mandra a vegades de preparar coses fresques a casa, hem de tenir en compte que els que tenim la sort que hem nascut a la Mediterrània tenim uns productes que cada estació ens prepara ara en aquests moments pel calor que vindrà. Pel calor que estem ja patint. Per tant, suem, ens deshidratem, perdem força. I aquí, home, hi ha uns productes que ens poden ajudar. A més, els hem de preparar fresquets, ben amanits, que ens despertin aquella gana que a vegades la calor ens amaga per sentir-nos doncs, animats i amb ganes de fer coses.
0: I quins són els teus productes preferits per aquesta època de l'any?
1: Mira, jo penso que hi ha un estol de fruita que no la tenim en cap moment. Sempre hi ha fruita a les fruiteries, perquè pomes hi ha des de temps passats sabem com guardar aquelles pomes que recollim a la tardor i que en tenim tot l'any. Tenim taronges, tenim plàtans, però ara hi ha un esclat d'una fruita que fa poc que ja tenim molta maduixa, que tenim ja cirera, però la fruita de pinyol ja empeny. Per tant, tenim nespres, tenim albercocs, uns préssecs d'aigua, uns préssecs més durants, unes prumes, unes paretes. Sant Joan ja està a la cantonada. I de paretes de Sant Joan ja n'hi ha. I és clar, això és magnífic. Naturalment que vindran les figues, vindran el raïm. No hi ha cap moment a l'any que tinguem aquesta varietat, carregades de vitamines i evidentment, d'energia. És molt fàcil. Home, esmorzar tu per esmorzar has de menjar cada dia fruita. T'ajuda a vitaminar-te. Més que un batut d'aquests que siguin de tòxic vitaminat, fruita directa. Clar, i et divertiràs perquè el pots fer cada dia que sigui diferent. I a més, d'aquesta manera, allà on vas a comprar, en el mercat, saps aquella parada, el que t'ha fallat o no. I has dit, escolta'm, l'altre dia les nespres no valien, donem-me unes de ben bones. I aquí crees una complicitat i un respecte per aquella persona que et ven, que no et vol perdre, i et servirà sempre bon gènere. Per tant, apropem-nos al mercat. No deixem perdre aquesta xarxa que tenim de vida arran de casa nostra i que ens dona aquesta inspiració. Però també hi ha fulla verda. Ara hi ha uns espinacs magnífics. Ara hi ha una mongeta tendra, que és ara el moment de fer la mongeta tendra. No vulguis ser mongeta tendra pel gener. És ara. Hi ha una mongeta perona, que si fas un bullit de patata, ceba tendra i perona, just escorreguda, amb maonesa o amb un raig d'oli. És una cosa deliciosa. I si t'hi vols menjar des d'un ou bullit a una truita o un ou passat per aigua. I aquí ja tens tota la vitamina, tota la proteïna i l'hidrat de carboni.
0: Jo la mongeta tendra amb patata me la menjo des que era petita de la mateixa manera, que és xafant amb la forquilla
1: i sortint de l'olla.
0: No, i això li he traspassat a la meva filla. I li fem un volcà És a dir, fem una muntanyeta amb la patata, li fem un foradet al mig i allà li tirem l'oli d'oliva. I mira, cap als nens que no els agradi la verdura, funciona, perquè això també que també es menja per la vista, també és veritat.
1: Sí, no, és el primer sentit que funciona. De fet, a taula són tots els sentits. Hi ha la vista, hi ha l'olfacte, hi ha el tacte, perquè ens agrada mastegar. No volem trobar una mongeta tendra que ja sigui una pasterada, sinó que el volem mastegar una mica, que no hagi perdut el verd, que no hagi perdut les vitamines. I llavors, i si n'has fet una mica més, això també hi ha un avantatge. Si n'has fet una mica més, ho pots convertir en una mena d'ensaladilla especial, perquè està freda i la pots amanir. O ho pots passar per la paella amb una mena de trinxat, que ho pots animar amb una mica de l'embotit que t'agradi, una mica de botifarra de perol, de botifarra negra, i tens un superet o un dinar ràpid i bo i nutritiu. Perdem la mandra a l'hora d'engegar el foc, senyors, perquè ara els tomàquets cada dia seran millors. Fixeu-vos, tenim a vegades tomàquets a l'hivern que ens queixem, però esclar, és que és un fruit d'estiu. És ara quan hem de fer aquelles amanides, que obres el tomàquet pel mig, que ja és sucós, i a cavall hi pots posar des de tonyina de llauna, en aquest ou bullit que comentàvem, ben amanit, i és nutritiu, és vitaminat, refresca. Ja tots fem sopes fredes a casa.
0: Això t'anava a dir, ara que has obert el meló del tomàquet, el gazpacho, el salmorejo... Tu ets de gazpacho, de salmorejo, diferències entre un i l'altre, i trucs i secrets per fer-los bé.
1: Sí. Bé, més que trucs i secrets, us he de dir que quan el preparem i hi posem el vinagre, que és la xispa que ho fa refrescant, jo sóc dels que defenso que quan preparem el triturat, que fem tomàquet, principalment si fem un salmorejo com un gazpacho, el prota és el tomàquet. Però aquest tomàquet l'ha d'acompanyar una punteta de ceba, una punteta més reculada d'all, una mica de pebrot verd. Sí que hi posarem, si volem fer un salmorejo, tindrà més riquesa d'oli i de pa, que al final és el que l'emulsiona, és el que el fa avellotat.
0: Pebrot, canvi, pebrot sí,
1: Pebrot verd, sí, una mica. No ens passem, perquè el tomàquet, que és pulpós i que és molt aquós, el pots amanir amb aquests vegetals. Si et passes d'allada, ostres, és que tiren enrere, no trobaràs ni el sabor del tomàquet.
0: I no m'has dit cogombra? No m'has dit cogombra?
1: Jo no n'hi poso, de cogombra. Jo no n'hi poso. Potser perquè el meu estómac me'l torna. Em recorda, si el menjo per dinar a la tarda, em recorda que he menjat gazpacho salmorejo. I per això no n'hi poso.
0: Més el cogombra que l'all, Et torna més el cogombra que l'all.
1: Sí, perquè l'all li poso molt reculat, quasi bé que n'hi es nota.
0: Què vol dir? Mitja llet, vol dir això?
1: Sí, exacte, mitja llet per quatre racions. Que si no li poses, es troba a faltar l'aveniment quan hi posem sal, quan hi posem pebre, quan posem nou moscada, quan posem orenga, quan posem alfàbrega. Hem de ser prudents, perquè si no, ja li hem de posar el títol de romaní. Si és que fèiem un xai al romaní, l'hem negat de romaní, ja hauríem de dir romaní amb xai. Són acompanyaments gustatius que ens desperten les papil·les, que ens agrada continuar menjant i alhora ens nodrim, clar.
0: Me'n vaig a les amanides. Quins errors acostumem a cometre quan preparem una amanida?
1: Ah, perdona, no t'he acabat de dir el que faig quan faig...
0: Ah, perdona, acaba. Sí.
1: Parlava del vinagre. El vinagre és el que el fa refrescant, fins i tot ens el fa nutritiu. Però això, el vinagre el poso quan el vaig a servir a taula, per una raó. Perquè el vinagre fa una maduració amb aquests vegetals que han estat crudos i triturats, i fa una maduració que el fa una mica com vell. No vell, però una mica cansat. En canvi, si no hi poso el vinagre fins al moment de servir-lo, és molt més agradable i fins i tot trobo més els sabors frescos de cada un dels ingredients. Això sí que tinc cura de si el guardo, si m'avanço, potser ho puc fer el vespre per l'endemà, no li poso el vinagre. O de bon matí, per la...
0: Ara...
1: Això penso que és interessant.
0: Sí, a casa ens hi agrada. Està bé aquest truc. No dic que està bé aquest truc, que ens l'apuntem. Hem d'afegir el vinagre quan toqui servir el gazpacho. El gazpacho o el salmorejo, que aquí també després hi ha dues escoles, els que se'l beuen o els que se'l mengen en cullera.
1: Sí, a cullera, exacte, i amb entrebancs, perquè, esclar, aquí pots posar-hi fins i tot la proteïna i ser un plat complet, un salmorejo.
0: Amb l'ou d'una altra vegada.
1: Per tirar quilòmetres,
0: T'anava a dir, i el tomàquet pelat sempre.
1: Sí, jo a les amanides m'agrada el tomàquet pelat. Ara que hi ha aquests tomàquets que poden ser de ració. Hi ha uns tomàquets que partits per la cintura doblen el plat.
0: I el truc per pelar el tomàquet sense carregar-te'l?
1: No, bueno, jo no les escaldo. Quan els vull fer per amanida, no l'escaldo. No l'escaldo perquè llavors li fas... comences a coure, perquè és clar, la pell està arrapada. El truc és tenir un ganivet d'aquests de puntilla molt ben esmolat i pelar-lo. És tan senzill com això. Pensa que amaniràs un tomàquet que serà madur, però que no serà tou, que no s'esfonsaran els teus dits, sinó que tindrà una mossegada ferma. Aquests són els tomàquets. Defenso, m'agrada una amanida d'un tomàquet que sigui vermell, que hagi desenvolupat els sucres del propi producte. Jo de petita tinc records d'infantesa i us asseguro que és mític, és una mica com la magdalena de Prus. La meva són tomàquets madurs a l'estiu a la vinya, amb els peus nusos dins de l'aigua del sol que regava les tomaqueres, ensumant aquelles fulles de tomaquera que són tan embriagadores i anar menjant un tomàquet com una poma. Això és a la memòria et fa que a vegades a l'hivern me'l fa una amanida de tomàquet i dius, home, però he estat jo, que he badat a fer una amanida de tomàquet.
0: Quina tristor, no? Sí, sí, sí.
1: Clar, és ara que hem de menjar amanides de tomàquet.
0: I el tomàquet sempre amb ceba tendre, eh?
1: Sí, mira, saps que faig molts vespres que em dic amanides de cullera. Aquí necessites un bol d'aquests fondos per cap, eh? No un bol d'aquests petits cookies, no, un bol d'aquests grans. I aquí hi poses, per exemple, per cap, un parell de tomàquets d'aquests de banya, que ja han començat boníssims, vermells, pelats, i tallats a trossos de mossegada. Llavors, una vegada hi tens això, una miqueta de ceba, i piques una mica de ceba, molt poqueta. Aquí sí que hi poso cogombre, veus? Hi poso cogombre també a tall de mossegada. Llavors, hi poso, compro uns biscots, uns borregos de forner, això hi podries posar unes torradetes d'aquestes que són de panglès,
0: sí.
1: unes tostades, perquè ens entenguem, no? Jo hi poso borregos de forner, que són com uns bastons que torren, i també els puc fer a talls de mossegada. Hi posem ou dur, mig ou dur per cap, i hi posem tonyina. Ho amanim amb oli, posem una cullerada de mostassa d'aquesta de gra i ho ben barregem. I ho mengem a cullerades. Aquí pots anar variant els ingredients de proteïna i pots posar-hi fins i tot un formatge fresc un dia. I pots posar-hi ou dur, més ou dur, en lloc de tonyina. I és divertit perquè, esclar, mastegues, vas agafant cada cullerada coses diferents i és una cosa deliciosa. I... una amanida de tomàquet, amanida de cullera.
0: I si vols que ompli una mica més, ho barreja amb una mica d'arròs i ja està.
1: Ah, també, no, esclar, és que no ens oblidem que ens hem de vitaminar, ja ho dèiem, hem de beure perquè ens deshidratem, però no oblidem la proteïna i l'hidrat de carboni. Això hem de... El nostre plat sempre ha de contenir, això ho hem de tenir clar, vitamina, proteïna, hidrat de carboni. No oblidem, cada un és important per tenir després l'energia que ens fa falta. La pasta també és un bon recurs per fer amanides fredes a l'estiu. Sí que hem de tenir cura de no passar la cocció, que no ens quedi després aquells... Si fem una amanida de macarrons, que no ens quedin plegats, que no ens quedin...
0: Ai, sí.
1: Que no perdin aquella rodona, que no quedi plaf, com una veta gruixuda. No, aquesta és la gràcia. I l'arròs igual, ve de rossos. Nosaltres preparem el que diem una paella de pícnic, que la fem amb llagostins. El llagostín és molt agraït, perquè penso que és un marisc escaldat, no perd la mossegada i el pots menjar doncs, fred i continua sent atractiu. A vegades hi ha marisc que queda més tou i potser no és tan agradable. Per tant, fem tot una combinació i hi posem el que faríem en una paella. Aquí sí que hi posem pebrot, ceba, tomàquet i ho sofregim lleugerament. El llagostí és escaldat a trossos, ho mesquem amb l'arròs, i això pensa que hi posem per sobre, ho muntem en una paella, i ens el mengem fred, perquè a sobre hi posem formatge ratllat. Però si dius, ostres, ha plogut, i ens l'havíem d'anar a menjar a la platja o a la muntanya, aquella paella, com que tenia aquella mica de sofregit, l'endres al forn, s'escalfa, i és com una paella d'estiu agradable. Per tant, sempre quan estàs dedicant temps a la cuina, fes-ho amb visió que no llencis res, no s'obri res, no mengis tot.
0: Quina gana, Carme Ruscalleda. Escolta'm, gràcies, moltíssimes gràcies una setmana més per haver estat amb nosaltres i el que et deia, enhorabona, perquè no sempre, vaja, no tothom té un fill Premi Nacional.
1: moltes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Fora mandra, senyors, fora mandra.
0: Vinga.
1: A l'hora de l'alimentació.
0: Una abraçada, Carme.
1: Adéu-siau.
0: Que vagi bé, fins aviat. Adéu.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
4: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bad Gyal. O The Cure.
3: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
4: Ballarem moltíssim.
5: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
6: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què hi jugues?
7: Pere,
8: bon dia.
7: Ha tornat Pelé, Milla.
9: Vale, si escoltas alguna cosa, m'ho dius.
8: ¿Este quién es?
10: Manolo.
11: Manolo. Muy mal, Manolo, muy mal.
7: Tonto, ¿sí? Porque no marca un gol, gilipollas. Que era un gilipollas. A segunda.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
2: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
12: El 25, l'agència Moody's va retornar a la Generalitat el grau d'inversió que li havia retirat el 2012. 13 anys hem tardat. Quan la seva qualificació creditícia es va veure afectada per la crisi del deute, Moody's va ser l'última agència que va fer aquest pas. Ho havien fet abans Fitch i DBRS. Avui les tres agències que avaluen el deute a la Generalitat confien en la seva solvència.
0: Això està passant ara mateix al Parlament de Catalunya des de les 9 del matí, que compareix d'aquella manera i com pot la consellera d'Economia, ja ho veieu, amb la veu agafada per un refredat. Però vaja, el que està fent és presentar aquests pressupostos de la Generalitat que han arribat més tard del que haurien, perquè els estem aprovant al juliol. Això no seria l'habitual. El normal és aprovar-los cap a l'octubre-novembre, ja pensant en l'any següent, perquè entrin en vigor ja des de l'1 de gener. Això fa anys i panys que no passa aquí a Catalunya. Ara estem en aquest terme mig de hi haurà uns pressupostos aprovats a final d'any, però com a mínim s'actualitzaran, perquè ja sabeu que els últims es van aprovar per part del govern de Pere Aragonès el 2023. Ha plogut bastant des de llavors. En fi, que el govern de Salvador Illa no tindrà problemes en principi perquè això acabi sent una realitat després d'haver segellat un pacte amb els comuns i amb Esquerra Republicana. Amb aquests dos partits aconseguirà la majoria absoluta necessària. No així Pedro Sánchez. Pedro Sánchez aquesta majoria no la té. Pedro Sánchez porta des de 2023 governant sense pressupostos. Ara diu que sí, que vol presentar-los, que vol tenir-los i que vol aprovar-los, els del 2027. Avui mateix ja comença a engegar la maquinària perquè així sigui. Ara bé, no té suports. Vaja, és pràcticament una quimera pensar que Pedro Sánchez pot aprovar pressupostos per al 2027, que d'altra banda no estaria malament, perquè insisteixo, des de 2023 que governa sense, vol dir que hem anat empalmant pròrroga rere pròrroga pressupostària durant els últims 4 anys i que si anem a eleccions generals, doncs imagineu-vos el període sense pressupostos que podem tenir pel davant. En fi, això és el que està passant ara mateix. Nosaltres ens oxigenarem una mica, arribarem a les 10 del matí fent una ullada a les notícies pop i a què s'hi cobra les xarxes. I hem de començar així.

0: narcisismo.
1: Me dejaste por tu narcisismo, això li cantava la Shakira al Piqué, però tenim un nou moviment d'aproximació entre la parella més famosa, l'exparella ja més famosa que hem tingut a Catalunya.
2: Que recordeu que fa uns dies us explicàvem precisament que ell havia parlat bé d'ell en una entrevista, que li havia donat com les gràcies pel paper que ha tingut en la seva vida familiar, per haver-la convertit en mare. Doncs bé, 4 anys després de la seva mediàtica separació, ara la Shakira i en Gerard Piqué han tornat a alimentar el rumor sobre un possible acostament. Per què? Resulta que diversos usuaris de xarxes han detectat que l'exparella s'ha tornat a seguir a Instagram.
1: I tothom sap què vol dir quan passa això, eh?
2: Clar, és que... Fixeu-vos en la contrària,
1: que
2: clar.
1: No estem especulant aquí amb que hi hagi una relació romàntica,
2: sí,
1: una altra vegada.
2: Marina, però... estem especulant totalment.
1: No,
2: sempre.
1: Que hi pugui haver una relació romàntica, no, però que potser les coses s'han arreglat d'alguna manera.
2: Aquí és on anàvem. Sí, que alguna cosa ha passat, està clar, perquè...
1: Que ja no s'odien.
2: No s'havien seguit, o sigui, clar, això també és veritat que ens fem ressò quan normalment els artistes ho deixen. El primer moviment que es fa en temps que corren al segle XXI de xarxes, la gent es deixa de seguir.
1: Un unfollow.
2: Et fas un unfollow i ja esborres totes les imatges que tens amb aquesta persona. Clar, quan passa l'efecte contrari, tot ens porta a pensar que aquí hi ha hagut una aproximació, sigui com sigui, però és veritat que sembla ser, pel que es publica divendres demà, la Lorena segur que en té més detalls, no es pot parlar d'una reconciliació amorosa, o sigui, no pinta que aquests dos puguin reprendre cap mena d'acostament d'aquest tipus, però sí que sembla ser que estan més a prop que lluny.
1: Demà la Lorena Vázquez ens ho explicarà tot sobre aquesta notícia a partir de les 10 del matí. I Roland Garros imposa la multa més alta de la seva història a un tenista... És que clar,
2: no, aquí canviem de registre totalment. Sí.
1: Que va dir que hi ha partits que els hauria d'arbitrar un home.
2: Sí, l'organització de Roland Garros ha imposat aquesta multa de 65.000 euros al tenista paraguaià Adolfo Daniel Vallejo, de 21 anys, una sanció econòmica, la més elevada aplicada mai a aquest torneig, i aquest import serà descomptat directament dels 130.000 euros que el jugador havia guanyat després de superar la primera ronda. Una decisió que arriba, com deies, arran d'aquestes declaracions fetes després de perdre la seva segona ronda, en què va assegurar que aquest tipus de partits els hauria d'arbitrar un home.
1: El que hauria de passar que hi hagi homes que hagin de sortir de casa amb un esparadrap a la boca.
2: Mira, això totalment sí. D'acord. Mira, això també podria aplicar-s'ho, aquest. És el que ho va dir en referència a la jutgessa de cadira, la brasilera Ana Carballo, que era l'encarregada de dirigir aquell partit.
1: Que aquest tenista potser se'n fa creus amb la notícia que expliquem a continuació, i és que un estudi suggereix que la sang menstrual podria ajudar a curar ferides i afavorir la regeneració de teixits.
2: I a callar boques, també, exacte. Diverses investigacions científiques apunten que la sang menstrual podria tenir

0: l'antivirus, que al final se n'anava a l'Antàrtida a visitar pingüins en llocs molt remots. Doncs vaja, aquest turisme d'experiències el que impulsa són les activitats de risc i, per tant, dispara la necessitat d'assegurances de viatge.
1: És que no sé si vosaltres sou d'aquests, que quan aneu de Vic de vacances busqueu també fer que si rafting, salts amb paracaigudes, busqueu submarinisme en zones amb taurons i aquestes històries.
0: Tot va per èpoques de la vida.
2: Més relax. Jo soc més relax.
1: Doncs sapigueu que diverses asseguradores i experts de consum recorden que una hospitalització o una repatriació medicalitzada poden arribar a costar més de 150.000 euros, en alguns casos més de 200.000. Per això, organismes com l'OCU recomanen contractar assegurances amb cobertures mèdiques elevades i verificar que incloguin activitats esportives de risc, perquè, clar, moltes pòlisses no les cobreixen.
0: I cinema al cinema, el director nord-americà Quentin Tarantino ha carregat contra les pel·lícules que fa avui en dia Hollywood. Diu que el cine contemporani l'inspira més menyspreu que no pas generositat.
1: Paraules dures i fortes en aquest sector. M'agrada veure també què diuen la resta, no? O sigui, com acaben impactant. Ho ha dit en una entrevista, en una revista especialitzada, i Tarantino creu que la majoria de produccions actuals estan marcades per errors de guió, per concessions al públic i per càstings equivocats, fins al punt, diu, de definir la indústria com una fàbrica d'embotits sense gust. Tarantino afirma que cada vegada li costa més gaudir d'una estrena recent i assegura que prefereix llegir un llibre abans que veure moltes de les pel·lícules que arriben avui als cinemes. Déu-n'hi-do.
0: S'ha quedat a gust.
1: S'ha quedat a gust.
0: I ara ens vols posar a prova, tu, Cristian.
2: Us vull posar a prova, Marina.
0: A partir de la pregunta més viral dels últims dies. Splish, splash, I jumped back in the bear. Well, I was out
2: and know there was a party going on. It was a splishing and a splash. A veure, us donen 100.000 euros per cada dia que no us dutxeu.
0: Uf.
2: O sigui, aquesta és la...
1: Quants diners tindríeu?
0: No, sí. No ho faria, Riga. No ho suporto, això.
2: Clar, aquesta és la pregunta que va fer un influencer a un festival i escoltem primer les respostes perquè aquest vídeo, Marina, acumula en una setmana 7 milions i mig de reproduccions.
3: ¿Cuántos días estaríais sin ducharos si os diesen 100.000 euros al día?
4: 3 días como muchísimo.
5: Nada. Ningún día. O sea, me ducharía.
6: Ma. Como mucho 3 días.
7: La higiene es importante.
8: 10. 15 días.
9: Una semana.
1: Però 100.000 dies...
10: 100.000
1: dies,
10: no?
1: 100.000 euros un dia.
2: 100.000 euros per un dia.
1: Clar, que t'estàs... Bueno, no sé, jo m'estaria enferint, tindria batre un rècord a mi mateixa.
0: Sí?
1: I tant, fàstic. Per 100.000 euros al dia.
2: Fàstic, clar, no. Penso, sí, 100.000 euros al dia, hi havia gent a xarxes, als comentaris, hi havia gent que deia directament, devalu la moneda fins que l'OMS m'avisi, convertiré a Elon Musk en Elon Menos o deixo a Mancio Ortega en anècdota.
0: Que també et dic que depèn de si t'ho fan a l'hivern o a l'estiu, aquest repte també.
2: Clar,
0: no?
2: també pot influir, l'estiu pot ser complicat.
0: En pandèmia devien baixar el llistó, segur.
2: Si allà estaríem tots forrats.
1: I si pots quedar a casa tancat, entenc que també aquí es dispara la cosa.
0: Sí, i s'ha fet viral, i de quina manera, un anunci, no sé si l'heu vist, de Pep Guardiola, amb una coneguda marca de beguda.
1: Boníssima, sí.
0: Que comença... Boníssima la marca?
1: L'anunci, perdó. L'anunci. És parlat en femení, perquè mira, tinc
0: que,
1: femení.
0: Que vaja, perquè sapigueu quina és una coneguda marca de begudes que té el nom de Pep integrat a la marca.
1: Sí.
0: Resulta...
2: Sí, tal qual, té el sí.
0: Que és molt fort, que no és real aquest anunci. Jo me l'havia menjat,
2: No. No és real. Nosaltres ahir el vèiem i, clar, s'ha fet molt viral perquè apareix, està protagonitzada per Pep Guardiola, aquest anunci, i un nen que es troba amb l'entrenador pel carrer i que va corrent darrere d'ell per intercanviar unes paraules.
11: Sí.
0: Pep? Sí.
2: Clar, Pepsi, amb el Wonderwall d'Oasis de fons i amb el seu adeu del City, encara tan recent, doncs, clar, l'anunci eren molts els que ens l'havíem cregut en un primer moment, però sento dir-vos això, que està fet amb intel·ligència artificial, però tenim precedents de la col·laboració del Pep Guardiola amb aquesta marca,
0: sí.
2: I és que el 2013, aprofitant una visita que ell va fer a Argentina, era l'època en què encara hi havia la rivalitat entre Guardiola i Mourinho, i el lema de la campanya era «Mou no, Pepsi». I ho acompanyaven de missatges com «Lo llaman para conferencias, mou no, Pepsi», «Revolucionó el fútbol, mou no, Pepsi». Llavors aquí traieu les vostres conclusions de quina és la marca.
0: Però, vaja, intel·ligència artificial, que ens
2: van colar
0: fàcil.
2: Ens van colat.
0: Què més?
2: I també tenim a Maya Romero, que ha hagut d'aturar el seu concert al Roig Arena de València, quan el públic comença a riure inesperadament. I és que és una de les imatges de les darreres hores, i és que ella tenia concert allà, i enmig de l'actuació ha d'aturar el concert perquè escolta com el públic comença a riure sense ella entendre el motiu. I és que les pantalles de gegants de l'escenari es veu com les càmeres enfoquen s'enfoquen a un seguidor que es queda bocabadat escoltant l'artista. I clar, el realitzador alternava plans de la cantant, dels espectadors, i quan enfoquen aquest seguidor,

0: seguidor, la gent esclata a riure. Així reaccionava amb allà.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué está saliendo en las pantallas, pues? ¿Ha salido?
2: És que imagina que tu estàs allà cantant i de cop comencen a tronxar-se. Dius, no entenc res que passa.
0: Clar, no veus. I es va prendre amb humor la situació i fins i tot després agafa un mòbil per dedicar-li un vídeo al Manu, que és el seguidor que s'havia quedat bocabadat i aquí van caçar les càmeres.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo. Estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás. Y nada, ay, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a todos. Mira.
2: I acabem amb el rècord Guinness de persones amb el mateix cognom.
0: Sí, perquè hem de marxar fins a Irlanda perquè s'ha trencat un nou rècord Guinness. Ens hem d'anar fins al poble de Castletown Bear, al sud-oest d'Irlanda, perquè allà s'ha registrat la trobada més gran de persones amb el mateix cognom.
2: Quantes
0: de la història.
2: I quin cognom?
0: 1.848 persones amb els cognoms O'Sullivan i Sullivan. I han superat el rècord Guinness que tenien el 2007... amb 1.488 persones amb el cognom Gallagher, que també es van reunir a Irlanda. I els responsables de la trobada expliquen que més de 3.350 persones es van inscriure a la jornada i que va arribar gent d'Austràlia, Nova Zelanda, Canadà i fins i tot dels Estats Units per formar part del rècord. I jo faig una suggerència que potser aquí tenim Rodríguez, Fernández o García i que en som molts, doncs potser podríem muntar una cosa
2: similar. Això t'anava a dir, que veo tus 1.848...
0: Ja els podem superar fàcilment,
2: Sí.
0: Podem guanyar, si ens posem, guanyem.
2: Ens ho proposarem, clar que sí. Que vagi bé, gràcies, Cristian, Laura. Gràcies.

0: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: I amb un vell roquer, també, Pep Bartomeus. Què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Marina. Això de vell és per l'edat o perquè m'agrada el rock?
1: Vell roquer. No sé, ara resulta que tots els que tenim més de 40 ens han de dir vells, no sé.
2: Sí, l'Arnau es pensa que...
3: Quina pell més fina teniu tots pel matí, veig, eh?
2: Et penses que tens 20 anys?
3: Home, és que els tinc.
2: Sí, una mica però no gaires més.
1: I nosaltres també tenim, nosaltres també en tenim de 20 anys.
2: Molt bé, Marina. Vinga, anem a matèria, que avui és divendres, per tant, arriben les novetats de la setmana. Si personatges com Letizia Sabatero o Paquirrin són capaços de fer música, per què no pot fer també el que va ser un astre del futbol? Doncs ja ho hem dit, Ronaldinho publica Camisa 10. Sí, increïble. En honor al dorsal que duia la samarreta del Barça i selecció brasilera. A veure, són 60 cançons, eh? Vull dir que és un àlbum d'aquells generosos, però ell només
1: 60?
2: Hi posa...
1: 60? Mare 60, de Déu.
2: 60, 60, sí, sí. Però ell només hi posa veu en 3, que dius, ja estaria bé, eh? No faria falta més. La resta són col·laboracions. Una d'elles és aquesta, al costat de Pitbull. Altres veus conegudes són les de Juan Magán o Sean Paul. La cantarem, la ballarem. Fem parada a casa nostra. Arriba Joan Dausà i Mamaduixa, dos dels artistes més interessants del país, s'uneixen en una sorprenent col·laboració. Avui surt Papi, posa-la al disc, una cançó fresca, alegre i festiva. El tema neix a partir de la petició de les dues filles de Joan Dausà, que van demanar-li al seu pare una cançó dedicada a la menor de les nenes. Podríem dir que el que va començar com un joc o una broma s'ha convertit en un dels temes inclosos en el nou treball del Dausà.

0: El capítol urbà aquesta setmana el protagonitza la catalana Giada, que presenta Muñequita. És un projecte que consolida la seva identitat dins l'escena urbana i la posiciona com una de les artistes amb més projecció del moment.
1: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí.
0: Et sona aquesta veu, Marina?
2: Em sona. Et sí, sona. Em sona.
0: Què, el Josep Montero dels Oques Grasses, potser?
2: Ah, clar.
0: Doncs no. És l'Alfred García. Això? És l'Alfred García. Ah. Sí, però el to és bastant similar. Es diu sí. Vine'm a buscar, el nou tema de l'Alfred García amb guitarres elèctriques i bases electròniques que impulsen aquest tema. La lletra és clara i universal, una oda a aquelles persones que et venen a buscar quan no saps el camí. Un missatge directe, sense filtres, amb detalls d'una història personal de fons de l'artista que connecta amb qualsevol que hagi necessitat o hagi estat aquest refugi.

Bibi Rexha ha inaugurat una nova etapa a la seva carrera i ho fa amb un projecte tan ambiciós com personal. L'artista ha anunciat oficialment Dirty Blonde, el nou disc d'estudi, i ho ha fet revelant no només els títols de les cançons, sinó també l'avançament dels 13 videoclips que acompanyen el llançament.

Belén Aguilera s'ha proposat posar a banda sonora a l'estiu. La catalana publica Mediterrània. La imatge de portada d'aquest EP podem veure la Belén tombada sobre una roca nua davant d'un riu.

0: Molt esperat aquest nou disc. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love és el títol del tercer àlbum d'Olivia Rodrigo, que des d'avui...
1: I ja li cap tota la portada?
0: Sí, sí, sí, sembla que sí.
1: Aquest títol?
0: És un, és un so més madur, fosc i emocional, centrat en cançons d'amor. El projecte té aquesta carta de presentació, Drop Dead. El Palau Sant Jordi de Barcelona obrirà les seves portes per rebre-la en concert, però encara haurem d'esperar una miqueta, perquè serà l'1, 2, 5 i 6 de maig de l'any vinent.
1: Pep Bartomeus, gràcies, una abraçada.
0: Bon cap de setmana.

Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar, ja ho sabeu, de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a l'antena de Ser Catalunya en directe i, si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat. Adéu, que vagi bé.

Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Víctor.
2: Bona tarda.
1: Escolta, en aquest programa estem acostumats a Serrats, a Beatles, a Bruce Springsteen, així que em temo que avui, veient les peces musicals que hem trobat al teu llapis de memòria, alguns fliparan en colors.
2: Puc entendre-ho, puc entendre-ho. És una celebració molt basada en la música clàssica, però bueno, tots aquests són grans temes de la música clàssica. És veritat que molta gent viu una mica allunyada. El que seria interessant és que no hi haguessin perjudicis, que d'alguna manera la gent s'orientés davant d'aquestes peces que han estat temes tan importants com el tema del Justin Bieber d'avui, del Bad Bunny, de la Lady Gaga, vull dir que tan famosos com aquests. I per tant, des d'una orientació una mica de deixar-se una mica al costat tots aquests perjudicis, no? Aquestes coses de la cultura elevada, el que no és, tot això.
1: Avui anem a baixar-ho tot.
2: Sí, baixem. Jo explicaré algunes píndoles, diguem, per mirar de costat, per què són tan importants aquestes peces. Són peces que m'han marcat. Algunes potser les podeu arribar a compartir, els oients, i algunes potser diuen, bueno, aquest està boig per la música clàssica i no necessàriament hem de viure o vibrar de la mateixa manera que ell.
1: Però realment, tu escoltes sempre música clàssica?
2: Sempre.
1: Però tu tens una filla jove, adolescent, la Chloe. No et cola un Bad Bunny per allà, alguna història?
2: Al fons de la cara pot sonar, però estic tant... El teatre és casa meva en aquest moment i estem tantes hores allà que bueno, sents el cotxe, perquè llavors sí que tenim una mena de codis. La Chloe és qui punxa la música al cotxe sempre que viatgem a l'Empordà, etcètera. I llavors aquí és on em poso una mica al dia d'algunes coses, però...
1: I t'entra bé o no ho acabes de...
2: Algunes coses sí, algunes menys. A vegades hi ha un punt de simplificació harmònic amb alguna de les peces, alguna repetició de patrons, algunes coses, però sempre amb un respecte, perquè és que hi ha una música que es fa avui que és descomunal, que busca, no, una revolució dintre de la música i del gènere en concret, no? I jo crec que és molt lloable. Sempre sents algunes coses que et criden l'atenció, algunes que no, i algunes fins i tot que t'arribes a enganxar una miqueta.
1: M'agrada això, no? Que segurament és l'única persona que escolta Bad Bunny i diu, ai, quina simplificació harmònica, no?
2: Que hi ha molta gent que deu pensar igual, però no s'atreveix a dir-ho.
1: Ah, amigo. Que el que sí que et demanaré és que, mentre sonen les cançons, avui farem a grans mesures, grans excepcions, podem obrir micros perquè tu ens expliquis també, perquè un dels objectius d'avui, a part de conèixer-te i conèixer les teves cançons, és que sortim d'aquí sabent apreciar molt més l'òpera, la música clàssica, etc, etc.
2: Perfecte.
1: Així que quan tu ho vegis, em fas així, obrim micros enmig de la cançó i xerrem.
2: Perfecte.
1: Doncs va, sense més preàmbuls, avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del director artístic del Gran Teatre del Liceu, el Víctor García de Gomar.

0: Encetem el llapis de memòria del Víctor García de Gomar amb Johann Sebastian Bach i la peça, aviam si ho dic bé això, Mahedich.
1: Mahedich.
0: Mahedich, de la passió segons Sant Mateu, que pel que tinc entès, Víctor, aquest tema forma part d'un oratori sacre i no d'una òpera, perquè Bach no va escriure òperes.
1: Sí, d'alguna manera, si li preguntéssim a Bach quin és el que s'acosta més a l'òpera, que hi va escriure, que no va escriure cap, és el conjunt de les quatre passions, que de les quals només conservem dues, la passió segons Sant Joan i la passió segons Sant Mateu, que estem escoltant.
0: I les altres on són?
1: Són perdudes. De tant en tant va apareixent algun Bach a alguna llibreria, alguna estanteria d'alguna biblioteca privada, i van sortint algunes partitures, però no del tamany d'una passió, que això seria un llibre bastant important.
0: Molt totxo.
1: Clar, estem parlant d'una de les peces, segurament un dels Everest de la història de la música. O sigui, totes les conseqüències d'aquesta peça vol dir que escoltem el que estem escoltant avui perquè vam tenir un Bach abans. Així és el que determina, no?, la importància. En la seva capacitat de ser genial amb molt pocs elements, molt poques eines, Bach fa una elevació continuada, diguem, d'un ofici, no?, buscant una sacralitat, una espiritualitat. Hem d'imaginar una passió segons Sant Mateu que té una extensió més o menys de 3 hores, 3 hores i mitja, i que en l'últim va repassant els darrers moments de la vida de Crist, per tant, Quaresma, Setmana Santa, i per tant, en la revisió del Sant Sopar, de la crucifixió, de certes reflexions, sorgeix al final de tot aquest moment del Mahedich, amb el baríton, que és com una mena d'introspecció, però de màxima elevació.
0: De fet, tu dius, aquí ho tinc apuntat, sublimació d'una intimitat introspectiva, que això ens ho has d'aterrar, eh?
1: Sí, és aquest moment d'una oració d'aquesta... Tots a la vida ens hem trobat molt sols en algun moment, i parlem amb nosaltres mateixos, amb aquest silenci, que no sempre trobem l'oportunitat. Aquesta és una peça que et convida a parlar amb tu mateix, perquè el personatge principal del baríton, que fa una mena d'introspecció, parla amb si mateix i veu tota la història que ha passat Jesucrist per arribar a aquest moment. Ja siguis creient o no siguis creient, és un moment d'una gran elevació. De totes formes, has de pujar la muntanya d'aquest Everest per trobar-te a dalt de tot tu amb tu mateix a soles. Llavors comprens què és això. Si ho sents com nosaltres, ara mateix ja és d'una enorme bellesa. Però si fas la pujada, diguem, a la muntanya, a la Neto, al Montarto, allò on sigui, tens aquest moment amb
0: tu
1: mateix.
0: Sí, aquesta és per anar a fer un cim.
1: Clar, i d'altra banda, que si estem parlant d'una de les Giocondes de la història de la música, clar, escrita amb tinta ferrogàlica, que vol dir que és un tipus de tinta en què escrivien els antics compositors, que amb un tros de paper molt rupestre, no?, amb el paper ara, amb tècniques, diguem, no?, molt
0: desenvolupades. Amb gramatge i tal,
1: exacte, sí. Que fa que la tinta penetra cap a l'altre costat del foli, no?, amb la qual ja traspassa, que no?, que en diem amb normalitat. Amb la qual del foli de paper que es traspassava es barrejava una pàgina amb l'altra. Què ha fet els hereus, diguem, no?, els grans de la partitura? Han posat amb un sistema de làser que han tallat la pàgina per la meitat. Tu imagina't què és això amb una Gioconda com és la passió segons Sant Mateu. Tallar el full per la meitat, saps? Per separar i que la tinta ferrogàlica no traspassi. Bueno, estem parlant d'anècdotes, però que en tot cas la passió de Sant Mateu és un autèntic monument.
0: Que ara que parlem d'anècdotes, he llegit una història que no sé si és certa o si no n'he vero ben trovato, que diu que la passió segons Sant Mateu es va passar un segle oblidada en un calaix i que la va trobar per casualitat al compositor Félix Mendelssohn.
1: Sí.
0: Perquè al seu carnisser li anava a embolicar un tall de carn amb l'original, amb el manuscrit original, i va dir... Quítate, què estàs fent? Dóna-m'ho!
1: Són aquestes històries, no?, que algunes són més legendàries, però és veritat que a Mendelssohn li adjudiquem la recuperació en temps més aviat moderns, no?, perquè es va passar entre 100 i 150 anys dormida tota l'obra de Johann Sebastian Bach, que es veia en aquell moment com absolutament oblidada, antiga. Clar, hem de pensar que la música que sonava, a diferència del que passa una mica avui, la gent creava i escoltava només la música que es creava en el moment. No la música que s'havia creat fa 25 o fa 100 anys. Això era cosa del passat. Això passa molt al teatre avui, però molt menys a la música clàssica, que tenim sobre els nostres escenaris, a les nostres sales de concerts, menys estrenes. Perquè hi ha un públic una mica més menys actiu o més perjudicis que els hi costa una mica acceptar llenguatges més moderns.
0: Que a tot això, com deies, està cantant un baríton, I crec que avui tenim entre nosaltres un ex-baríton.
1: Sí, baríton s'és per sempre. Vull dir que al final és una de les maneres d'entrar a la música clàssica. Vaig voler cantar molts anys amb l'Orfeo Català en el seu moment. Vaig voler cantar molts anys amb l'Orfeo Català en el seu moment, al Palau de la Música. Després vaig voler ser solista, amb carrera en solitari, i a partir d'aquí vaig començar a fer alguns rols, algunes coses. I va haver un moment que volies emancipar-te, marxar de casa, i aleshores es va complicar una mica perquè deies, buf, per ser un professional del cant, tot i que tot funcionava una mica bé, però pensava que potser no era el millor del món i que potser calia baixar una mica més en un territori on pogués gestionar tot plegat, i doncs em vaig decidir per la gestió i, bueno, vaig entrar a Fundació La Caixa, després a l'Auditori de Girona, etc.
0: Després al Palau de la Música.
1: Exacte, per acabar al Liceu.
0: Al Teatre del Liceu. Que a quina edat et retires?
1: Com?
0: De baríton?
1: No es retira un mai.
0: Val.
1: Això és com...
0: A quina edat
1: és la condició de persona. Només acabes de ser persona quan mors, igual acabes de ser baríton quan mors.
0: A quina edat dius, vull estar a l'altra banda de l'escenari?
1: Segurament quan ja no tens l'instrument adequat, quan comença a vibrar de més, quan ja no pots arribar a certes notes que són importants a la partitura, quan has de començar a maquillar...

0: Aquestes coses, això ho veiem en cantants professionals que van complint anys i passa factura. Hi ha un moment que dissimulen molt bé perquè tenen tècnica, perquè tenen una part actoral molt bona i després ja comença a haver un moment en què, lògicament, pues, tapar tot això costa més i és el moment de pensar en què et pots transformar.
1: I si ho tenies tan clar que tu volies dedicar a la gestió cultural, per què vas estudiar dret?
0: Perquè és un complement absolutament necessari en la gestió. Vull dir que, finalment, tenir un pressupost al davant, saber llegir un contracte, defensar el teatre, poder pensar en com defenses també els propis intèrprets, no? Buscar equilibris, no? Cal ingredients i eines de gestió. O sigui, per comprendre un pressupost, per comprendre quins són els budgets, quins són els límits, quins són les possibilitats, diguem, que l'economia o les finances et permeten avui, no?
1: Però clar, també he fet econòmiques, o sigui, dret és una senyora carrera.
0: Sí, jo volia ser metge, finalment, i avaluant-ho a casa, no hi havia ningú metge, que et costaria molt entrar, etcètera, i llavors va ser una decisió una mica de darrer moment, en dir, va, és una navalla suïssa que et permet tocar moltes coses, entrar en molts mercats, i vaig dir, va, pues dret, al final no està tan malament.
1: Quan t'aventures en dir, vull fer gestió cultural, el cim era el Liceu?
0: No, impensable. Impensable.
1: Sí, ni tan sols al Palau. Mai t'havies plantejat anar no. a entrar en el no, ser director artístic del Liceu.
0: Quantes persones poden entrar és un cada milers. Per tant, era impossible. Jo aleshores no volia estar el més a prop possible dels cantants, dels intèrprets, dels pianistes, etc., per conèixer la dinàmica, diguem, no? que jo com a intèrpret tenia aquella ambició, no? l'eròtica de l'escenari, de lo que vol dir les arts escèniques en si mateix, estar molt a prop per cuidar-los, per tenir l'empatia màxima i estar de l'altra banda.
1: O sigui, no podem dir que estiguis complint un somni perquè no t'ho vas arribar ni a plantejar.
0: No.
1: O sigui, estàs complint més que un somni.
0: Molt més que un somni. Ostres. Això és una altra vida. És que en una altra vida ho somies. És que no, ni ho somies. No estava ni... A vegades et marques objectius a curt, a mig i a llarg. No estava ni el del llarg. O sigui, jo, vamos, quan estava a l'Auditori de Girona, a llarg podia haver pensat al Palau de la Música, però rascant, vull dir que ja el Liceu ja era com la pèrtiga mortal, vull dir que d'aquí no se us viu pensant-ho, no? Vull dir que has de pensar en coses que siguin, sobretot a mig, que siguin suficients possibles. I a llarg, somnis una mica utòpics, però...
1: I després està el Liceu.
0: Sí.
1: I quan veus totes aquestes bèsties escèniques a l'escenari del Liceu, no tens una mica el coquet de dir, ai, és que jo voldria estar aquí.
0: No, hagués volgut ser-hi, però no hagués pogut ser-hi. És una diferència bastant substantiva. I estar a prop i veure el que són capaços de fer aquests superartistes, no? És una lliçó diària.
1: Cantes encara? Encara que...
0: Molt poquet.
1: A la dutxa?
0: Sí, a la dutxa hi ha alguna cosa més, però molt poquet. No tinc l'instrument com el tenia abans entrenat, educat, amb la gimnàstica d'aquestes vocalitzacions, aquesta elasticitat que has de procurar tenir. Jo ara considero que l'instrument està una mica entre apagat i una mica rígid. Sí, em caldria moltes hores d'aixecar.
1: I parlant d'aquestes bèsties escèniques que passen pel Teatre del Liceu, ara mateix està sonant de fons una peça que està connectada amb un d'aquests grans músics, com és el director veneçolà Gustavo Dudamel. Anem a pams. Què estem escoltant, Víctor?
0: És Sacre di Prantams, és la introducció de la Consagració de la Primavera, una peça escrita en 1913, una de les peces dels grans angulars, diguem, de tota la literatura del segle XX. Segurament, si has de parlar en quina és la gran peça, no? La que representa una revolució més gran, és aquesta, per mi.
1: És Stravinsky, no?
0: Stravinsky, Igor Stravinsky, un compositor rus que s'associa molt amb Diaghilev, Sergei Diaghilev, que el porta amb els ballets russos per tota Europa, li fa tres encàrrecs molt importants en qual cadascun és una revelació un darrere l'altre: l'Ocell de Foc, la Petrushka i la Consagració de la Primavera. Són tres peces ballables, per tant, ara l'estem escoltant com si fos una peça simfònica, però te l'has d'imaginar gairebé amb la fantasia de la dansa i del gest, del moviment, i bueno, tots els grans coreògrafs han volgut ocupar-la d'alguna manera. S'aguanta per si mateixa com a obra simfònica, això té una energia impossible, un ritme ritme trepidant que busca les formes més atàviques de comportament, perquè té una idea gairebé molt ancestral del sacrifici d'una dona, d'una noia verge, i amb la seva sang i aquest assassinat tornarà a renéixer la primavera cada any. O sigui, és una peça molt dura, però bueno, és d'una plasticitat extraordinària. Stravinsky va fer una creació miraculosa. De fet, aquests tres ballets es consideren com també la cimera de la seva creació. I després, amb dificultat, després va fer moltes altres coses, però no d'aquell altíssim nivell com aquestes tres peces. Consagració és un màxim.
1: I perceps la batuta del Dudamel aquí?
0: Sí.
1: En què es nota?
0: Segurament amb la seva plasticitat, amb la generositat de les textures intermitges. O sigui, normalment, quan escoltem directors normals, habituals, no les genialitats, sempre mirem la línia més alta, l'agut, i el greu. Però no sabem percebre els balanços intermitjos de les veus que parlen, que per què es va molestar el compositor a escriure tot el que hi ha al mig.
1: Els grisos, no?
0: Sí. I la partitura és immensa, té 28 o 30 i pico línies d'instruments diferents, no? I no podem sentir només el més agut, que és la flauta piccolo, i el contrabaix, que és el més greu. O sigui, aquesta cosa intermitja que hi ha, que et diu moltíssimes coses. La Generalitat està en poder escriure això, i la Generalitat també és donar una interpretació nova a tota aquesta intratextura que hi ha.
1: Doncs escoltem una mica la Consagració de la Primavera, dirigida per Gustavo Dudamel, que és una de les peces que hem trobat al llapis de memòria del director artístic del Gran Teatre del Liceu, el Víctor García de Gómar.

0: tot això, Víctor, tu que ets amic del Gustavo Dudamel, digue-li que quan passi per Barcelona que vingui aquí al programa, que seria increïble.
1: M'encantarà proposar-li que vingui, seria un enorme plaer. Normalment quan el portem té una agenda tan, tan estricta, perquè hi ha els assajos d'una altra banda i que, bueno, té tantes peticions que és com inassumible en algun moment ha de poder respirar, diguem, no?
0: I ens adaptem, eh? Ens hem d'anar de nit, ho farem de nit.
1: Li diré.
0: Des de quan sou amics amb el Gustavo Dudamel?
1: No sé, potser 15, 20 anys, no sé, portem moltes, moltes coses ja tirades. Potser la primera cosa, no sé, la sensació amb el Gustavo és que el primer dia que ens vam conèixer vam dir, sembla que faci 30 anys que ens coneixem, perquè quan parles del llenguatge, de les mateixes obres, dels mateixos gustos, dels mateixos intèrprets del passat, hi havia una coincidència molt, molt gran també de valors, de la manera d'entendre la vida, no? De les mateixes... poemes, llibres, o sigui, bueno, hi ha com un recorregut molt similar en gustos i això, doncs, hi ha una afinitat personal molt gran. I clar, va trobar que en la gestió amb el Joan Oller, aleshores al Palau de la Música, doncs, li van posar una autopista de dir què desitjava fer, i el primer que va demanar és la Sinfonia Turang Galila de Messiaen, que és, després de la Consagració de la Primavera, segurament l'obra més complexa, però més totèmica, diguem, de la segona part del segle XX, la Sinfonia Turang Galila de Messiaen. I li vam dir que sí, que és programa únic, és una peça de 100 minuts, dura també per...
0: El vau mimar.
1: El vam mimar. Després vam fer la integral de Sinfonies de Beethoven, etc. Vull dir que programes molt ambiciosos que ja va veure que hi havia una fe absoluta, no?
0: Saps que hi ha el prejudici, que no sé si és cert o no, ara ens ho diràs, que hi ha molt de divisme a l'òpera, sobretot.
1: Cada vegada menys. Cada vegada menys. O sigui, l'intèrpret que pot fer alguna petició especial cada vegada és minoritari, i si ho demana és perquè pot fer-ho, però que tampoc se li consenteix. Vull dir que no ens agrada mimar en excés, i saben que el nostre teatre sent públic és absolutament racional.
0: O sigui, tu no els consenteixes, els divos i a les divas?
1: Bueno, és que no ho demanen. És que no ho demanen. O sigui, ningú s'ha presentat demanant que li pintem el camerino de color rosa. O sigui, això en el pop i en el rock passa. En el món de l'òpera, desgraciadament, ens encantaria que de tant en tant ara us pugui explicar alguna
0: doncs
1: cosa d'aquestes.
0: Això de divo ve de...
1: Sí, ve perquè bueno, segurament tota la part del 19, principis del segle XX, hi havia molta cosa relacionada amb això, no? I es consentia, i que tenies el privilegi de tenir aquest divo, aquesta diva, només a canvi d'unes certes condicions. Això ha passat. Això
0: sí, per passant. Exemple, les cantants Sandrine Pio i Véronique Guens no són divas.
1: Són divas en la seva especialitat,
0: vale,
1: però no es comporten com una diva.
0: Doncs ara les anem a escoltar a les dues en el mateix tema, que m'agradaria que el presentessis tu, que segur que ho faràs molt millor que jo.
1: François Couperin, que era un dels...
0: Couperin.
1: Era un dels compositors predilectes de Lluís XIV a Versalles. I en aquesta capacitat, no, de l'artifici que era Versalles en si mateix, i recordem, no, la Galeria dels Miralls, no, aquesta sumptuositat als jardins amb les aigües, amb els jocs, no, les jeux d'eau, tot això que era el barroc més inflamat, el rococó, que en diuen, clar, hi ha l'artifici, diguem, de l'òpera, de lo mundà, de la decoració, però després hi ha la recerca d'una espiritualitat molt sublimada, no? De buscar aquelles notes i aquella combinació de silencis i notes que provoquin quelcom a dintre de lo més profund de l'ànima. I això, si ho busques, i hi ha molta literatura musical sobre això, però hi ha una especialment molt especial, que és les Lliçons de Tenebres. En un dijous, en un divendres sant, hi havia la provocació d'una escenografia en el marc de l'Església. No sé si ho veieu d'aquesta manera, però jo moltes vegades dic que la missa de diumenge de 12 és el show, la cosa escènica més elaborada, perquè han estat durant 2.000 anys perfeccionant-ho, no? Pues elevant, mirant-ho així, d'aquesta manera més escènica, arribem a una curiositat que són les Lliçons de Tenebres que funcionaven tots els anys per Quaresma, en què es van apagant una sèrie de canalobres, es va apagar la llum...
0: Sí?
1: Per buscar aquest misteri de la conversa amb tu mateix a partir de veure com Crist es anava apagant del dijous al divendres sant, que és després del Sant Sopar, no? Hi ha la crucifixió i quan es mor. Llavors hi ha una sèrie de compositors que van escriure pues, amb aquesta ritualitat, amb aquesta cerimònia afegida i buscant aquesta màxima sublimació, màxima espiritualitat. Al final de la tercera Lliçó de Tenebres de Couperin és per dues veus, les dues primeres són per una, i hi ha un moment preciós, és el primer, al principi de tot, que és el jot de la Troisième Leçon de Tenebres, i al final, quan parla de Jerusalem, converteix-te en aquesta evocació, aquesta petició gairebé de sigues creient, sigues fidel, etc. Bueno, doncs hi ha una elevació extraordinària bueno, amb una persona com a compositor tan sensible com era François Couperin.
0: Ara estic acollonit que l'hagi seleccionat bé, perquè té un títol molt llarg. A veure què tal, anem a veure-ho. Deixem micròfons oberts per si vols comentar alguna cosa.

0: Pots dir el que vulguis, Víctor.
1: Clar, en aquest intent, diguem, de convertir universalment el poble, no? Aquest convertere, amb aquest interval, no? que és de pujada, amb aquesta sensibilitat d'unes veus no timbrades i com les dues es van entrellaçant. És una combinació molt modesta, d'eines molt subtils. Només hi ha una viola de gamba, hi ha un positiu, que és un orgue molt petitet, i aquestes dues veus, però amb tanta simplicitat, aconsegueix un efecte poderosíssim. I és que pocs efectius, màxim resultat.
0: Que bé, presentem-la. Això és el compositor barroc, no? François Copagans, sonant el llapis de memòria del director artístic del Gran Teatre del Liceu, amb Víctor García de Gomar, que aquest duet, pel que tinc entès, tampoc és una òpera, sinó una peça litúrgica, com ens comentaves...
1: Una peça sacra, sí.
0: Ens comentaves abans, i mentre anaves sonant, t'anaves com emocionant.
1: Perquè és una peça realment que em diu molt. Jo crec que és el disc que tinc més desgastat de tota la meva col·lecció. L'escolto molt sovint i encara em diu coses cada vegada que l'escolto. Saps aquestes obres que són infinites, però també és la interpretació que és infinita, no? Perquè són aquestes dues veus, Sandrine Pio i Véronique Gens, en el pic de la seva carrera. És un tipus de música que necessita una nuesa en la veu. Una transparència. Són dos àngels, dos querubins que estan cantant. Jo ho veig així, vull dir que podem discrepar absolutament, però que es parlen per gairebé ser un. És una imatge molt poderosa, però és una sensibilitat molt única i és aquesta interpretació. Christophe Rousset, que està al clavicèmbal, que està aquí en el positiu, és una genialitat, és un bon amic. Ara fa temps que no ve a Barcelona, però és un grandíssim músic. És un especialista en el barroc francès, com a especialitat en si mateixa, perquè és un tipus de llenguatge amb una gramàtica, amb una gestualitat, diguem, en la transcripció, en la lectura pròpiament, però també a l'hora d'interpretar-ho. Cal molts anys de conèixer aquest llenguatge per posar-se al davant i fer una interpretació com aquesta.
0: Si algun dia el tornarem a veure al teatre del Liceu...
1: Esperem.
0: Bé, potser ja ho saps, perquè programeu amb tanta antelació que potser... De fet, he llegit que ja esteu amb el 2031, la temporada 2031.
1: Tal qual.
0: Com és que aneu tan amb tanta antelació?
1: Sí, primer perquè, d'alguna manera... Clar, vols els millors intèrprets del món, els que estan avui, però els que seran també. Vols una sèrie de directors d'escena que són els millors d'avui i alguns que seran demà passat també els millors directors musicals. Llavors, aquesta combinació de voler el millor per al teatre quan la tria és de 9 títols fa que tinguis la necessitat d'anticipar-te molt amb el temps.
0: Sí, hi ha una llotja brutal, no? Ferotge, sí. Internacional, i tu aquí dins t'has de posicionar...
1: Clar. Aquest és el valor, diguem, d'anticipar-te una mica, de seduir aquests grans intèrprets perquè reconeguin en el Gran Teatre del Liceu un espai on cedir un mes i mig del seu calendari anual. I això no es aconsegueix només amb diners.
0: I com te'ls guanyes?
1: Amb converses molt personals, amb un espai de creure en un projecte compartit, de posar ingredients que puguin ser il·lusionants, al·licients per ells, de votar un rol que tu has pensat que és per ells i ells no havien imaginat, per exemple, Alicia Davidson cantant la seva primera Isolda, un Anduaga fent el seu primer Werther, això en aquesta temporada. Quan imagines aquestes coses per ells i ells fan fer amb tu... Bueno, es crea una relació, una liaisó molt forta, i a partir d'aquí es treballa, i sobretot es treballa en futur, jo crec, no en el one shot, no? Sinó en la creació d'una carrera, i això és el que admirem de fer al Liceu quan entrem en la vagoneta, diguem-ho així. Una de les veus importants ha vingut per quedar-se. O sigui, li donem una continuïtat. Llavors, el que volem és, d'alguna manera, si succeeix el que està passant els últims anys, que es presenta una Nadine Sierra i la reconeixen com una de les reines del teatre, una Alicia Davidson la reconeixen, una Alicia Toropesa, una Sondra Radwanowski, etc. Crees una litúrgia, diguem, al voltant d'uns intèrprets.
0: Que si ja feu una aposta, no? I acostuma, sí, a sortir bé.
1: Sí.
0: Que la programació actual ja és 100% teva o encara hi ha alguna reminiscència de l'anterior directora artística?
1: Ara sí que sempre és del teatre, no és mai meva.
0: Bueno.
1: Però és veritat que hi ha alguns anys en què hi havia coses molt ben tirades de la Christina Schepelman, que era la directora anterior, i que evidentment es van quedar, diguem, en la programació, i han anat passant al Lohengrin de la Caterina Wagner, que vam tenir l'any passat. Crec que de les últimes darreres coses que hi havia firmat i es va fer és la besneta de Wagner, amb la seva autoritat de poder venir com a família, com
0: a
1: herera.
0: Però això, Víctor, entenc que d'aquí molts anys, quan tu deixis el càrrec,
1: sí,
0: també passarà.
1: Absolutament.
0: Que algun somni teu s'estrenarà...
1: Sí. Tal qual. Tal qual. Clar, jo, la previsió per ara és que el 31, el vols del 31, pues deixi d'estar al Liceu. Si hi ha una extensió o no, ja veurem aleshores.
0: Quedarà algun somni teu.
1: Però, evident, perquè jo estaré tancant segurament per 33, 34 i alguna cosa al 35. Sobretot les coses més importants cal amarrar-les amb temps, no? I bueno, evidentment que alguna hi serà. Això no vol dir que el 100% de la temporada a la 33 estigui, però jo ara si estem enfrontant-nos al teatre, a la programació de la 30-31 i posant alguna cosa de 31-32, imaginem, per exemple, no? Poses una tetralogia que comença a la 27 i acaba al 30. O sigui, no pots escapar si fas una tetralogia. Si fas una cosa, un projecte ambiciós amb el Gustavo Dudamel, que més o menys estàs buscant una aparició anual, doncs ja estàs situant en el calendari perquè hi té una agenda impossible.
0: Ja sí, tu saps coses que es programaran el 33.
1: I tots callem de les programacions dels anteriors, d'alguns teatres del món, que evidentment que tu coneixes els seus secrets igual que ells coneixen els teus.
0: El Liceu Mar, quan el tindrem?
1: Teòricament ens encantaria pensar que el 28 és un somni convertit en realitat.
0: Això no operes ja?
1: Sí, és ja, evidentment.
0: Bueno, què és el Liceu Mar? Explica'ns, perquè hi, què diu ara del Liceu Mar?
1: El Liceu Mar no és una utopia, sinó que pot ser una realitat. És un somni compartit per l'equip del teatre actual, liderat pel Salvador Alemany i pel Valentí Oviedo, que està suportat, diguem, apoyat pels polítics actuals, que veuen amb molta il·lusió la possibilitat de que al Liceu creiem que s'ha guanyat la possibilitat de tenir una segona seu perquè quedem saturats de seguida amb nou títols, pensant que tenim un públic en el que és els projectes educatius que ha crescut enormement i que no tenim prou espai ni prou dies al calendari. O sigui, els dos recursos més escassos en un teatre és la sala i l'orquestra. Quan demanes les dues coses a la vegada és gairebé impossible, no? Llavors, buscar una segona seu per fer projectes, diguem, grans projectes educatius per les famílies, per divulgar de nova creació, per donar oportunitats o primeres oportunitats a uns equips creatius que encara no han trepitjat el que és l'òpera, que venen del teatre, que són boníssims en el teatre però encara no han fet òpera. O sigui, hem de capitalitzar. Algú va donar la primera oportunitat a un Calixto Vieito, a un Àlex Uller de la Fura, a un Carlos Pedrissa, etcètera. Hem de fer el mateix gest.
0: Clar, si tens dos seus, pot repartir més joc.
1: Prova error. Estem parlant de que les òperes tenen un cost elevat i, per tant, poder fer un espai de nova creació seria el desitjable. I, a més, hi ha un format mitjà que el Teatre del Liceu no pot acollir perquè no pot posar en el superescenari, no, jo que sé, de 13x12 amb 2.400 places un Turn of the Screw de Britten que necessita d'una proximitat, no? Clar, estem parlant de 900 localitats, un Liceu Mar.
0: Carai.
1: Aquí és on realment es veu una proximitat, no?
0: On estarà situat?
1: En principi és la zona, diguem, del Port Vell, allà on hi hauria l'IMAX. Allà,
0: sí?
1: Allà és una mica el territori d'ubicació on s'està projectant.
0: Déu-n'hi-do. Doncs mentre esperem al Liceu Mar, ens quedem amb el present, i el present més immediat del Gran Teatre del Liceu és l'espectacle que s'està representant aquests dies, és a dir, les noces de Figaro d'un tal Wolfgang Amadeus Mozart.

0: llapis de memòria del Víctor García de Gomart, el director artístic del Gran Teatre Liceu, també hi hem trobat Les noces de Figaro de Mozart, que aquesta és l'òpera que, com dèiem, s'està representant actualment al Liceu. Víctor, l'has inclòs per fer-nos una promo a saco o per altres motius?
1: Desgraciadament, no.
0: Un dos per un, ens has fet.
1: No, la veritat és que és la meva peça preferida de totes i de tots els temps. O sigui, si m'hagués d'endur una partitura, només una, a una illa deserta, seria molt complicat, però la tria ja està feta, que és Bodas de Figaro. Noces de Figaro inclou tot el que és l'home, inclou l'univers sencer. Si pots parlar de l'alegria més gran fins al moment de màxima soledat i màxima melangia. O sigui, tots els sentiments humans estan
0: aquí dins. Sí. Que m'han dit que va ser una òpera molt polèmica en el seu moment.
1: Clar, és molt subversiva. D'alguna manera té la vigència i la urgència, no?, de ser representada contínuament perquè cada generació hi parla, no?, li ressona. Clar, es va estrenar en un moment prerevolucionari a partir d'un text de Beaumarchais on situa, clar, l'agressió o l'abús d'unes classes molt dominants i deixa Mozart amb la moralitat de la base social més baixa. Mm. Clar, amb aquesta diferència, clar, clarament està situant, no, una llavor d'una revolució, d'algú que vindria immediatament després. Això es va estrenar 1786, si no vaig errat, clar, i el 91 esclatava tot. Per tant, posava ja sobre la taula, no, les angoixes d'unes deformitats que calia corregir, no?
0: Que ara ens acompanya algú que ha vist aquesta òpera, a part de tu, evidentment, que l'hauràs vist 26.000 vegades.
1: Unes quantes.
0: Que és la productora del programa, l'Amparo Pérez. L'Amparo.
2: Hola, bona tarda.
0: Què et va semblar les... No facis la pilota perquè estigui aquí el Víctor. Què et va semblar?
2: Sense fer la pilota i sent molt sincera, em va encantar. És una bogeria, o sigui, i segur que hi ha adjectius molt millor per explicar aquesta òpera, però el muntatge que fa la Marta Pazos és espectacular, el vestuari és espectacular, no t'ho imagines. I a mi el que ara ho deia és que és una òpera de la que cada generació ha de parlar i parla, però és que el que em va sorprendre l'altre dia és que tu estaves al Liceu i estava tothom, ens estàvem reint moltíssim, però moltíssim. I jo pensava, tio, o sigui, ens fan gràcia les mateixes coses que fa 300 anys.
1: Aquesta és superheavy. Això és el que ens iguala com a humanitat, que no hem evolucionat més enllà que hi hagi moltes, moltes coses, els sentiments reals són els mateixos.
0: Que suposo que ara hi ha gent a casa que diu, que guai, quant dura?
1: 3 hores 30.
0: Val. I com ho fem?
1: Quan va durar The Cure l'altre dia? Si t'agrada, et passa volant. Va durar 2 hores, The Cure.
0: Clar, però com hem de fer perquè tota aquella gent que, com tu dius, encara no sap que li agrada l'òpera, s'atreveix a dir, me'n vaig 3 hores i mitja a veure-ho.
1: Hi ha una recepta molt fàcil. És, com a mínim, llegir l'argument a la Wikipedia, escoltar, si és possible, Spotify, en petites seleccions, poses selecció, excerpts, Noche di Figaro, et sortirà una llista de 20 minuts, 15 minuts, pot ser menys, fins i tot. Però si l'escoltes una miqueta i vas amb un prescriptor, algú que t'agafi de la mà i digui, ara és el moment, ara ve aquella nota, ara que ve el duet, ara ve aquest final de segon acte que és una meravella, un huracà de so. Bueno, et va introduint que tot això és exponencial. O sigui, sortiràs amb ganes de tornar al teatre i les 3 hores i mitja seran convertit en petits segons.
0: Aquí tens un camí per explorar, posar prescriptors que t'acompanyin al Liceu, no? I et vagin dient, mira ara, fixa't en això.
1: Clar, davant de la immensitat d'un oceà com és Spotify, YouTube, totes aquestes grandíssimes plataformes que ho tenen tot, necessitem algú que ens indiqui quina és la millor versió, per on s'entra, perquè és que és tan infinit que fa fins i tot por com entres a la música clàssica. Per tant, a partir de la programació, que és un pretext fantàstic, mireu de llegir el Wikipedia. És que realment és exponencial. Només llegint el Wikipedia, l'argument de la Wikipedia.
2: De fet, teniu un podcast vosaltres a Spotify.
1: Sí, bueno, ja, sí.
2: Després
1: sí, ja.
2: Fer promo, a mi no em paga el Liceu, però...
0: Home, doncs sembla que sí, però...
1: No, però si ja arribes al podcast, ja és meravellós.
0: Això és que feu molts cafeters, ja. El que sí que és cert és que si tens menys de 35 anys, com és el teu cas, Amparo, aquí sí que tens moltes facilitats, perquè una de les teves obsessions, des que ets el director...
1: Amb el Valentí, que ho fem molt junts, això.
0: Que podeu recuperar el seu llapis de memòria del 2022, que també va passar per aquí, és això, és democratitzar l'òpera, com dius tu, desacralitzar-la.
1: Desacralitzar-la, fer-la accessible. O sigui, hi ha una ritualització feta per capes, no? Aquell silenci, com s'arriba, com s'aplaudeix, no, ara no toca aplaudir, ara silenci màxim. Sí. Hi ha una sèrie de codificacions que han entrat, que a vegades això frena, no? A banda de vegades el preu, no? Frena una mica d'aquests codis. Com m'haig de vestir per anar al Liceu? Ja d'entrada, doncs cadascú es pot vestir fent la millor versió de si mateix.
0: Sí, pots entrar de qualsevol manera.
1: No, amb banyador no, però
0: en sentit comú, en qualsevol manera, fent servir el sentit comú.
1: Jo crec que tothom pot entrar com vulgui al Liceu, però si podem afegir la cua amb la millor versió d'un mateix. Perquè és aspiracional anar al Liceu, no? Però si no cal, no cal, en el sentit de que cadascú pot anar vestit com aniria també a comprar a un temple, a un comercial, no? Vull dir que, o anar a un concert pues, amb un gran espai o un festival, no? Com el Primavera que acabem de tenir. O sigui, cadascú pot anar com vulgui anar al Liceu. Si hem de desacralitzar una mica, democratitzar i fer-lo accessible.
0: Que, com bé saps, el Liceu és un símbol de la burgesia catalana. Ara entrem en un d'aquests tòpics. Com està portant la burgesia catalana la teva democratització de l'òpera?
1: L'entenen, perquè és una necessitat. O sigui, el Liceu no només el podrem pagar aquells que van cada dia. O sigui, són les administracions públiques que el poden fer possible i també toquen molts tíquets per vendre més enllà. Això ja és més aviat de gestió.
0: Sí, que si no es quedaran sense òpera, o la comparteixen o es quedaran sense.
1: L'òpera és un gènere europeu consubstancial a la nostra cultura, que sempre dic que jo sóc una mica apocalíptic, no?, en la manera d'entendre l'òpera. Cada vegada costa més anar i fer-la. I, per tant, si no som capaços de democratitzar-la, de donar-li suport des de lo públic, és una bola de neu que se'ns fondrà les mans i demà passat només tindrem els títols de sempre i no evolucionarà i, per tant, se'ns morirà. Per tant, l'única manera possible és que cada vegada vagi més, que a través de programes com aquest de divulgació puguem despertar una mica el cuquet d'allò que és l'òpera i que vingui a consumir-la quanta més gent millor.
0: Que crec que als oients els ha quedat prou clar que a mi em falta una mica de coneixements d'òpera, per això m'he recolzat també amb l'Amparo, però m'han dit que hi ha un tòpic aquí que és preguntar-vos què sou més, wagnerians o verdians?
1: Jo crec que hem de ser tot.
0: Bueno, la resposta...
1: Depèn del dia, no? Depèn del dia, de la versió, dels intèrprets, de moltes coses.
0: No es mulla. El Víctor

0: més gran. I aquestes cicatrius s'han produït en Wagner, també. Llavors seria injust només recórrer a l'estadística.
1: Que és de tots,
0: perquè,
1: és de tots, al Liceu.
0: Perquè, no, Wagner, clar, hem de remuntar-nos a 1913, l'any en què vencia, en el moment que Parsifal només podia representar-se a Bayreuth, que era el teatre, no?, que havia disposat Wagner per estrenar i interpretar Parsifal, que és la darrera òpera, una òpera sacra, gairebé, no? És allà on es podia. Uns anys després, quan vencia la prohibició, el primer teatre al món, que a les 12 de la nit representava Parsifal, que era el 31 de desembre, o sigui, menjant el raïm, diguem, imaginem-nos, aleshores no es menjava, però aleshores, 1913, començava un Parsifal que acabava a les 5 de la matinada. I això, el primer teatre al món era Barcelona, al Liceu. Per tant, aquesta és una cicatriu important i no surt a les estadístiques, però són les intrahistòries.
1: Víctor, en tot cas, si no et vols mullar, tu quan et diguin Wagner o Verdi, tu digues Berlioz.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Senyor director artístic del Gran Teatre Liceu, què estem escoltant?
1: L'obertura del Carnaval Romà de Héctor Berlioz. Això és una peça impossible. Grandíssima orquestra. O sigui, el problema de Berlioz és que neix 100 anys abans del que li hagués tocat. Mm. Perquè avança tant, presenta una sèrie de coses que no són de l'escriptura del seu temps. Clar, llavors el van titllar gairebé de boig. Era una
0: això
1: fantasia.
0: Passa, eh?
1: Sí, va néixer abans de temps.
0: Que amb aquesta peça, d'alguna manera, anem al principi de tot, no, Víctor?
1: Fuà, jo vaig a quan era un nen. O sigui, estem parlant d'un concert d'any nou del 83, per tant, jo tenia 8 anys i, clar, era aquell ritual a casa de veure el concert d'any nou amb els avis, veure allò que passava a Viena doncs, a les 11:15 del matí puntualment, no? I a través de la tele, i llavors, i en aquest cas era Lorin Maazel, Filharmònica de Viena, i que al costat de totes les danses habituals de les polques, els valsos de Johann Strauss, etc., i família, van insertar aquesta obertura del Carnaval Romà, crec, per obrir la segona part, diguem, del concert amb Lorin Maazel. Va ser una descoberta absoluta. Jo vaig gravar això amb tots els tapes, amb les cintes de caseta, aquelles que, no, que posaven celo, uh-huh. I jo, bueno, que un nen de 8 anys que dirigia al davant de la tele, no, això em va marcar enormement, aquesta peça. I és que és d'una fantasia, d'uns canvis de tempo, una energia trepidant, especialment del minut 7, en endavant fins al final, que és una autèntica barbaritat en la imaginació d'una persona.
0: A casa teva s'escoltava això, música clàssica, òpera?
1: Una mica, però no amb la malaltia, diguem, que després va representar la meva aparició a casa.
0: Vale, tu ets el primer radical, no? El primer...
1: Sí, el més convençut de tots. Sí.
0: Quan a tu de petita et preguntaven, Víctor, tu de gran a què et vols dedicar? Què deies?
1: Medicina.
0: Ja de petit deies metge?
1: Sí, medicina. Sí,
0: què vens,
1: sí.
0: De família de metges?
1: No, en absolut. En absolut. Potser perquè era una mica tota la família amb una certa tendència hipocondríaca. I llavors això va facilitar que pensava, bueno, si hi ha un metge a casa, com a mínim, sanarem tots, no?
0: Que ets a Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: Com era aquella Barcelona de, què, principis dels anys 80, més o menys, que és on
1: sí.
0: Tu et cries?
1: Sí, clar, jo recordo, doncs, amb una enorme felicitat, casa dels meus avis, amb la meva germana, a vegades aquesta proximitat dels avis que els veiem a diari, aquella confusió entre els pares i els avis, que no hi havia cap diferència, la casa familiar de fora, l'Empordà, en què anàvem tots els caps de setmana, aquells 3 mesos de vacances, no?, que no sé, en el fons, crec que tots, després, quan comencem ja en l'etapa adulta de la nostra vida,

0: el que volem és tornar a la infància, no? Aquesta vocació contínua a recuperar aquesta infància. Aquest Berlioz és recuperar aquest fragment d'infància, no? A vegades passa alguna persona amb aquell aroma, no, de l'avi, dius, aquest... per un moment tanques els ulls i dius, ai, aquell record, no? Aquell moment, o sigui, quan pagaríem per tornar a aquell moment feliç? Aquelles persones que malauradament han tingut una infància robada, no? Que no ha estat feliç, és una vida molt complicada, no? Després, però aquest és un moment fundacional que viurem per la resta de la nostra vida a partir d'aquelles vivències.
1: Es quedarà,
0: no?
1: El llapis de memòria, no?
0: Sí.
1: Tu recordes la teva primera vegada al Liceu?
0: Sí. Sí, sí, la recordo, va ser, bueno, clar, és que és la típica pregunta, primera pregunta, de quina és la teva primera òpera, no? En aquest cas va ser Mozart, va ser Così fan tutte, en 1989.
1: Sí, al Liceu,
0: abans, l'antic teatre, clar,
1: abans d'incendiar-se.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, això va ser un moment fundacional, perquè no és l'òpera més freqüent que un començaria i no hi ha massa gent que contesti que la seva primera òpera és Così fan tutte, però és la que em va tocar viure i jo vaig estar super emocionat moltíssim temps amb Mozart i això va permetre conèixer Don Giovanni, Nozze, etc., Flauta màgica, entre molts altres, va ser, bueno, una clau d'accés.
1: I tu que hi vius una mica en el Liceu, quin és el teu racó preferit?
0: Uf... el backstage, segurament, veure els secrets de com fem la màgia, no? O sigui, aquell espai una mica sagrat que no té accés pràcticament ningú, però és on veus els trucos de la màgia, no? Això és molt bonic. És molt bonic de veure.
1: Que ja, pel que tinc entès, això l'Amparo m'ho podrà dir també, hi ha molts aforismes, no?, pel Liceu, hi ha moltes frases de diferents artistes. Amb qui no us quedeu?
0: L'art no té pàtria. És una que està al Saló dels Miralls, que penso que ha de ser ben bé, això.
1: Tens alguna, però...
2: No, ara mateix no
1: tinc. T'he agafat infraganti.
2: No soc tan assidua.
1: Que ara mateix diria que està sonant una altra peça del teu llapis de memòria, sí. Que a més també té un component molt personal per tu.
0: Sí.
1: Tu mateix.
0: Això és el Daphnis i Chloe de Maurice Ravel. Bueno, jo em considero un superrebelià, m'encanta el que va ser capaç de fer Maurice Ravel, deixant a banda el Bolero, que potser és la seva obra més coneguda, més popular, però a partir d'aquí en té moltes, no moltíssimes, però té un catàleg bastant petit, però no hi ha cosa dolenta. O sigui, no hi ha algo que es digui, ai, això té menys qualitat, que a molts compositors els hi passa quan tenen un catàleg immens. Té un catàleg bastant restringit, però tot és boníssim. I el Daphnis i Chloe, tornant a les coses escèniques, les obres escèniques, aquesta al·lusió que feia abans a Sergei Diaghilev amb els ballets russos, Diaghilev li encarrega precisament a Maurice Ravel la creació d'una coreografia que li va dir pantomima ballet, que és aquest Daphnis i Chloe, de 1909, en què hi ha un cor que no pronuncia ni una sola paraula, que el tracta com un instrument més dintre del cor, és ballable tota l'estona, és aquest amor entre dos personatges de la mitologia grega, de l'Arcàdia, o sigui, tot un univers molt oníric, i és el Daphnis i la Chloe. I la meva filla es diu Chloe precisament per aquesta peça, perquè és aquesta flexibilitat en la música, aquesta insinuació contínua amb una música d'una enorme riquesa. Potser Ravel no només tenia la fantasia de la melodia, sinó la fantasia en l'orquestació. Sí, era un orquestador extraordinari.
1: Ho vas tenir clar, no? Si és nena Chloe...
0: Bueno, s'havia de pactar a casa, però sí, sí, la idea és que...
1: I si era nen, Daphnis.
0: No ho sé, però Chloe era bastant clar.
1: Chloe entrava millor,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Va, escoltem una mica a Ravel.

0: I, Víctor, quant anys té ara la Chloe?
1: 19. Abans d'ahir, sí.
0: Abans d'ahir, bueno, moltes felicitats. No tu, a la Chloe, si ens estàs escoltant, que segur que suposo
1: segur,
0: que...
1: Segur, segur.
0: És fàcil conciliar la vida de pare amb la de director artístic?
1: És complicat, però fem els esforços. Sempre parlem a casa de la qualitat i no de la quantitat, que és l'enorme diferència, perquè hi ha una segona casa, que és el Liceu, que, bueno, que la Chloe viu una vida molt privilegiada, pensant que un lloc, un pati de col·le, ha estat al Palau de la Música quan era bueno, una nena, i ara de cop i volta poder venir a estudiar un dia, no, al meu propi despatx, entretenir-se, veure el backstage. Són infàncies i adolescències molt úniques, molt especials, que tenen un contacte, pues, amb un Gustavo Dudamel, amb un Philip Glass, no, amb personalitats que potser no donen el tamany avui, però la perspectiva d'un futur dirà, buah, jo vaig viure tot això, no? És gairebé per escriure un llibre. I sempre sense forçar sobre la música, o sigui, ella escolta Bad Bunny, ella escolta moltes altres coses, no? Que són músiques importants, que són molt bones músiques també, i que cadascú ha de trobar el seu espai.
0: I jo et deia al principi, fora de micros, que acabaria amb una cançó que tu no saps quina era, que anàvem a trencar una mica amb això, però a mi em consta que, gràcies a la Chloe, tu has anat a concerts que no són d'òpera, com per exemple el de Harry Styles. I dic, home, doncs mira, així és una bona forma de...
1: Molt bé.
0: De tancar. Tu vas molt passar bé amb el Harry Styles?
1: Em va encantar, i a la Chloe més, perquè bueno, en aquell moment ella hagués matat per tenir una signatura del Harry Styles, cosa que com a pare no li vaig poder aconseguir. Puc aconseguir del Gustavo Dudamel, però no puc aconseguir del Harry Styles massa lluny. Però hem anat a força els concerts junts, al Justin Bieber, a la Lady Gaga, la Rosalía, el primer que va fer el Sant Jordi, vull dir que hem anat a uns quants.
0: Doncs et sembla bé que acabem amb Harry Styles?
1: Sí, és una música fantàstica.
0: Sí. Doncs Víctor García de Gomar, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i aquesta que t'he atracat jo amb ella també.
1: Gràcies, Jordi. Gràcies, Amparo.
0: Amparo, gràcies un dia més per la teva producció i la teva intervenció. També al Pol Llergó a la tècnica, a l'Oriol Vila a la web. I res, que ens retrobem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Ens quedem amb Harry Styles. Fins demà.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia. A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Què tal? Molt bon dia, bon dissabte, Clàudia Arcarons.
2: Bon dissabte, Màxim Castillo.
1: Avui tenim una d'aquelles trobades improbables, imprevisibles. Ens acompanyen una diva de l'òpera i dos divos de la comèdia. Sara Blanc, soprano, Susana, en un dels dos repartiments de Le Nozze de Figaro, Liceu. Com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Respira, respira, que... quasi que no arribes, eh? Tot bé?
3: Justet, sí.
1: Molt bé, doncs està aquí hidratant-se, agafant aigua. I aquests dos divos de la comèdia són els Venga Monjas. Xavi Daura, com estàs?
4: Hola, bon dia, com esteu?
1: Bon dia, l'Esteban Navarro, el saludarem després, que té coses de família.
4: Crec que està a camí de la Costa Brava.
2: Està conduint, ens ha dit, després provarem.
1: Molt bé, espero que hi hagi cobertura. El duet Venga Monjas, que celebra 20 anys d'humor, amb festasses, ara ho comentàvem a micro tancat, encara teniu ressaca de la de l'Apolo dijous,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, jo crec, ressaca.
1: Fas carilla de ressaca, tu, eh?
4: Jo, la meva cara és de ressaca permanent, passi el que passi. Aquesta és una... És la cara aquesta tipus xemi que tinc.
1: Però ja la tenies quan anàveu al col·le de monges, justament, amb l'Esteve?
4: Col·le de cures, cuidado,
1: bueno, clar.
4: Sí, sí.
1: Perdó.
4: Però jo sempre he sigut un xaval amb ulleres. Jo crec que des que vaig entrar a l'adolescència se'm van posar un parell d'ulleres aquí i ja està.
2: Instal·lades.
1: Escolta, i ara ve quan intentem que facin clic aquest parell, no?, que en principi provenen de mons diferents. A més,
4: sí,
1: Xavi,
4: doncs,
1: tu...
4: Has trobat... Nosaltres som com a l'òpera de l'humor, perquè ens entenguis.
3: Fantàstic. Home, molt humor, també, a mi.
1: Acosta't més al micro, Sara.
3: Sí.
1: Sí, sí, de fet, estàs fent una òpera bufa, una òpera
3: exacte,
1: còmica de Mozart.
3: Sí, sí, sí. Que... Mira, llavors no falten, eh?
4: Ens trobem a...
3: Exacte.
4: Sí, sí.
2: Home, i amb els looks, fins i tot, si ens posem, perquè ara t'ensenyava la foto de com van guarnits tots, amb els pastissos i tal, també pot ser una mica de monja.
4: Aneu disfressats com de pastissos i de sucre, no?
1: Sí, de productes, per això del sus.
3: D'ingredients del pastís.
4: És que jo estava veient això i deia, això seria l'òpera que faríem Venga Monjas, no? Com...
2: Bueno,
1: i un altre element per vídeo d'aquests surrealistes, d'una fita de la carrera de la Sara Blanc, que és que ella va debutar, a veure, jo ho he sentit por ahí, m'ho confirmes tu, vas debutar al Teatro Real de Madrid fent de...
3: De gall.
1: Eres un gall.
3: Era un gall.
1: Però
3: un gall,
1: emplomat.
3: Sí, emplomat, enorme. Però, a més, era un gall que anava tan emplomat i tan gros que era una doble que feia de gall. Jo estava al fosso de l'orquestra,
1: sí,
3: cantant des d'allà, vestida normal, amb pantalons i americana.
2: I fent-li com el doblatge amb ella.
3: I ella feia l'acting a sobre de l'escenari, perquè portava tota una màscara, també un cap molt gran, amb un bec, una bola rodona al cos, plena de plumes. Vull dir, era impossible cantar des d'allà dins, no? Llavors, el gall, hi havia l'actriu, que feia tota la part d'acting, i la veu, que estava juntament amb l'orquestra.
1: I què deia el gall?
3: Cri-cri-cri, cucú. Això durant tota l'obra, eh?
2: De Suïssa
3: tota
2: total.
4: Si tu estaves a sota de l'escenari...
3: Jo estava amb
4: l'orquestra. Cri-cri-cri, cucú.
3: Exacte, bravo. Sempre ràpid, eh?
1: Ja tenim nova protagonista per un futur vídeo o una futura sèrie dels Venga Monjas,
4: home,
1: la Sara Blanc. Què et sembla?
3: Bueno, però podríem evolucionar una miqueta, també, eh? La carrera està...
1: No, i tant, i tant. Escolta, i a més, lo del vi és boníssim. Venga Monjas, teniu un vi?
4: O sigui, no.
1: Algun celler us ha fet un vi pel 20è aniversari?
4: Ostres, doncs no, que ara jo recordi, no, però
2: ens encantaria. Un rom o tenim Jagger, tal.
4: No. Ens encantaria tenir una beguda pròpia, un perfum, de fet, ens agradaria molt. Imagina't el perfum de Venga Monjas, que m'imagino que no faria bona olor, precisament, sinó una olor rara.
2: Ben bé que no.
4: Jo crec que sí.
1: Sara Blanc, tu tens un vi?
3: Jo tinc un vi,
1: hi ha un celler
3: molt afortunada.
1: Del teu poble, d'Armós, a la Ribera d'Ebre, que et va dedicar això.
3: Exacte, és el celler Aibar,
1: sí,
3: i és un celler familiar. Llavors vam decidir com unir forces. La meva família també, per part de pare, ve de tradició de la pagesia.
1: Sí.
3: Els meus avis eren pagesos, per part de mare també. Llavors, diguem que ells, els meus tiets, van mantenir, han continuat en la pagesia, i el meu pare ja es va dedicar a la música, els meus pares ja són músics tots dos, i llavors jo, que m'he dedicat al cant, amb el meu tiet vam estar parlant que ell tenia unes terres que eren molt difícils de treballar, que eren costoses perquè hi havia com molta pedra, molta roca, i parlàvem d'un dia de l'esforç, no?, que hi ha darrere de les coses, i perquè ell va vindre a veure'm quan jo em representava la Reina de la Nit, i parlàvem del que a mi em va costar també tècnicament de treballar, perquè té una extensió molt gran, i per la veu doncs va ser un gran esforç arribar a poder-ho fer, no? I d'allà va sorgir com la idea de fusionar, com que darrere el treball i darrere les coses que costen, al final surt un bon producte, no? I així vam comunir doncs, la tradició familiar amb la música i, i va sortir el vi Sara Blanc.
1: I la Sara pot veure el vi Sara? Vull dir, per la veu...
4: És canibalisme, això? Bueno, a veure. Considera canibalisme?
1: Jo no anava per aquí, Xavi. Jo anava perquè aquesta gent ja saps que són... Jo t'he llegit que això de l'òpera és... O sigui, està a mig camí de l'esport, de l'elit i de la religió, i que la veu, en fi, la cuideu d'una manera extraordinària.
3: Molt, sí.
1: Que us obliga segurament a fer renúncies, i per això te deia allò del vi. Si un bon vinet el podries fer o què?
3: Un bon vinet per celebrar, clar que sí.
1: Però l'alcohol li va bé a la veu?
3: Home, no és l'ideal, no. Però de tant en tant a la ment, per deixar-se anar una miqueta, de tant en tant, sí. A mi m'agrada molt el vi i un bon còctel, també, quan cal. Però sí que s'ha de tenir molt, molt estructurat, diguem, quan prendre-ho, quin és el moment. I sí que això de la veu doncs, és una mica com una religió d'estar sempre pendent. Al final, l'instrument el portem dins nostre i qualsevol cosa, doncs, un refredat que agafis, o si beus massa alcohol, al final doncs, també resseca les cordes, falta hidratació, llavors la veu no flueix tant, o no flueix... bueno, tot això són coses, dormir molt, són coses que s'han de tenir en compte.
4: Prendre mel és un truc que funciona? O és...
3: Sí, va molt bé, és un remei
4: ancestral. Tu què seria la cosa bàsica però... que fas per la veu? Perquè a mi m'interessa... Jo, en el nostre show cantem bastant i jo no sóc cantant. Llavors jo vaig allà sin red.
1: Però inclús quan fas els teus espectacles de monòlegs, la veu és un instrument.
4: Clar. Li foto una mica de canya, clar. Però llavors, quina seria la cosa bàsica?
1: Consells de la soprano Sara Blanc, el còmic Xavi Daura.
3: A veure, depèn del nivell d'esforç, diguem, que hagis de portar la veu, no? Jo, per exemple, pel repertori que faig, doncs he d'estirar molt la veu a notes una mica sobrehumanes, no? Com serien els sobreaguts i tot això. Llavors, l'esforç i la implicació és molt gran i són punts de la veu que és molt delicat. Llavors, jo el que faig és, en dies que tens funció, doncs, intentar parlar menys. O entre funció.
1: Avui tens funció.
3: Avui tinc funció i estic aquí parlant sense parar.
1: T'ho agraïm infinit, eh?
4: Clar, cada paraula que diu és una trampa. És una possible trampa, no?
3: Bueno, ja us explicaré després, eh? Com ha anat aquesta nit.
1: Anirà fantàstic.
4: El silenci és la clau.
3: Silenci és la clau i, tot i que a vegades, quan tens família al voltant i et veus i aprofites moments per veure's, doncs no és tan fàcil.
1: I a més tu, que tampoc estàs tant de temps a Catalunya, perquè tens un peu, vius... La meitat de l'any a Itàlia, oi?
3: La meitat de l'any a fora, sí. Per Europa, voltant. Llavors, sí, quan estic aquí és més complicat fer silenci.
2: I tu, Xavi, practiques el silenci o no?
1: Les monges de clausura, sí, no? Sí.
4: Però mira, precisament jo estava pensant ara en els meus shows de monòlegs que ja, per mi el silenci a vegades em pot anar a la contra. Perquè si em passo tot el dia callat, potser després tinc millor veu, però no tinc tant la cantarella, no? O sigui, a mi em va bé de cara al monòleg, que normalment és per vespre, per la nit, a estar amb algú i anar xerrant, pim-pam, saps com, traient conyes, tal, no sé, perquè de sobte quan surts a l'escenari ja tinc la xerrameca tirada, no? Però, bueno, evidentment no té res a veure amb l'òpera, o sigui...
3: No, cada cosa és molt interessant, perquè cada
4: és molt més delicat el teu, no? És el meu... I aleshores, doncs... Però m'ha passat això de viatjar, a vegades d'anar a actuar, fer monòlegs sol, però normalment vaig amb algú que em taloneja. I quan vaig sol, és una sensació raríssima de viatjar a un lloc, això, que agafes l'avió, te'n vas al lloc, agafes el taxi, te'n vas a l'hotel, estàs allà repassant, te'n vas al teatre, estàs allà esperant el camerino sol, i llavors surts i parles amb 300 persones durant una hora i tornes un altre cop a estar sol.
2: A la solitud.
4: I és superrara, aquesta sensació, saps com... Per això em va bé com anar una miqueta...
2: Sí, sí. La vida de l'estrella, eh? Sí. Habitació sol, a l'hotel, que dramàtic.
1: Ai... diva de l'òpera, divo de la comèdia...
4: Sóc un divo, jo.
1: I diva de la biblioteca, Marta Cava, que s'incorpora al programa. Com
5: arriba
1: estàs?
5: Arriba tardíssim.
1: No, tranquil, home. Transports públics, també?
5: No.
1: Vale, avui
5: Gentada, gent, calor.
1: Gent, molt de turisme, vinga. Escolta'm, ets fan, molt fan de Venga Mojas, tu,
5: molt.
1: Eh?
5: Molt, m'ha fet molta il·lusió, sabe que coincidiria.
4: Que bé. Ah. I tu treballes a la biblioteca, dius?
5: Jo treballo bibliotecària, sí, sí, sí.
1: De professió.
4: Però, doncs, Venga Mojas és molt sorollós,
5: sí, sí. Sí, ho sé.
4: Són estrident.
1: Bé, i aquí ens fa una secció de recomanacions literàries. Mm. Per això la tenim. Això serà al final del programa. I fan de l'òpera ets? O de Mozart?
5: M'agradaria anar, però és que tinc tan poc temps amb els meus horaris. Mm. Fatal. Una cosa, jo he tingut problemes de veu i em van recomanar pastilles de potassa, que són fastigoses perquè és sal, bàsicament sí. És xutar-te sal. I un cop em van donar pastilles de cortisona... Em va arreglar la veu de seguida, però això t'ho va donar un metge.
3: Cortisona, no,
5: sí, jo va ser... Sí, droga dura.
3: Sí, sí, el potassa va bé per desfer el moc.
5: Sí, sí, ara, és durillo, això. Sí, sí.
1: És meravellós, eh? Això és Más vale prevenir, aquell programa d'informació i prevenció vivir, no? Sanitària. No, i antes. Hi havia un programa... No el veies tu, aquest, el Más vale prevenir?
4: No, jo sabia el de Saber Vivir, que era un senyor...
1: Sí, va ser la continuació, exacte, d'un que feien abans.
4: Primer estava prevenint el tio i després va fer el programa Botel, no?
1: Però, sí, sí, és aquesta línia. Bé, doncs jo crec que ja han fet el clic, no?
2: Home.
1: Hi ha hagut química aquí entre aquests dos mons. Ara anem una mica a pams, anem a parlar de Le Nozze de Figaro, sí. aquest operot de Mozart, que la Pazos, la Marta Pazos, la directora d'escena, li ha fotut aquí una... Bueno, un parell de voltes i tres i quatre, perquè hi ha posat moltíssima imaginació, color, un pastís de noces que té el tamany d'una casa de dues o tres plantes a l'escenari del Liceu, i en aquesta nova producció de La Noche de Figaro, una de les Susanes, en un dels dos repartiments, és la Sara Blanc.

0: permesos, Clàudia, tots els spoilers, perquè estem parlant d'una obra del segle XVIII, eh?
1: Aquí sí.
0: Original, bé, hi ha l'obra de teatre de Beaumarchais, amb la que s'inspira Mozart i Ponte, que és el llibretista. Comèdia d'embolics, amb senyors, criats, la criada Susana, que es rebel·la contra l'amo, un que la vol, bueno, poc menys que violar el tio.
1: Que com diu la nostra col·laboradora Carlota Tagurt, en el programa demà diu: el dret de cuixa ja no existeix, però s'ha transformat en abusos degradants dins dels àmbits laboral i domèstic. Aquí, com és aquesta Susana que ressona tant avui dia?
0: Malauradament,
1: i com la fas tu, Sara?
2: Bé, diguem, per començar és un ingredient. Dins del pastís, no? Hi ha molts ingredients, que són tots els personatges, tal i com ha pensat la posada en escena la Marta Pazos. I és una Susana en si, ja, diguem, com a personatge, jo crec, molt intel·ligent, molt ingeniosa, molt viva, pícara, i que al final, doncs, censura en la seva.
0: Una supervivent, també, no?
2: També. Clar, tot això
0: depèn des del punt de l'alma viva.
2: Exacte, depèn de la seriositat en què tractis l'òpera, no? És un drama bufo, no? Que en realitat és drama, perquè és la situació, si la penses de manera real, és molt dramàtica, però se'n fa comèdia, diguem, també una mica com a protesta del moment de l'època.
0: Sí, sí. Una època en la que no existia la paraula sororitat, que és més d'ara, però sí que les dones de l'època la practicaven. Vull dir, hi havia aquestes xarxes d'ajuda mútua.
2: Sí, no? Al final, de fet, és el que passa en l'òpera, que la Contessa i la Susana, que és la criada, tot i ser de dues classes socials diferents, doncs al final elles dues s'alien, i és la força de les dones el que fa que vencin, no?
1: Clar que sí.
0: Sí, sí, vinga, va. Escolta'm, hi ha sororitat en el món de les divas, de les cantants d'òpera? Pot haver relacions de competència sana, per entendre, en un món tan exigent?
2: Sí, clar que sí que pot haver competència, i n'hi ha, jo crec. Però també penso que al final depèn de cadascú, no? De com un se vulgui posicionar i com vulgui viure la seva vida i la seva carrera. I crec que és important posar en valor el que fa també l'altra persona, no? Si reconeixer quan un treball està ben fet, i si tu realment, doncs, t'agrada el que està fent aquella persona i voldries també allò per a tu, doncs fer el que tu consideres necessari per poder-ho aconseguir, no? Però no una rivalitat de voler anar desbancant un altre, no. Jo crec que ha de ser una cosa sana, ha de ser una motivació veure en algú que està arribant a on tu igual també t'agradaria, no?
1: Més com un motor, no?
2: Exacte.
1: No la voluntat de voler aixafar l'altre, sinó de conviure.
2: Exacte. I jo crec que al final és una inspiració, perquè un sol, jo a vegades m'ho he preguntat també moltes vegades, un sol construir tot un univers tan gran on arribar també, diguem, a destacar, com tu fas també per arribar-hi sol, sense veure també, sense agafar inspiració d'altres persones, no? Jo tinc moltes companyes que a mi m'han inspirat, i tot i no conèixer-les, no? Grans cantants que hi ha avui en dia, i que de veure el que fan i tot, doncs agafo inspiració, i espero jo també pugui servir d'inspiració per una altra persona, no?
0: Però ja existeixen les travetes en aquest món, i...
2: Bueno, he de dir que no és l'habitual, No és habitual. No.
0: Jo sí, hem vist masses pel·lícules.
2: Sí, bueno, hi ha de tot, perquè a veure, no tothom té igual la mateixa comprensió o la mateixa, les mateixes ganes de voler fer bé les coses, també. Yeah. Vull dir, llavors, perquè ens hem d'enganyar, no? Si siguem honestos, i a la vida hi ha de tot.
0: Yeah.
2: Però jo, per norma, he treballat molt a gust i no m'he trobat tampoc amb gaires situacions desagradables, que diguem.
0: I que no te'n trobis.
2: I que no me'n trobi, exacte, que segueixi així.
0: Dius que a l'òpera no et donen marge perquè et puguis equivocar.
2: Sí, hi ha una mica aquesta cosa que jo realment també surto sempre com molt mentalitzada de que no em puc concedir l'error, no?
0: Però això és una pressió bestial.
2: Sí, la veritat que sí.
0: I que deu créixer exponencialment quan va creixent la teva carrera. No? Has estat a Roma, a Milán, París,
2: exacte.
0: Salzburg, Viena... Ara a l'estiu crec que debutes a Londres.
2: A la Royal, sí.
0: Ai, la Royal. Ai, Covent Garden. Per tant, aquesta pressió, com se suporta?
2: Jo al final he de dir que ho porto bastant bé, perquè ja ho tinc com molt interioritzat mentalment, de que no m'he d'equivocar i prou.
1: I prou,
2: I com prou, si fos tan fàcil. I prou, perfecte. Ja està, no hi ha marge per l'error. Però pot passar, perquè som humans, i llavors jo el que intento també sempre és trobar, perquè el fet d'entrar com en aquesta mentalitat de dir no et pots equivocar, també d'alguna manera com que impedeix més que aquella naturalitat, aquella cosa de l'improvisació del moment no flueixi tant, no? Llavors jo el que intento cada vegada més és fusionar com aquesta seguretat i deixar-la una mica de banda per donar espai en aquest moment del present, diguem, que flueix. O sigui, com cada vegada més interioritzar el personatge de manera que allò ja vagi sortint d'una manera tan natural que tot flueix, i aquesta cosa d'espontaneïtat, i a la vegada, doncs, saber que estàs allà fent el que has de fer, no?
0: Xavi Daura va escoltant atentament l'entrevista i va fer que sí amb el cap en diversos moments.
3: Vaig fent que sí com dient, sí, la meva feina és igual de dura.
0: Sí, els còmics són tan divos com...
3: No, els còmics són gent bastant desastrosa. Jo volia preguntar-te si alguna vegada has aconseguit explotar una copa de vidre amb la veu.
2: No, la veritat que no. Hi va haver una època, quan era adolescent, que ho provava a casa.
3: Ah, sí? Jo és el que faria.
2: Perquè ho vaig tot sentir dir també i vaig pensar... Dic a veure si funciona tant... Però jo no sé fins a quin punt és mite, fins a quin punt està una mica...
0: La Castafiore ho feia, però clar, era un dibuix.
2: Sí, clar. Fins a quin punt està una mica manyat o...
3: És una llegenda urbana, no?
2: Jo crec que sí.
0: Però... En qualsevol cas, mira, Mozart crec que va escriure amb 11 anys, era un nen prodigi, amb 11 anys va escriure la seva primera òpera. Tu també vas ser una nena prodigi allà a Darmós?
2: Jo cantava missa. Això és tot el prodigi que tenia. Cantava pels carrers, cantava missa i estudiava música. Llavors, la veu també, per fer òpera, per fer líric, requereix d'una evolució i d'una maduresa que amb 11 anys jo podria cantar pop, no? Però no òpera. Llavors, jo feia temps que demanava de poder-me apuntar a classes de cant i tal, i la professora em va dir, necessites esperar encara fins
4: que
2: no vaig...
4: Tenies pressa,
2: Tenia pressa, sempre he tingut moltes ganes.
0: O sigui, esperar que la veu estigués feta, diguem-ho.
2: Sí, que tingués ja un punt més de maduresa. Jo vaig començar als 14 anys a estudiar. Sí. Llavors, a partir d'aquí, doncs, vaig anar fent classes, agafant formació, i la primera òpera la vaig fer en 16 anys, al Teatre Nacional. I a partir d'aquí, doncs, anar fent coses ha sigut tot molt... amb una evolució, diguem, molt natural, on m'ha portat la veu.
0: Però el teu somni era anar a Llúvia d'Estrelles.
2: Ah, ja està.
0: Ah, ja ho ha tret.
2: Ja.
0: No sé, ho vaig dir, per un dia que ho vaig dir.
2: Exacte. Sí, jo volia anar a Llúvia d'Estrelles.
0: És a dir, per què no vas seguir pel camí pop? I ara... potser...
2: Clar, perquè, a veure, jo tinc els meus pares músics, no?
0: Que si has actuat a l'Estadi Olímpic o al Sant Jordi.
2: Sí, jo, per exemple, quan venien les orquestres de festa major al meu poble...
0: Sí. Quants veïns sou?
2: Som 100.
0: Petit.
2: Som poquets, sí.
0: Què passava quan arribava l'orquestra de festa major?
2: Doncs que sempre hi havia aquell típic moment que preguntàvem, algú vol pujar a cantar? I sempre pujava jo, no? I m'agradava molt. De fet, va haver una temporada que vaig cantar també en orquestra de ball. De festa major.
0: I quines cantaves?
2: Cuando tú vas.
0: Sí,
2: la Chenoa, sí. I llavors, sí que jo veia aquests programes a la tele, de Lluvies d'Estrelles i tot. Clar, jo era una nena molt petita, 8 anys, 10, i jo demanava als meus pares, jo vull anar allà, perquè tenia com molta necessitat de cantar, no? D'estar en un escenari... i ells, com són músics els dos, me van dir, primer estudia cant i després ja veuràs cap a on vols tirar, no? Cap a on te vols dedicar i tal. I la veritat que al començar a estudiar cant i veure les possibilitats de la veu, com les meves capacitats s'anaven ampliant i expandint a mesura que jo anava adquirint més tècnica i també la profunditat de l'òpera, no? I del cant líric, que al final també per mi se converteix hasta com una mena de relació espiritual, no? Com per la profunditat que té, no? De com tu experimentes, com de dins teu pot sortir una cosa que pot anar evolucionant i connectant.
0: És que jo sempre ho penso, quan us veig allà actuant, és a dir, quan feu aquells dos dits i aquelles... bé, allò que només vosaltres sabeu ho podeu fer,
2: sí.
0: que ha de passar alguna cosa per dins. Una cosa més enllà de lo físic,
2: exacte,
0: dic.
2: Exacte. I llavors, clar, quan comença a descobrir aquesta connexió i tota aquesta força interior i tota aquesta evolució de la veu i com se va transformant, és que et vas transformant tu també com a persona, i ja és una cosa que m'ha acompanyat en la meva evolució i que m'ha fet ser millor cada vegada i que ja no puc deixar. Llavors, diguem que vaig decidir tirar per aquest camí, tot i que no descarto en algun moment poder cantar alguna cosa pop, per què no?
1: Quan tu vas?
0: A veure,
1: clar que clar. Sí.
0: O Montserrat Caballé, que va actuar amb en Freddie Mercury, amb aquella cançó que ara és un clàssic. De fet, és que Sara Blanc, jo això ho sento dir cada vegada més, li diuen que és la nova Caballé.

0: Uf, ets tu, eh?
1: Sí.
0: Ets tu al concurs Vinyes.
1: Sí,
0: el
1: concert inaugural.
0: El concert
1: sí,
0: inaugural.
1: Just feia 10 anys sí. que em vaig presentar, que havia guanyat.
0: Com portes això de les comparacions? La nova Montserrat Caballé.
1: És que no hi penso. No hi penso, perquè al final cada persona és diferent. I segurament, bueno, segur la Montserrat i jo som molt diferents, també. Llavors, crec que és...
0: Però per aquest país és més un símbol. Més
1: que una, és més un símbol,
0: sí. És molt
1: sí.
0: més que una cantant. És un referent.
1: Sí, sí, llavors, clar, un honor, no?, per mi, també, que diguin això. Jo també recordo que vaig fer unes classes amb la Montserrat Caballé i vaig fer masterclass amb ella, sí, fa ja bastants anys, i també vaig fer el concurs Montserrat Caballé i va haver una època que vam tindre bastanta relació i va ser molt maco.
2: Compte amb les comparacions, perquè aviam si et trucaran per fer el següent homenatge a la Montserrat Caballé.
0: Volem entrar aquí?
2: N'estàs al cas de tota la polèmica que hi ha hagut amb en Lluís Pasqual, Judit Martín...
1: Ho he llegit, sí. Ho he llegit. Sí, fa uns dies.
0: No sé, sí. Doncs poden fer comentaris o no, eh?
2: Vull dir... Xavi, algun comentari?
3: Això va passar, es va desvetllar la ruïna.
0: Sí, la Judit Martí.
3: Jo sóc el convidat més recurrent de la ruïna, o sigui que aquí per hi ha connexions amb l'òpera i l'humor. Sí.
1: Algo haurem de fer, eh?
2: Home,
3: això va ser la ruïna com a nova... com es diu? Garganta profunda, no? Aquesta cosa del periodisme de dir anem a desvetllar una cosa...
2: Traps bruts,
3: sí, sí. 100%. Sí, sí. Boníssim.
0: Tu ets capaç de definir la teva veu, Xavi?
3: De definir la meva veu? Jo sóc capaç de dir que quan em sento en una gravació no em caic bé. O sigui, no...
4: A mi em passa igual, eh? A mi em passa
3: no
4: igual.
3: M'agrada la meva... Encara que estic bastant acostumat ja a aquestes alçades. Clar, o sigui, nosaltres hem estat treballant sempre a base de gravar vídeos i després editar-los o... Saps? O sigui que al final has de veure't fent lo mateix potser 200 vegades, com... allà gravat, però tot i així sempre queda com aquesta cosa de dir, oh, joder, que insuportable.
2: Aquest timbre.
0: T'ho preguntava, perquè la Sara sí que és capaç de definir la seva veu, això sí. Li vas dir a un periodista, i jo, és que ho vull dir. Diu, la meva veu, com és la meva veu? Doncs és una veu amb un color més fosc al centre i que s'il·lumina quan va cap als aguts i sobreaguts amb una facilitat per la coloratura i les agilitats.
2: Ega.
0: És així.
1: Sí.
0: Si la voleu escoltar, aquests dies al Liceu. Avui mateix, que teniu
1: avui
0: funció
1: mateix, sí,
0: amb
1: sí.
0: la Susana. Anem acabant ja. Ha estat un plaer. Per cert, que l'any que ve tornes amb una altra mega òpera de Mozart i amb un director d'escena, que és en Marcos Morau.
1: Sí.
0: Estàs preparada, no?, per al que pugui fer aquest senyor.
1: De fet, vam fer unes sessions de fotos una mica per preparar el cartell promocional de la temporada i d'aquesta òpera. I una mica em va xocar, eh? Vull dir que després del pastís també em puc esperar qualsevol cosa.
0: Un univers especial, aquest. Sí, sí. Doncs, Sara Blanca, ha estat un plaer, de debò.
1: Merci, moltíssimes gràcies.
0: I t'anirem seguint la pista. Que vagi molt bé a Londres.
1: Gràcies.
0: Covent Garden. La filla del regiment, eh?
1: La filla del regiment, sí.
0: Una abraçada.
1: Merci, igualment.
0: Ens quedem amb els Venga Monjas. Xavi.
3: Som-hi.
0: Vinga, preparat, eh? A veure si trobem el teu soci. De camí de la Costa Brava.

0: És que hauríeu de mirar la cara de Marta Cabara, que ho diu tot. Què sents? Què penses?
1: Per culpa d'aquesta cançó tinc ganes d'anar a la cafeteria del Corte Inglés a menjar-me un biquini.
0: Però això va aconseguir pasta de...
2: no,
0: del principal distribuïdor...
2: En absolut.
3: No, d'alguns altres sí, però han mordit l'anzuelo.
2: Sí, sí, després sí, però... No, de fet, aquesta cançó la vam fer amb tota l'alegria i bon humor, però després, un cop publicada, va funcionar molt bé i va viralitzar una miqueta, i vam dir, hòstia, cuidado que no s'enteri el Corte Inglés, que és una empresa todopoderosa. I de sobte ens caigui un puro o algo, perquè la cançó, evidentment, té aquesta cosa una mica irònica de que de sobte comença com a exagerar tant que comença a ser una cosa una miqueta perjudicial.
0: I... va rebre la visita dels advocats. Dels...
2: I no, tot el contrari. Al cap d'un any o dos vam haver d'anar al Corte Inglés a presentar un DVD que trèiem de Venga Monjas i per megafonia deien a ver si nos canten la canció del Corte Inglés. I vam dir, ah, mira, doncs estan a favor.
0: Esteban Navarro, hola.
4: Hola, què tal? Bon dia.
0: Què tal? Hombre, no sé si us coneixeu, amb en Xavi.
2: el rugir de la carretera.
0: Això, camí de la Costa Brava. Des de quan us coneixeu vosaltres dos?
4: Bueno, del col·le. L'amistat forta va començar al batxillerat, que va ser quan ens vam com descobrir.
2: Efectivament.
0: I com us vau descobrir?
2: Doncs perquè... Pues,
4: a través d'un curtmetratge que estava fent una mica en comú, I el Xavi estava allà com ajudant amb temes de càmera i direcció i jo estava fent d'actor pallasso i vam com veure que teníem la conya marinera en comú.
0: Ara, us fèieu riure l'un a l'altre.
2: Correcte.
4: Exacte.
2: Sí, així és. De fet, ens rèiem a costa del col·lega aquest que teníem.
0: Ai, pobre.
4: No. Por favor.
0: El col·lega l'heu convidat a la festa d'aniversari dels 20 anys.
2: Està convidadíssim a tot. Clar. Que després no ve, però està convidadíssim. O sigui, aquest dijous crec que ve, no?
4: Sí, a la Sala Polo? Dijous vindrà.
2: Aquest dijous ve.
4: Sí, sí.
0: Doncs això, dues dècades de bogeria de guassa, no? I d'humor idiota, 20 anys de Venga Monjas.
5: Os Venga Monjas cumplen 20 años. 20 años de aventura, una detrás de otra. Entonces, para eso han organizado unas fiestas o concierto o una excusa para vender entrada al fin y al cabo.
3: Tu estaves a Apolo, no? Ara ho dèieu. La propera és el dijous.
2: Sí, aquest dijous.
0: I després a Madrid, a la Riviera.
3: Exacte. Sí. S'havia de ben celebrar aquests 20 anys. Vosaltres us va agafar una mica desprevinguts que s'esgotessin tan ràpid les entrades de la primera data.
2: Sí, bueno, de fet, la primera data havia de ser l'única data. I, o sigui, nosaltres ho havíem plantejat com això farem un Apolo, que per nosaltres ja és molt, i es va vendre tan ràpid que vam dir, hòstia, doncs potser hem d'obrir una altra, saps? I també parlant amb amics de Madrid era com, hòstia, quina pena que no puguem anar, saps com?
3: Sí.
2: I va ser, hòstia, doncs sí, també fem-ho a Madrid.
3: Però per què us va sobtar tant? Què us veu? Com algo de, ai, de la nostàlgia o d'algú que ha quedat allà? Vull dir, vosaltres, clar, heu fet carreres que ara cadascú fa el seu,
2: clar. Però
3: ho teníeu una mica aparcat.
2: Sí, per això, que portàvem potser 2 o 3 anys que no fèiem gran cosa, de tant en tant alguna actuació, algun concert o així, però clar, sempre hi ha aquest dubte de dir, i això ara, aquestes alçades, li interessarà algú o potser és una cosa més minoritària o què? I sí, de sobte va ser una resposta molt xula de moltíssima gent que precisament ens trobaven a faltar o jo què sé.
0: Clar, però deixa'm ser grandiloquent, Esteban, és que vau marcar les vides de molta gent, de tota una generació.
4: Tira, home, tira.
0: Però sí, home, i a més dos paios que comencen supercutres, o sigui, és que...
2: I bueno, i continuen,
0: Bueno, ara us veu sofisticat, però els inicis realment són... En fi...
2: Ara a mi m'ha passat d'estar a l'AVE i que em vinguin com senyors així, tipus empresaris, advocats de traje, dient-me...
0: Un directiu del Corte Inglés.
2: Jo crecí con vuestros vídeos i tal... I això ha passat, sí, ja, clar, ara ja tenen una altra edat, igual que nosaltres.
3: Això l'iria, això deia, em sembla, al periòdico de... Al principi només veus a dos idiotes i després veus dos esportistes d'èlit a la primera divisió de l'absurd. Sí. És una mica això, no?
2: Sí, totalment.
4: Jo em vaig emocionar amb aquesta frase de l'iria.
3: Allà, a la sala Apolo...
0: El músic, eh?
3: Sí, a la sala Apolo... O sigui, vosaltres és tot guassa, sketches, veu cantar les cançons de sempre... Oi, va haver algun moment que us veu com emocionar de veure el públic o potser us va venir després?
2: Molts moments, sí. De fet, al principi de tot, amb la sala plena, que nosaltres estàvem darrere, encara abans de sortir. Mm. Al principi, abans d'arrencar el show, hi ha una mitja horeta de calentament mentre la gent va entrant, en què surt el DJ, que és el DJ Pork Machinettis, a punxar alguns temes. Doncs només amb l'aparició del DJ, que en el nostre cap era una cosa que, bueno, era pues, simplement una cosa més que sortia, només amb l'aparició del DJ ja la gent ja va començar a aplaudir, a cridar i tal, i vam dir, hòstia, que això va a tope. O sigui, ara quan sortim nosaltres ja serà la bomba, i després nosaltres sabem que hi havia sorpreses, aparicions de gent, tal. Per exemple, va sortir el Miguel Noguera, va ser increïble.
3: Se'l van menjar.
2: Ja, clar, va ser, o sigui, era una cosa de disfrutar a saco.
3: La Marga hi era.
2: Sí.
0: Marga Castells, parlem-ne una estona, va, Esteban. No sé.
4: Marga és vida amb vena.
0: Però a veure, la Marga és la que feia... A de Suïssa feia... De què feia?
3: De Magui, no de bebè. Una dona de 70 anys.
0: Una dona de 70 anys fent de bebè. O sigui, quan li proposeu... Clar, ella sí a tot o la vau haver de, no sé, convèncer d'alguna manera?
4: No, no sorprèn de res. O sigui, jo vaig conèixer la Marga que feia coses molt més boges que Venga Monjas. Llavors, clar, per ella va ser baixar de nivell. La Marga formava part d'un grup d'amics que tenia ma mare, de gent divorciada o directament soltera, de 50-60 anys.
0: Ah, o sigui, és amiga de la teva mare?
2: Sí.
4: Ah, sí. I feien unes festes superloques i jo de tant en tant em colava en una d'aquestes i la Marga era la que més destacava per estar completament zumbada. Llavors li vaig dir al Xavi, ostres, hi ha una dona del grup aquest del nom Equitepa que l'hauríem de cridar per algun vídeo. I va... Sí, és i va ser provar amb ella i a quedar-nos-la per sempre. És impressionant.
2: Sí, sí. Efectivament, aquesta és l'origin story de la Marga. Bueno, l'Esteban, jo crec que ja de petit la veies fent les seves bogeries, no?
4: Sí, sí, sí.
2: Ah, clar, tu imagina't créixer amb la Marga, que apareix de tant en tant a la teva vida.
3: És fort, eh? Aquella cara, no l'oblides.
2: Aquella cara, sí, sí.
0: I les vostres bogeries, jo què sé... Mai us heu posat així límits? No hi ha hagut algun moment de dir... Mira com riu en Xavi. De dir, no, aquest tema no, aquest tema no. Va, com que no? Tira!
2: Jo crec que...
0: Va, confesseu.
2: Jo crec
0: anys,
2: que sí,
0: venga,
2: alguna vegada... No, sempre... Jo crec que és simplement com una sensibilitat, una intuïció de dir, aquest tema cau malament. O, jo què sé, o de sobte d'una bajón. O... A vegades passa, sí, i ja està, però no passa res. Com nosaltres ens agrada com... la tonteria, és com que no, allà no és un pou sense fi, no té problema.
4: Clar, ha d'haver-hi com una balança entre ser graciós i caure malament. I si cau pitjor que el graciós que és, clar, no val la pena a vegades.
2: Exacte.
0: Home, això és graciós, no?
6: Yuka, madre mía, pero qué guapa que eres.
7: Es un ángel, tío, es un ángel.
8: Ojo, peña, que ya florece.
6: ¿Eh? ¿Qué?
7: El almendrero, no me jodas que sea.
6: ¿El almendrero?
8: ¡Sí, el rosa almendrero, tío!
6: ¡Que estamos en primavera
8: sí,
6: ya!
8: Sí, pero no es un cerezo.
6: Cállate, esto es almendrero.
0: Marta Cava, teoria i crítica de l'almendrero.
1: Per mi és el millor. El millor. Sí, jo a vegades estic a casa tranquil·lament i estic cantant almendrero i dic, però per què m'ha vingut aquest flash aquí si estava pensant en una altra cosa?
0: Veieu el que heu provocat sí. En els cervells de la gent?
1: O era, jo que sé, el Doraemon a la tele, ara que m'han anunciat que tornava el Doraemon a TV3, el meu cap era, en comptes de cantar la cançó del Doraemon, jo anava a l'almendrero de Doraemon. I la frase final per mi és sublim.
2: La vols dir?
1: No.
0: És spoiler? No.
1: No, perquè sí.
0: Ah, és...
2: La frase final, a veure, és que conté paraules grosses.
1: Sí, sí, sí.
2: La frase final ve a dir que el pare del Nobita, tothom sap que se n'anava...
3: Ai.
1: Sí, exacte.
2: Sí, se n'anava d'alterne, diguéssim.
0: Molt bé. Per tant, no he tingut mai por o vergonya
3: però
0: o
3: és
0: res.
3: Una mica, jo crec que la teoria del cringe, d'un cop t'alliberes del cringe, ets més lliure que mai, l'heu portat fins al final, vosaltres, una mica?
0: Absolutament. Ens el recomaneu.
2: Absolutament. De fet, de Suïssa és com un doctorat d'això que acabes de dir. Sí, la tesi doctoral és de Suïssa, que de Suïssa directament era un projecte suïcida, realment, perquè quan el vam fer... El vam fer perquè teníem pressupost. Era una cosa que ens van encarregar, en plan, teniu aquests diners per desenvolupar una idea. Era una cosa com artística. I vam proposar fer un remake del Simpson en plan supercutre. I clar, com sabíem que havíem de fer 10 capítols, era com, vinga, va, acció i a veure què surt. I començar com cada una a desbarrar... la idea era anem a fer-ho el més cutre possible, ja ens dona igual tot i si no li agrada a la gent ens la suda, i saps com va, una cosa com excessiva, desagradable, mal feta, i de sobte després quan ho vam publicar allò agradava a la gent més que, saps com allò era com la tecla que estaven esperant que toquessin.
3: Jo recordo el meu millor amic mirant-s'ho en bucle i m'ho ensenyava quan vivíem junts, i a mi al principi jo em feia com molt rebuig de però què estàs mirant, no ho entenc, però llavors no pots parar de mirar.
2: Això és el que molta gent ens diu i sí, és
0: sou
2: el que
0: els inventors de la viralitat.
2: Nosaltres,
0: amb la letra.
2: És el que és... Hi ha un capítol del Simpson que planten uns tomàquets que es diu Tomaco.
1: El
2: tomàquets que primer els menges i tenen molt mal gust, però després la gent es torna com addicta.
3: Doncs això,
2: Jo crec que és exactament això.
3: Sí. La fórmula.
2: Va ser sense voler,
0: Bueno, aquest talent que es porta a la sang i potser...
9: Mi padre es diarrea líquida. Mi padre es diarrea líquida. Este es diarrea líquida. El que ve es
0: diarrea. I aquí potser aquest talent doncs anirà de pares a fills, no? Sí. Esteban?
4: Sí, mira, just...
0: Aquest és el teu criu.
4: Tinc el meu fill aquí al costat i està flipant.
0: Ah, s'està sentint ella a la ràdio.
3: Ai, Nico. Sí.
0: Hola, Nico. Sí.
3: Què diu? Tremendo tema.
0: Escolta, hola.
2: De fet, al show hi ha una cançó ideada per al Nico, que l'hem inclòs també.
0: Sí.
2: Fort. Que això és divertit. Ja poder començar a incloure cançons... hits que ja venen d'una altra, la següent generació.
3: M'encanta. Esteban, ell està allò agafant taules pel vostre relleu, o no?
4: Sí. Ja, jo crec que ja ens ha superat, però... Ara, a la que tingui edat per publicar les seves mogudes, jo crec que fliparem.
0: Hem de felicitar, no?
3: Home, que la Rigoberta, anunciava l'altre dia que estava embarassada, que tindreu el segon fill.
4: Sí, moltes gràcies.
0: Bueno, i per rematar-ho...
4: Aquí estem tota la família.
3: Ah, mira!
0: Hola. I per rematar-ho...
3: Hola, Rigo!
0: Home, què tal?
3: Saps aquell vídeo de la sotana que saluden a la Shakira? Sí. És una mica això, eh? Home, Shakira!
0: Com estàs? Com esteu?
10: Bé, aquí estic. Hi ha una mica de trànsit per aquí, per cada Déu.
0: Doncs paciència, que per això estem a la ràdio. Us fem companyia, tu.
10: Sí, no, està bé. És agradable, mira.
0: Molt bé. Tu què penses de Venga Monjas?
10: No, doncs jo... És que jo realment era molt fan de Venga Monjas també abans de conèixer l'Esteban. O sigui, vaig arribar a l'Esteban per una altra banda, per el seu grup de música, els Chetos Magazine, que era una cosa encara més de nicho. Però després vaig començar a descobrir els vídeos de Venga Monjas i es va obrir un món per mi. O sigui que l'altre dia vaig anar també com a fan.
0: Molt bé. Doncs escolta, Rigo, moltíssimes gràcies. I a tota la família,
3: Home, Esteban, clar.
0: Sí, anem ja tancant el programa. Quin moment, Shakira, que has dit tu, Fantàstic, estupendo. Fabulós, aquí.
4: Total.
0: Sí. Celebrarem els 30 i els 40 i els 50 de Venga Monjas?
2: Sí.
0: O...
2: Jo no volia escapar-me sense dir que jo també tinc...
0: Ai, coi, és això! És veritat, que també té notícies familiars.
3: Clar, ho tenim aquí.
2: No, el que em caso, això no és res. Que

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: Falten 12 minuts per les dues i aquí seguim i ens quedem amb Marta Cava, que avui, mira que et reacció a parlar de premis literaris, però avui tocava.
2: Avui tocava, sí, perquè es van entregar els premis Atrapa Llibres i Protagonista Jove, que són premis de literatura infantil i juvenil, que ningú en parla perquè aquest país no parla de literatura infantil i juvenil, i estem a la prèvia del Llibreter, que si no m'equivoco ja és la setmana vinent.
1: Sí, sí, la setmana que ve sabrem.
2: Sí, per tant, avui portem bons premis.
1: I si comencem, doncs fem-ho bé, fem-ho amb el més gros, que és el Premi Nobel de Literatura.
2: Exacte, i porto Cosima. A veure si ho dic bé, que el meu traductor italià de confiança m'ha ensenyat a pronunciar-ho.
1: Com?
2: Grazia Deledda.
1: Grazia Deledda.
2: Exacte. Editat per la Ela Geminada, amb traducció d'Alba de Déu. Grazia Deledda va ser Premi Nobel. Va ser la segona dona en guanyar el Nobel i la primera autora italiana en aconseguir-ho. Per mi ha sigut un dels grans descobriments dels darrers anys, perquè jo no coneixia aquesta autora, em van parlar i estic enamorada, m'estic llegint absolutament tot el que està editat, em sembla que ara vindran moltes més coses, estan diferents editorials, la Legeminada, Des i Ara, l'editorial Fonoi, si no m'equivoco, i és fantàstic. Cosima, en aquest cas, és una obra autobiogràfica, perquè parla molt d'ella, parla d'una nena que viu en una família burgesa de Sardenya i el que fa Deledda és descriure. Sap fer molt bé les descripcions, escriu molt bellament els entorns, les ciutats, les persones, els sentiments. Llavors aquí veiem una nena que li agrada molt escriure, i li agrada molt llegir i que li expliquin la història, sobretot. I veiem com es va forjant a poc a poc, des de ben menuda, la seva vocació per ser escriptora. Gràcies, per exemple, a la gent que tenen treballant a la finca on viuen, que li expliquen històries, faules, i ella sempre escolta molt i després s'ho queda i acaba sent escriptora, tot i que no és un camí que no li és fàcil. Sempre m'agrada dir que Grazia Deledda escriu com un senyor rostrís, que és una cosa que a mi m'agrada molt.
1: Rostris,
2: sí,
1: dels que estàs enamorats.
2: Però a Sardenya, sí.
1: Completament. Doncs torno a dir aquest nom, Grazia Deledda, per si teniu l'oportunitat de trobar alguna de les seves obres. Autora que va guanyar el Premi Nobel, i aquí ningú ho sabia. Seguim. No fa falta amb clau de la porta. Saps que me l'he acabat de llegir aquesta setmana?
2: T'ha agradat?
1: M'ha agradat molt.
2: És que és molt bo. Més enllà, em sap greu perquè tothom es va quedar amb el discurs, que està molt bé i em va agradar molt, però no hem parlat prou del llibre, que és Prometeu de mil maneres, de Carles Rabassa, a Univers, el Premi Sant Jordi d'enguany.
1: El discurs polític que va fer a la nit de les lletres catalanes quan li van donar el Sant Jordi.
2: Exacte, està molt bé, ens agrada molt, però jo he trobat a faltar doncs, una miqueta més de xup-xup entorn al llibre perquè a mi em va agradar moltíssim. De què va aquest llibre? És Prometeu Dolors, que és el protagonista. És un jove que torna a Palma després d'estar a Barcelona buscant-se la vida i, com no funciona, torna cap a Mallorca i entra a treballar en un bar, que és propietari d'una família bastant poderosa, i, paral·lelament, s'enamora d'un noi, que fem un petit spoiler, resulta que és fill de la família.
1: Fill
2: de
1: l'amo.
2: Sí, i aquí sembla que hi hagi d'haver un sainet família que ja, no? Però descobrim un amor que, com diria Estellés, el poeta, és un amor brusc i salvatge. És un sí però no, t'estimo però t'odio, vull estar amb tu però necessito lluny perquè no. I és una història així, fins que arriba un moment que hi ha un gir, val? Perquè hi ha un amor, i es transforma en una mena de novel·la negra, que no acaba de ser ben bé una novel·la negra, sinó que és més aviat una tragèdia grega, no? Podríem dir, perquè també juga amb això, no? De Prometeu, etcètera, etcètera, i realment enganxa molt i s'ha de destacar molt la riquesa lingüística de l'obra, perquè manté el mallorquí. Sí, es nota que és poeta i que és mallorquí i que ha mantingut les formes mallorquines.
1: Doncs l'últim Premi Sant Jordi, de Carles Rabassa, Prometeu de mil maneres.

0: És la primera traducció al català d'aquesta novel·la?
1: Sí, Toni Morrison s'havia traduït al català, però Amada no. És el primer cop que arriba. Sí,
0: però
1: sí,
0: serà
1: sí.
0: Una anomalia com una catedral.
1: Exacte, però ha vingut la segona perifèria i l'Esther Tallada, que n'és la traductora, que han decidit posar remei a aquest problema que teníem, i jo estic molt agraïda perquè no sé si hagués arribat a llegir Toni Morrison si no l'haguessin editat. Deixeu-me dir que va ser Morrison

0: Premi Pulitzer al 88 i Nobel al 93. Vull dir, ella té dos premis dels que diríem grossos, grossos, grossos. Amada és un llibre que no és fàcil. Val? Això no vol dir que la gent s'estigui espantant. No, no, no, no. Però és un llibre que heu d'agafar amb temps, en calma, ara que ve l'estiu i tenim més temps per llegir, potser menys neurones perquè fa calor, però... és un llibre que es llegeix molt entre línies. Val? Bàsicament és el testimoni i comença molt bèstia, que és la Sete, que és la protagonista, explica que mata la seva filla. I llavors explica el per què, no? I tu penses, com pots estar justificant que una mare mati la seva filla, no? Però tu has d'entrar en aquest llibre amb ganes d'escoltar, amb calma, perquè no t'ho dirà al principi. I a poc t'anirà dient coses. I t'estarà dient coses que no te l'estarà dient de manera directa. I entens... una miqueta, no?, per què ho ha fet, no? No busca ser una de típica, tampoc, novel·la d'aquestes d'intriga, amb cliffhangers i... No, no, no, no, no, és tu, has d'estar disposada a escoltar-la, val? Perquè ella t'explicarà amb calma i les coses quan toquin. És, sobretot, una novel·la d'esclavisme i de racisme. No només aquell més superficial, sinó el més profund que arriba, potser, de segles enrere, de coses que tenim molt enquistades... etcètera, etcètera, i està molt bé per entendre les arrels d'aquest problema i crec que és una de les grans obres de la literatura universal.
1: Completament. I està molt bé que li hagin posat Amada, perquè també podien haver triat...
0: Sí, Beloved, que és el títol en anglès. I crec que a l'Ester Tallada li caurà algun premi de traducció l'any que ve. Porteu aquest tall.
1: Apostes. Sí. Doncs avui estem fent premis literaris a la Biblioteca Popular de Marta Cava. Un altre.

0: Ens portes a conèixer els Howland.
1: Exacte. Aquí també és una obra que diria que aborda el tema del racisme als Estats Units, que és un tema que ha donat molta literatura. Parlem dels Guardians de la Casa, de Shirley Ann Grau, a l'Agulla Daurada, amb traducció de Xavier Pàmies. Va ser Premi Pulitzer l'any 1965. Jo tampoc el coneixia, o sigui que agraeixo a l'Agulla Daurada que hagi fet aquesta aposta. També és un llibre que t'hi has de posar, Vull dir, és complicat al principi, a l'inici, perquè no saps cap on va. El primer capítol és extremadament llarg, però necessites saber tot el que t'expliquen per poder entendre el final de l'obra, val? Tot comença amb un incendi, l'Abigail veu com un grup de gent del poble cremen casa seva i decideix que no la tornarà a construir, la deixarà tal i com quedi. Per què? Perquè l'estan venjant per una cosa que va fer el seu avi al passat, no? I clar, tira cap enrere per explicar-nos tota la història familiar i saber quin és aquell fet que va marcar el destí de la família i fa que acabi on acaba.
0: Brutal. I l'última.
2: Les hores quietes en punt. Tinc la vida fent...
0: L'última recomanació, Cartes imprevistes.
1: Exacte, és de Tina Vallès i té il·lustracions de Mercè Galí. Ho ha dit a Anima Llibres i ha sigut Premi Crítica Serra d'Or, finalista del Premi Llibreter i és el finalista de l'Atrapa Llibres, el premi que he esmentat abans, de l'any vinent. Val? Estem parlant de literatura infantil, que també hi ha premis a literatura infantil i no en parlem mai. Val? Està molt bé.
0: Segona vegada que ho dius avui.
1: Ho diré tantes vegades com faci falta. Sí. Són cartes que s'envien als objectes d'una casa. Llavors es van comunicant
0: entre ells.
1: Sí, i comencen a notar una cosa que passa, que és que hi ha objectes que no s'estan movent com es movien abans. Per exemple, les claus han deixat d'obrir portes. Les sabates fa temps que no es mouen. Les escombraries s'acumulen a casa. No? I entre ells comencen a veure que passa alguna cosa amb la persona que habita en aquella casa. I tal i com descobrim això, també veiem com els objectes s'ajunten per ajudar a que la propietària surti de casa. Però, clar, la propietària no parla mai, no té veu. Són les cartes que s'envien entre els diferents objectes de la casa per veure si poden redreçar la situació i tornar a fer que les claus obrin les portes i les sabates puguin sortir
0: idea,
1: de casa.
0: Eh?
1: És fantàstic.
0: Quina bona idea. Del llibre, Cartes imprevistes, de la Tina Vallès i la Mercè Galí. A casa bé... Bueno, ara no us ho expliques.
1: Sí, ha sigut.
0: Estic moguda.
1: Bueno, veurem qui són els llibreters...
0: El Premi Llibreter d'aquest any.
1: Exacte, sí, a veure. Jo tinc les meves apostes, però no les diré perquè...
0: Molt bé.
1: Després no li
0: donaran. Ara podreu recuperar el web de Ser Catalunya i l'aplicació La Biblioteca Popular de Marta Cava i tot el Tot és Comèdia, el control Dani Punta i Prats, Clàudia Arcarons, fins demà.
3: Ens veiem.
0: Adéu.
4: Tot és Comèdia.

0: paper per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics d'Àcia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a dacia.es.
1: Descobreix-lo a la xarxa d'Àcia de Catalunya.
2: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
3: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
4: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia. Hay cosas de hombres y mejor no mezclarlas.
3: Ganadora del premio del público en el Festival de Málaga.
5: Que vean de lo que sois capaz.
3: 12 de junio en cines.
6: Visca, alcem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
7: Bon dia, diumenge 14 de juny, diumenge de més calor. Núria Seró, bon dia.
8: I també de ruixats. Hola, molt bon dia. La jornada comença força tranquil·la i amb unes temperatures que aniran pujant i les màximes un cop més estaran al voltant dels 30 graus a la costa, a l'interior des dels 35, fins i tot podrien superar els 35 a Ponent, com també a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda la novetat seran els ruixats i les tempestes que tindrem especialment al Pirineu, tot i que també podrien baixar al Prepirineu. Ara mateix els termòmetres van des dels 16 graus a Lleida, 18 a Girona, 22 a Tarragona i 25 a Barcelona.
7: Repassem ara l'actualitat informativa. A Sanaüja, a la Segarra. Primer ensurt de la temporada d'incendis. Els bombers han estabilitzat l'incendi agrícola i forestal que va començar ahir a la tarda a tocar de la Maria de Flares, a prop del Solsonès. L'incendi va calcinar un paeller i un camp de conreu on les flames es van estendre ràpidament fins a cremar massa forestal. Avui, que hi ha 8 comarques en risc molt alt d'incendi a Catalunya. També en relació amb els bombers, és un cap de setmana negre pel que fa als rescats al medi natural. 3 persones han mort aquest dissabte mentre feien activitats a la natura. Les víctimes són un noi de 18 anys que es banyava al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un home que feia submarinisme a Cadaqués i un altre que ha tingut un accident de muntanya a Alins, al Pallars Sobirà. Pel que fa al menor, que va desaparèixer dijous quan feia una excursió en moto d'aigua a Roses, els bombers han aixecat a Andrea Villoria el dispositiu de recerca.
9: Han estat rastrejant tota la zona des de Pals, on va aparèixer la moto, fins a Begur. Ho van fer ahir des de l'aire amb l'helicòpter, mentre la Guàrdia Civil i Salvament Marítim feien immersions amb submarinistes. Els bombers s'han retirat ja del dispositiu i queda ara en mans de la policia, que té oberta una investigació. Els efectius mantenen la hipòtesi que el noi, de 16 anys, va perdre l'armilla i va caure al mar ara ja fa 4 dies.
7: Mestres i professors tornen a sortir avui als carrers per reclamar un gran acord per l'educació pública. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia de Barcelona. Convocada pels sindicats del sector, també s'hi sumaran aquesta vegada famílies, estudiants i entitats en defensa de la llengua. I dels sindicats d'educació, el majoritari de presons, que denuncia la massificació dels centres penitenciaris catalans. UGT alerta que les presons estan al límit i demana a mesures estructurals al govern i no solucions temporals, com els mòduls prefabricats que va anunciar el Departament de Justícia, Andrea.
9: En els darrers 3 anys, les presons han sumat 2.000 presos que superen la capacitat òptima dels nous centres, com Mas d'Enric, Lledoners o Puig de les Basses, que es van dissenyar per garantir els drets humans. Però amb la saturació d'interns actual, diu UGT, això és difícil de mantenir. Montse Balaguer és portaveu del sindicat en declaracions a SER Catalunya.
10: Avui estem al límit. Estem 2.000 interns més per sobre del número ideal d'interns. A més, estem amb un canvi de perfil de l'intern molt gran, hi ha molta més violència a les presons i estem amb la mateixa plantilla que fa 2 anys.
9: Per exemple, a Brians 2 la capacitat màxima és de 1.500 presos i ara en té 1.800. A Lledoners o Mas d'Enric n'hi hauria d'haver com a molt 750 i estan ja a l'entorn dels 1.000.
7: Publicitat i tornem.
11: Hola.
12: Hola.
13: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a dacia.es.
1: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
6: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
7: 3 minuts i seran les 9 del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca files amb Pedro Sánchez i amb José Luis Rodríguez Zapatero. L'endemà que el jutge imputés l'expresident per frau fiscal i contraban, Illa ha demanat respectar la presumpció d'innocència.
5: Ho ha fet el Consell Nacional del PSC, on ha reivindicat l'obra de govern de Pedro Sánchez, qualificant-la d'excel·lent, malgrat els casos judicials que assetgen el Partit dels Socialistes.
11: Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho.
5: Des de Terrassa, Illa ha activat també la maquinària electoral de les municipals de l'any vinent i ha presentat els primers 126 alcaldables.
7: El líder del PP a Catalunya, en paral·lel, ha carregat contra Zapatero i ha fet servir la causa contra ell per posar Pedro Sánchez i fins i tot Salvador Illa al mateix sac.
12: Des del mateix respecte també als procediments judicials, el que és evident és que el senyor Zapatero no era Bambi i Salvador Illa no és el gendre ideal. Salvador Illa, Sánchez i Zapatero són exactament el mateix.
7: Més coses. La defensa de Jonathan Andic minimitza els missatges sobre matar el seu pare i els emmarca en la teràpia familiar. El fill del fundador de Mango, acusat de matar-lo, carrega contra la fiscalia i els Mossos, els que acusa Andrea de falsejar la realitat per incriminar-lo.
5: En un comunicat, la defensa de Jonathan Andic acusa la fiscalia de descontextualitzar els missatges on deia al seu pare que no li estranyava que pensés que era capaç de matar-lo. Segons el fill del magnat, aquesta expressió, la de matar el pare, és en realitat una metàfora freudiana, fruit de la teràpia psicoanalítica que estava fent tota la família per millorar la relació. La defensa afegeix que la frase forma part d'un missatge positiu més ampli en el que el fill desitjava un feliç estiu al seu pare i critica que s'hagi utilitzat només una part amb l'objectiu, és literal, diuen, de crear un relat que retorci la veritat i encaixi amb la tesi homicida i així aconseguir una condemna social prèvia.
7: I Renfe ha obert una investigació arran dels actes de sabotatge que hi van obligar a tallar la circulació a la línia R3 de Rodalies en el tram entre Ripoll i Ribes de Freser, on algú va col·locar una pila de blocs de pedra. Dels esports, el Barça vol tancar avui un cap de setmana rodó per les seccions. Núria de Vilamala, bon dia.
14: Hola, Gemma, bon dia. Sí, perquè el Barça de bàsquet ha guanyat 76-85 a la pista del Tenerife i s'ha classificat per la final de la Lliga CB. El rival, Joventut de Badalona o València Bàsquet. De moment, la sèrie està 2-0 pel conjunt valencià, que si guanya avui a Badalona serà també a la final. L'altra bona notícia, la protagonitzada, el Barça d'handbol, que ha guanyat contra l'Alborg després d'una pròrroga i avui jugarà la final de la Champions a Colònia contra el Fuchse Berlín. Si guanyen, serà la 50a Champions de tot el club blaugrana. I l'altra fita del cap de setmana, Gemma, ha estat de l'Atlètic Barceloneta, de waterpolo, que és campió d'Europa, la segona de la seva història, després d'haver-se imposat al Prorreco.
7: Gràcies, Núria. Per cert, que el Sabadell ha perdut 1-0 contra el Zamora al partit d'anada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Sabadell buscaran la remuntada al partit de tornada de divendres a la Nova Creu Alta. Són les 9 en punt del matí.
15: En la cadena SER...
16: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
17: Viene a vivir la información del domingo. Soy Jaime Nadi, buenos días.
18: Hola Javier, buenos días. El domingo empieza con la incertidumbre, otro fin de semana más, sobre si se firmará el principio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Según el estadounidense Trump, hoy se llevará a cabo, pero hasta ahora Pablo Seguí desde Irán continúan sin confirmar si efectivamente será hoy esa firma que lleva además aparejada la reapertura del estrecho de Hormuz.
19: Según anunció ayer Donald Trump en su red social Truth, hoy debería quedar firmado el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y también, de forma inmediata, quedar abierto el estrecho de Hormuz al paso marítimo. Sin embargo, el régimen de los ayatolás sigue a esta hora sin confirmar el día en el que este acuerdo quedará sellado. Eso sí, según avanzaba el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, la rúbrica al texto puede producirse en los próximos días. Una de las exigencias principales de Teherán para firmar el acuerdo es que Israel ponga fin a su ofensiva sobre el sur del Líbano. En las últimas horas, el ejército de Netanyahu ha matado a 5 personas en el país árabe.
18: Y es precisamente Israel uno de los grandes escollos para firmar la paz, cuyo primer ministro Netanyahu ha convocado para hoy, domingo, a su gabinete para valorar las negociaciones que están ultimando Irán y Estados Unidos. Más asuntos. Aquí en España continuamos pendientes de un incendio en Galicia, en A Coruña, que de momento siguen sin poder controlar. Incendio que ha quemado ya más de 300 hectáreas y que continúa avanzando hacia núcleos de población. Nos vamos a Galicia, Lara Capelo, última hora.
20: La situación se ha calmado, aunque todavía no se ha desactivado el nivel 2 de alerta que la Xunta decretaba ayer por la tarde. Como siempre, o que ocurre cuando arde el monte, los vecinos miraban la pasada tarde al cielo esperando ayuda, y esa ayuda llegó en este caso en forma de chaparrón, el que cayó anoche y que contuvo el avance de las llamas y redujo la amenaza sobre las viviendas. En la aldea de Cruxeiras de Abaixo se vivieron horas de mucha tensión con un fuego que se multiplicó en solo unas horas y llegó a saltar a un municipio vecino, el de Teo. De momento, como decíamos, la Xunta mantiene activada la situación 2 de emergencia. Por el momento, el último dato que tenemos es que han sido arrasadas 330 hectáreas y los vecinos, eso sí, desalojados, han podido pasar la noche en sus hogares.
21: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
22: Somos una sociedad cada vez más conectada y el Internet de las Cosas es un escalón más en esta transformación. Esta tecnología convierte objetos cotidianos en inteligentes al conectarlos a la red. Solo en España, Telefónica, que representa el 50% del mercado IoT, registraba al cierre del primer trimestre más de 25 millones de objetos conectados. Carlos Carazo, director global de Producto, Tecnología y Operaciones IoT de Telefónica.
23: España está compitiendo no solo a nivel de telco, a nivel de empresa. Yo creo que las mejores empresas han asumido que IoT es otro lugar donde digitalizar y de llevar la relación con los ciudadanos. Las pymes están un poquito más rezagadas, tenemos que ayudarles.
22: Pero esta ola de conectividad llega mucho más allá de las empresas.
23: Las administraciones públicas, en ciudades, en hogares, en salud, están también implantando estas soluciones para poder digitalizar la relación con sus negocios y con los ciudadanos.
22: Carazo ha expuesto en Seremos, el foro de reflexión de la cadena SER, que ya no se habla tanto de objetos conectados, sino de ecosistemas. Y cuando la conectividad se mete hasta la cocina, surgen dudas sobre la privacidad.
23: En privacidad yo lo que suelo decir es hay que confiar en empresas que proporcionen una buena gobernanza del dato, empresas especialistas. En Telefónica tenemos expertos en gobernanza del dato que gestionen espacios de datos que sean realmente confiables.
21: Seremos es un proyecto de Cadena SER para escuchar a personas y empresas que están construyendo el futuro. Colabora Telefónica. Hola intolerantes, bienvenidos veganos. ¿Qué tal deportistas? ¿Aporte de vitaminas y minerales? En HSN tienes todo lo que necesitas. Gran variedad de productos sin alérgenos para consumir con la máxima confianza. Los que saben elegir, eligen HSN.
24: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
25: Radio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
26: Practiques esport i vols fer-ho en condicions òptimes? El Simetir de la Clínica Sant Josep de Manresa és el centre de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació de referència. Hi trobaràs un equip d'especialistes en medicina de l'esport, cirurgia ortopèdica, rehabilitació, fisioteràpia i nutrició. Si has de fer esport, demana cita i coneix el teu estat de salut. Informa-te'n a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
27: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
28: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
27: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
29: Que va el programa ni nada.
30: No, es que los programas no se explican. Ah. Los programas se escuchan.
29: Vale, vale.
30: De toda la vida de Dios. Así, ha sido así.
31: Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER.
32: La economía mundial. Las conversaciones con Millás. O la Fórmula 1. todo en el coche, en el metro.
0: Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
32: O en la ducha.
0: Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
32: La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. Los iraníes han aceptado en el preacuerdo con Estados Unidos diluir el enriquecimiento de uranio y no adquirir ni fabricar armas nucleares hasta que se firme la paz definitiva. Lo está contando ahora mismo la agencia Reuters, que también informa de que Estados Unidos ha prometido no imponer más sanciones a Teherán. Laura Vila, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Según un alto funcionario iraní, el borrador final contempla el compromiso de Teherán a no producir ni adquirir armas nucleares y mantener su statu quo nuclear hasta alcanzar el acuerdo final, por lo que no enriquecerá uranio ni ampliará instalaciones, aunque sí podrá diluir sus reservas de uranio. El borrador establece además que Irán reabrirá inmediatamente el estrecho de Hormuz a todos los buques comerciales, mientras que Estados Unidos levantará el bloqueo naval a los puertos iraníes. Por último, detalla, Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán y suspenderá las que aplicaba a las petroleras. Así, Teherán podrá vender crudo y obtener ingresos. El texto final se discutirá en los 60 días posteriores a la firma del acuerdo por ambas partes.
0: Y una de las exigencias de Irán es que Israel deje en paz al Líbano. Netanyahu no está de acuerdo con esta línea roja porque considera que va en contra de sus intereses, y a esta hora precisamente los israelíes, Lucía Hernández, están bombardeando la capital del Líbano, Beirut.
2: Hace menos de una hora Israel ha lanzado un ataque aéreo contra un edificio residencial en un suburbio de Beirut, al sur del Líbano. El ejército israelí asegura que se trataba de una infraestructura de Hezbollah. Esto se produce después de que se hayan activado las sirenas de alarma en el sur de Israel durante toda la mañana y de que posteriormente el ejército israelí confirmara que se trataba de una falsa identificación.
0: Cambiamos de asunto. Sobre el caso de las joyas de Zapatero, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, la exministra Reyes Maroto, no ha querido pronunciarse sobre si mantienen o no la confianza en el expresidente del gobierno imputado, como saben, en el caso Plus Ultra, aunque sí que pide dejar actuar a la justicia. Adrián del Pozo.
3: No se ha salido Reyes Maroto del guión. Dejar actuar a la justicia y respeto a la presunción de inocencia, y cuando se le pregunta explícitamente por el baile de cifras en la tasación de las joyas de Zapatero, que llegan hasta 1.300.000 euros, y por si el PSOE sigue confiando en él.
4: Bueno, insisto, vamos a dejar trabajar a la justicia y sobre todo la presunción de inocencia, que en un Estado democrático como es el español creo que tenemos que seguir defendiendo.
3: No responde y vuelve a ajustarse al mismo esquema. Al PSOE y al Gobierno le espera una semana complicada por delante en lo judicial. Mañana comparece ante el juez Peinado Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, y el miércoles y el jueves Zapatero declara por primera vez tras su imputación ante el juez que le investiga en la Audiencia Nacional, ante el juez Calama.
0: Y en el Partido Popular, la vicesecretaria Carmen Funes carga contra el PSOE por ese calendario judicial que tiene por delante. Insiste en que hay indignación en la militancia por lo que está pasando con el expresidente Zapatero.
5: Queremos recordarle al Partido Socialista que el problema no es el calendario judicial y que si no lo querían, lo que tenían que haber hecho es haber impedido que se hubiesen cometido supuestos delitos en la familia del presidente del Gobierno, en el partido político del presidente del Gobierno y dentro del propio gobierno.
0: Más asuntos. Barcelona acoge este domingo una manifestación en defensa de la educación pública después de que los profesores rechazaran la propuesta del Govern y decidieran mantener las huelgas puntuales. Y en Madrid, los profesores de todas las etapas educativas en esta comunidad reclaman mejoras al gobierno del Partido Popular que dirige Isabel Díaz Ayuso. Los sindicatos, además, están pensando ya en una huelga indefinida en primaria y secundaria de cara al próximo curso. Siguiendo la protesta en Madrid, María Rivas, adelante.
6: Cientos de docentes se manifiestan ahora mismo en la Plaza de Cibeles hasta llegar a Sol. Reclaman el fin de las privatizaciones y de cómo se están derivando recursos a la educación concertada en la Comunidad de Madrid. Además, piden que se bajen las ratios para poder atender la diversidad y también exigen una equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas.
0: Y en Cártama, en Málaga, más de una decena de personas están heridas leves después de que volcara un vagón del tren turístico del municipio. El accidente tuvo lugar anoche, informa Ignacio San Martín.
7: El suceso deja 17 heridos según el servicio de emergencias 112. El siniestro en el tren turístico que transportaba 30 pasajeros tuvo lugar a las 9:30 de la noche en el término municipal de Cártama, cuando en una curva volcó uno de los vagones. Los heridos revisten carácter leve, la mayoría fueron atendidos en el lugar de los hechos, aunque 4 de los lesionados tuvieron que ser evacuados a un centro hospitalario, 3 de los cuales son menores. De la investigación de lo sucedido se ha hecho cargo la Guardia Civil.
0: Y vamos ya con la información del Mundial.
8: Mundial 2026, Cadena SER.
0: José Antonio Duro, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas. La actualidad del Mundial en esta cuarta jornada que pasa a esta hora por la selección española de fútbol en la previa al debut de Atlanta 2. donde Javi Herráez mañana debuta el equipo de Luis de la Fuente. Muy buenas.
10: ¿Qué tal, Duro? Muy buenas. La selección española ya en Atlanta. La única duda es saber quién jugará, si Baena o Dani Olmo. Parece que Llorente está por delante de Pedro Porro. Unai Simón será el portero. Los centrales Cubarsí y Laporte. Cucurella lateral zurdo con Rodri, con Pedri. No doble pivote, pero muy cerquita a ambos. Junto con Fabián y arriba esa duda entre Baena y Olmo. Y seguro soy Arzabal. Y a su lado Ferran Torres. España hoy zona mixta a las 3 de la tarde. Y ya por la noche en España hablará Luis de la Fuente en la previa del debut de España en este Mundial.
9: Eso será mañana. Afrontamos hoy la cuarta jornada del Mundial que nos deja esta tarde en Carrusel a las 7 el debut de Alemania ante Curazao y a las 10 el Países Bajos, Japón. Además, la voz de Carlo Ancelotti.
11: Tenemos que hacer la evaluación de lo que pasó en la primera parte. El equipo no llegó bien, algunos problemas.
9: Las explicaciones del seleccionador brasileño tras el choque cumplió expectativas. Eso sí, el Brasil 1, Marruecos 1. Además, la mirada en Montmeló a esta hora con la Fórmula 1 desde las 3 de la tarde en Carrusel y allá donde esté la noticia en el Mundial lo contarán los enviados especiales de la SER a la cita mundialista.
8: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
0: Es todo, sé que las emisoras de la SER, más información a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
8: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
12: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai.
13: És la 1:06 en directe. Comença la funció.
12: A la Cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Màxim Castillo.
13: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcarons.
14: Bon diumenge, Màxim Castillo.
13: I bon diumenge per tu, Ferran Bassaganyes.
15: Molt bon diumenge a tothom.
13: Avui
15: què tal?
13: A veure.
15: Hola.
13: Què és aquesta veu, Ferran?
15: Ah, sí. Pues
13: què
15: no
13: tens?
15: Sé, fill, el Primavera Sound, hàbits poc saludables, tot junt.
14: Carinyo, fa un mes que estem igual, eh?
13: Però com et cuides? Com et cuides?
15: Crec que és que ara estava demanant consell perquè m'hauria de cuidar. O sigui, no m'estic començant a cuidar. Llavors, igual, hauria de prendre alguna cosa o fer alguna cosa per cuidar-me.
13: Hauries d'aprendre dels professionals.
15: És correcte.
13: De la veu i el cos, que són els actors. Joan Carreras, Carme Milán, com esteu?
16: Què tal? Com
13: bon dia.
16: Esteu?
13: Ara parlarem de l'Ultimàtum, que per això heu vingut al Tot és Comèdia, al Teatre Goya, l'última d'en Jordi Oriol, però abans, si us plau, aquest noi us necessita.
15: Sí, sí.
13: Joan.
15: Servei públic, si us plau.
13: Què fa en Joan quan està així, de tapat?
17: Fora d'antena, ja li hem dit, una mica feta d'oïda, d'alquimista, una mica d'herbetes,
15: vale.
17: Un litro d'herbes.
15: Un litro d'herbes,
17: sí,
15: a saco.
17: Ves a l'arbolari...
13: Infusió,
17: digui,
13: eh?
17: I herbes que decideixi l'arbolari, no les decideixis tu.
15: Està bé, va bé.
17: Herbes tal com eucalipto, farigola, erísimo i companyia, i això, i et vas bevent.
16: Sí, la hidratació és superimportant. I saps què cura molt, també? Dormir.
15: Ah, dormir, mira, és
16: dormir,
15: que això...
16: Dormir és sabem,
15: és que això quan fa bon temps és complicadíssim, eh? També t'ho dic. Ai, i no per la calor, sinó per l'aliamenta.
16: Ja.
15: Ai, filla meva.
17: I no xerrar tant.
16: Ai, nena.
15: Vot de silenci.
13: Avui malo, eh?
15: Vot de silenci.
14: Tots els antis d'en Ferran.
15: Ja. Res, doncs ja està.
14: Silence.
15: Fins aquí, gràcies.
13: Doncs ja està.
14: Adéu, Ferran.
17: Pels tips.
13: Ferran, ciències o lletres? Tu de què eres? O frontó?
15: No, ni ciències ni esport, llavors trio lletres.
13: Lletres de sempre.
15: Sí, més arts que lletres, però bueno, sí.
14: Mm-hmm.
13: I vosaltres, Joan, Carme, éreu bons alumnes, primer de tot?
16: No. Jo sí.
17: I a més té tota la pinta que ella era una excel·lent alumna. Jo era horrorós. Horrorós. Mm. I si hagués d'escollir algun tipus d'això, m'anava per les lletres. Però jo era molt mal alumne. Sí.
16: Jo també sóc de lletres. A mi m'agradaven les matemàtiques i a més mon pare, com és economista, m'ajudava molt a resoldre els càlculs, però jo sóc de lletres 100%.
14: I de treure bones notes.
16: Sí,
17: que té tota la pinta.
16: Sí, d'aixecar la mà.
14: I de treure un 7 i plorar una mica. No m'ha anat tan bé.
16: No, era d'aquelles que havíem anat fatal l'examen i després te'l tornaven i tenies un 9.5.
14: Era d'aquestes.
15: Però això ho noteu, llavors? O sigui, si teníeu l'hàbit d'estudi a l'hora de prendre-us un guió o alguna cosa d'aquestes, es nota una mica o no?
17: No, perquè són maneres diferents d'estudiar.
15: Vale.
17: Jo en el moment que... Jo vaig dir, va, fer d'actor no suposarà un gran repte d'estudi. I em passo la vida estudiant.
15: Ah, sí.
13: Home, sí, que ho heu de memoritzar.
17: Sí, el que passa que les memoritzacions són diferents, perquè és a base de repetició. Sí, sí, el que et feien memoritzar aleshores no...
13: Home, no, i amb el monòleg del Senglar, déu-n'hi-do, eh?
17: Uau, yeah. sí, i encara hi és, eh? És curiós, eh? I a vegades que surt, tens com...
13: Ah, sí?
17: Jo tinc la sensació que tenim com compartimentat disc d'ús, no? I llavors, de tant en tant, hi ha alguns que s'activen.
13: Però se't pot colar en una altra obra, com aquesta, o què?
17: No, això crec que no passaria. No, de moment tenim el cap a lloc, sí. Sí.
13: Ens ho confirma el director i creador d'aquesta obra. Jordi Oriol, com estàs? Bon dia. Ui, doncs estava, no?
14: Ah.
15: Està fent vot de silenci, igual que jo.
17: Està i no està. És el gat de Schrödinger.
13: No està a l'estudi, això està clar, eh? No ens acompanya aquí, el teníem per telèfon, però bueno, ja el recuperarem, no? A veure, profe, aquí tenim...
14: No ho sé.
13: Tenim un profe?
14: Mireia, tu vas anar a l'Institut del Teatre, Carme.
16: Jo vaig anar a l'Institut del Teatre,
14: sí. El vas tenir de professor, en Jordi Oriol?
16: No el vaig tenir.
14: Perquè anaves ja a modalitat de musical, per tant, no...
16: Sí, no vam coincidir. De fet, ens vam conèixer perquè va venir a veure'ns Els Criminals, el Joan i, bueno, i a tota la companyia. I aleshores vam estar sopant després i comentant la jugada. I arrel d'això, doncs, ens hem tornat a trobar aquí a l'Ultimàtum.
13: Eres Jordi Oriolista, tu? Perquè s'ha de ser molt Jordi Oriolista, eh? Per seguir les seves obres, vull dir...
16: La veritat és que no havia vist tantes coses com m'agradaria d'indigest. I d'alguna manera també ha sigut un avantatge per mi per sorprendre'm en aquest procés creatiu que ha sigut, si més no, molt original.
13: Aquesta bogeria dels jocs de paraules... Sí. I...
17: Jo sóc molt de la secta, eh?
13: Sí.
17: Jordi Oriolista, sí.
13: Jo també, jo també.
17: M'agrada molt una manera de veure el teatre i de fer-lo tan autèntica.
13: Doncs bé, han estrenat... Ja el recuperarem, en Jordi Oriol. És que tinc amb en Dani Puntí Prats patint aquí. Bueno, si posa, si no, cap problema. Estrenen l'Ultimàtum al Teatre Goya, l'últim espectacle del col·lectiu Indigest, on la incertesa ha envaït la humanitat i hi ha dues vies per posar-hi remei. Que és el que dèiem ara, les lletres i la ciència.
14: Exacte, Joan. Tu i l'actriu Mia Esteve sou una parella separada, no? Que representa aquest enfrontament entre els dos. El teu personatge com entén el món? Des de la lògica pura, podríem dir?
17: Sí, la lògica pura i amb la negació de que les coses que desapareixen es poden conservar, en certa manera. I jo, per exemple, que abans vèiem que era molt de lletres, com és un professor especialitzat en física quàntica, m'ha costat horrors intentar expressar-me perquè hi ha moments de classe de física quàntica.
13: Doncs ho feu molt bé.
17: Sí, però una vegada...
13: O sigui, és que jo pensava, mira, són els profes que m'hagués agradat tenir.
17: Sí, doncs mira.
13: En aquestes classes més complicades.
17: Doncs allà fem d'actors, no t'ho pots arribar ni que realment allà. No, però sí, perquè al final ho acabes entenent. I sí que és veritat que és un personatge que té la ment lògica i típica d'un científic, però en aquest cas la seva manera d'enfrontar la vida segurament té una mica més de metafísica i no tanta física, no?
13: La vostra filla va desaparèixer fa uns anys i no feu precisament pinya amb la parella, diguem.
17: No, és a dir, un que sóc jo intenta fer-la per viure, no? De manera que... És que, clar, no sé mai si explicar-ho.
16: És difícil explicar-ho.
13: I clar, com que no tenim en Jordi Oriol ara, encara...
17: No, sí que es pot explicar. Ell acaba traduint aquesta buidor a través d'una altra persona, ja veurem com. I el personatge de la Mia, que és la Sara, que és la meva exdona, vol fer desaparèixer aquesta persona d'una vegada per tota, provocant-li un enterrament. I a partir d'aquí és el...
13: Clar, és això de tirar endavant o no deixar anar, no deixar anar llastre.
17: Sí,
13: no?
17: és
13: la dicotomia.
17: Això és curiós perquè és com una tragèdia en si i és una comèdia. És a dir, que realment l'obra és una tragicomèdia claríssimament. És a dir, treballem la tragèdia des de la comèdia, clar.
13: Sí. I a més, hi ha escenes hilarants que ja comentarem o no, perquè no sé si és fer spoiler, no?
17: No, ja pots.
13: Bueno, i a quina teoria s'agafa el físic, Joan? És el que et deia, m'agrades molt com a profe, no? Jo no sabia res del principi d'incertesa. El gat de Schrödinger em sonava.
17: Sí.
13: Tu estaves familiaritzat amb tot aquest món o zero?
17: No, zero. 0-0, perquè 0-0, perquè jo m'agafo les lletres, no les ciències. Però sí que és veritat que ha arribat un moment que quan tot el que es parla, que quan es va assumir el món quàntic i es va estudiar, van adonar-se'n de que realment tot era i no era. És a dir, que tot el que abans pensàvem que era una manera lògica de veure les coses, o físicament lògica, com les lleis de Newton, la causa-efecte, arriba un moment que no, que tot podia passar. I aquesta multiplicitat de la quàntica la trobo interessantíssima, perquè està més a prop de la poètica, diguéssim, que de la ciència. ciència. I m'ha agradat molt. No crec que comenci a agafar llibres de quàntica i comenci a devorar-los, ja t'ho dic jo ara, però sí, m'ha interessat i tant.
13: Sí, sí. O sigui, no, hi som o no hi som ara, Ferran?
15: Ara, o sigui, ara mateix, com a cosa...
13: Som, o no hi som, som aquí, a l'estudi no de la ràdio?
15: Mira, de fet, a la secció de després ja et parlaré de coses de l'univers, és només el que veus o el que hi ha més enllà. Vull dir que sí, sí.
13: Atenció, que tenim el jefe.
17: Home.
13: Espero. Jordi Oriol, com estàs?
18: Hola, què tal?
13: Hola. Bon dia.
15: Hola. Has jugat a la incertesa.
17: Era, sí, una mica sí. Schrödinger, ara, Jordi.
18: Sí, sí, sí, totalment. Soc i no soc.
13: Jordi, a tu què t'ha agafat per la quàntica?
18: Mira, no sé, la veritat és que sempre m'ha agradat molt la ciència. Tot allò que no acabo d'entendre m'agrada intentar entendre-ho. Però també, sobretot, pensar... O sigui, sempre havia pensat que el teatre era quàntic i que fa molts anys que fem aquest tipus d'això, de escenificacions, diguéssim, i que l'espectador viu una cosa quàntica sense saber-ho, que és que veu l'actor i el personatge al mateix temps. És a dir, una superposició de mons, el món real i el món fictici al mateix temps, i la gent ho sap, discernir una cosa de l'altra, i quan veu una cosa no veu l'altra, etc. Això és una cosa que els físics parlen de les partícules, de la realitat, i veuen que hi ha això, en el món subatòmic hi ha, passen aquests universos paral·lels i superposicions, i que una partícula pot estar en un lloc i en un altre al mateix temps. I jo pensava, ostres, això, si ho estem fent al teatre des de fa més de 2.500 anys, i per això volia portar-ho en escena.
14: La Mia Esteve, en un vídeo, deia que tenir un director que també és actor és un acompanyament allò immens i diferent. No sé, bueno, han penjat aquí.
17: Ja està, fins aquí.
14: He dit Mia Esteve i han penjat.
13: Gràcies per venir.
14: No sé, vosaltres, allò, si ho heu notat, no?, de quan heu tingut directors que també han estat actors i com és treballar així.
19: Absolutament, absolutament. El Jordi, a més, és una persona molt sensible, no?, i sap molt bé com vol escenificar el text que proposa, no? Aleshores, d'alguna manera, és molt visionari amb com han d'anar les coses, però et dona també una certa llibertat que ell entén, la sap traduir, no?, i la sap recollir. I aleshores això crec que endreça molt, saber, no?, com és ser actor des de dins i des de fora també.
14: Té particularitats, no, també, Joan?
17: Sí, home, jo sempre dic que estar dins del cervell del Jordi Oriol deu ser un festival, sí, perquè deu ser una muntanya russa, perquè és com un trencaclosques amb potes, és a dir, sí, sí, és fascinant. Jo diria que té fins i tot, ara que no ens escolta, alguna cosa de geni.
13: No estaria tan segur, si no ens escolta.
17: Ja està, ja hi som.
13: Jordi, quines són les teves particularitats? Hola?
14: No vol contestar i fa veure que no hi és. És que això és molt fort.
13: Jordi Oriol és un gat, és Schrödinger.
18: Sí, tinc molts... Adiu o no?
17: Ara sí.
18: I soc qui no hi soc? A mitges.
13: Escolta, el que hi ha... Ja es nota, ja. No pateixis.
18: Estic a mig d'un esbarzer, ara mateix, que és el lloc on hi ha més cobertura.
13: Es mig d'un esbarzer. Doncs no punxis, Ara no hàgim de trucar aquí a presències.
17: No. Me l'imagino com si fos ara.
13: Jo no sé per què, però m'imagino així en plan caganer, no? No? Recobert de vegetació.
18: Bueno, tenen una situació molt rara amb el mòbil com el sac.
13: Francament, no som incapaços d'entendre i de traduir. No patim, doncs. Bueno, escolta'm, si no podem tenir en Jordi, cap problema. Indigest, hi ha molta música, Carme.
19: Sí.
13: Teniu un musical... O sigui, és que és un trencaclosques, és aquesta obra meravellós, perquè hi ha un musical.
19: Sí, o sigui,
13: però
19: clar...
13: Però és només un tastet.
19: És només un tastet, seria com una demo, la gent sempre es queda amb ganes de més, O sigui, les vegades que hem anat a altres entrevistes o que ho comento amb alguns amics, sempre és com, però que no hi ha més d'aquest musical inventat que ha fet el Carles, i és com, no, de moment no, però... Clar, ell ha fet una cosa que és xulíssima, que és una mica com fer homenatge, no?, als clàssics, no? Pot recordar una miqueta a Maricel o a un Sondheim, però a la vegada com amb aquest estil paròdia de The Book of Mormon, no?, South Park, tot això així una miqueta més gore, més Rocky Horror, i és xulo el contrast. I és guai, també dona com un punt d'aire a tot el que està passant, com per respirar-ho, i aprofita també el Jordi així per parlar del mite de Deep Ray, que és també un dels altres temes teòrics que estan voltant durant la peça,
13: quanta
19: no?
13: Cosa.
19: Quanta cosa. Quantes cosa. Capes. Sí, sí.
13: Sí, sí. Clar, a veure, no es podia no aprofitar en Carles Pedregosa.
19: No.
13: Sí,
17: el Carles realment fan un binomi que és fantàstic, perquè la capacitat creativa del Carles és enorme i, a més, la seva capacitat musical, perquè tot aquest espai sonor que ha creat, que és d'una complexitat preciosa, és tot idea del Carles i realment fan un equip genial. Sí, sí, són l'ànima d'Indigest, realment.
13: Posem-nos seriosos. Aquesta obra planteja el dilema sobre allò de que si deixem d'anomenar, deixa d'existir allò que anomenem.
17: Sí.
13: Ens estem posant aquí profuns ara, eh? Però també si allò que s'anomena acaba convertint-se en realitat. No?
17: Sí, sí.
13: El poder i la força de les paraules.
19: Sí, sí.
17: Sí, sí, de les paraules i de l'observació. Allò que observem és i som capaços de
13: filosofia,
17: modificar...
13: Classe de filosofia. Sí.
17: És que som capaços de modificar la pròpia matèria, és a dir, tot el que tenim al voltant, pel simple fet d'observar-lo. Som modificadors de la matèria pel simple fet d'observar-los. Aquesta idea, no?, del gat de Schrödinger, que si el tenim a dins, no sabrem si, a dins de la caixa, no sabrem si és viu o és mort, fins que no obrim la caixa i l'observem. No? És a dir, aquest poder de l'observació. No, te n'adones que la lingüística, la ciència, la filosofia, la poesia, el teatre, van tots una mica de la mà, perquè si és el que deia el Jordi ara, que realment el teatre pot arribar a ser molt quàntic, aquesta superposició de personatges i actors, no saber quan acaba o on està la frontera entre la persona i el personatge, quan som capaços de, a través de l'observació, modificar els espais, com l'espectador, observant, modifica i construeix els seus propis espais. No, es té tot una... Acabarem escrivint un tractat sobre el tema.
14: Sí. I lingüísticament també és molt xulo una reflexió que es fa d'aquesta importància de les paraules. Per exemple, en el cas dels verbs, entre ser i estar, no?, que en anglès no ho distingeixen. No? I la Mia fa com un moment que és molt maco. Això, bueno, no sé si vosaltres voleu explicar-ho de ben bé quina és la diferència i que si tu dius en anglès I'm sad, allò estic trist, nosaltres per nosaltres és temporal. En canvi, ells no, ells és com un estat on ets trist.
13: Perquè, clar, en anglès només hi ha el to be.
14: Exacte.
13: No?
14: Sí.
13: I aquí diferenciem.
17: I aquí ho diferenciem. Són gairebé no només estats d'ànim, sinó estats vitals, diguéssim. No? I llavors és com si el català ens ajudés a fer el trànsit d'una manera més plena, no? És a dir... També és veritat que ells fan servir play i els francesos joué per fer teatre. Nosaltres aquí ens dediquem a fer-lo com si fossin mobles una mica, no?
13: Bueno, vosaltres jugueu bastant, eh?
17: Sí,
13: vosaltres el que esteu fent bàsicament és jugar amb l'ultimàtum.
14: També parleu molt dels falsos amics. No sé si heu sigut víctimes d'algun fals amic, tipus...
13: False friends.
14: This is a deception.
17: Sí,
14: no?
17: Allò,
14: això és una decepció. I'm capficated. No sé si n'heu gastat. Això va passar, una meva amiga ho va dir, tan tranquil·la.
19: A mi em diverteixen moltíssim els falsos amics i, de fet, tinc un amic que també és actor, el Gerard Frank, amb qui sempre fem bromes. Aprofitem, ens encanta, anem a Londres molt sovint, i sempre lo de Diversion Ends, per exemple.
14: S'acaba la diversió.
19: O lo de Pedestrians, també.
13: Què és? Que no recordo això de Diversion. És com el Traffic Diversion, no?
14: Sí, una cruïlla, no?
13: Sí, cruïlla.
19: La cruïlla s'acaba, i aleshores, aquell, no?, lo típic que fa la gent que està rient. Diversion Ends. S'acaba la broma. Em diverteixen molt. És molt xulo, sí.
13: No sé qui deia l'altre dia, Remove the German. Aquest producte serveix per Remove the Germans,
17: sí,
13: que no, els germans, los gérmenes, són germs, clar, en anglès.
17: Clar,
13: i un German és un senyor alemany.
19: Alemany. Clar,
13: o sigui, aquest producte serveix per carregar-se els alemanys. Això ho vaig sentir l'altre dia en una entrevista i no recordo qui era, però vindria a ser això.
17: És que no sé per què.
13: False friend de manual.
17: Vam abandonar l'Esperanto, no sé si el podríem recuperar.
19: Ah, mira.
17: Seríem de tenir problemes. Sí, sí.
13: Què fa el de l'Esbarzer?
20: Doncs mira, estic aquí, estic entre vaques.
14: Anem canviant d'escenari.
17: És que és
14: meravellós.
17: Entre vaques, tio. Sí,
20: això és més còmode, ara.
13: Això que està passant ara és germen justament d'una obra de teatre, segurament, no? D'una idea de les teves.
20: Bueno, Europa Bull, fem molt el joc de la vaca.
17: I tant, i tant.
19: La vaca.
13: Molt bé. Tu els idiomes bé, Jordi?
20: Els idiomes, o sigui, les llengües en general m'encanten. No és que sigui un expert, però sempre m'ha agradat molt això, la idea d'aquesta que en altres llengües una mateixa paraula nostra pot voler dir una altra cosa absolutament diferent. No? Llavors, la idea dels equívocs i de com ens, això, la societat es comunica o fa servir una sèrie de símbols o fonemes per comunicar-se, però a la vegada si algú altre l'escolta des de fora, està entenent una altra cosa. Mm. Això m'encanta. Jo me recordo de petit que sempre intentava traduir d'una manera sense saber-ho, però la gent que parlava guiris que havien vingut aquí, alemanys, o suecs, o noruecs, o danesos, i jo m'imaginava que estaven dient-se entre ells, però només pel subtext que feien i a la vegada també per la fonètica de les paraules, però segur que m'inventava tot, tota la conversa. Mm. Però potser era molt més interessant la conversa que m'inventava jo que la que estaven tenint els mateixos. No?
1: Sí, sí. Per què tinc apuntat, Clàudia, Pastanaga, aquí al guió?
14: Pastanaga... mira, Jordi, què passa amb sí. Pastanaga? Això no sé, suposo que mira. No els més fidels de la companyia ho entendran, però...
20: Bueno, hi ha molts espectadors que ja esperen la Pastanaga en els espectacles de televisió. Perquè, realment, el primer espectacle que vam fer, un dels primers espectacles que vam fer, que és un text que vaig escriure sobre les obsessions, i vaig fer una obsessió absurda, que era un home obsessionat per les pastanagues, obsessionat en el mal sentit de la paraula. És a dir, vaig descobrir que hi havia gent, i he conegut amics, diguéssim, que tenen fòbia a les olives, per exemple, sí. Als botons, també. És a dir, coses com molt... Aparentment, des de fora, jo pensava, dic, però això, com pot ser, no?, que hi hagi gent que tingui fòbia a certes coses
1: que són inofensives.
20: I són inofensives, exacte. I llavors vaig pensar en un ésser que tingués fòbia a les pastanagues. I la fòbia no deixa de ser, finalment, una obsessió, algú que està totalment pendent de no trobar-se'n. Però llavors, durant l'obra, anava creixent pel terra, anava sortint com unes plantes, com unes fulles, i al final aquest personatge que ho feia l'Albert Pérez acabava estirant aquestes fulles i acabava sortint una pastanaga gegant en el moment que el públic tenia tots tenien orelles de conill perquè s'havien posat abans per una altra raó. Llavors, a partir de llavors tothom va pensar que jo tenia una obsessió per les pastanagues i la gent va començar a regalar-me pastanagues.
1: Que mai has negat.
20: Jo ja no he negat, no. Ara ja comença a ser una realitat. Però sí, sí, llavors és com una mena de... com el Hitchcock que fa aparèixer ell a les seves pel·lícules, sempre te l'esperes en algun moment que creu un frame, doncs nosaltres sempre intentem posar una pastanaga en algun lloc, ja sigui física o de paraula.
1: Obsessions, amics, aquí a la taula?
21: Obsessions? No sóc gaire obsessiu, jo. Gràcies a Déu, només em faltaria això, saps? Sí, no tinc obsessions.
22: No, jo crec que tampoc. No.
21: A la pastanaga, t'imagines?
14: Tothom qui treballa amb en Jordi Oriol acaba obsessionat amb les pastanagues.
22: Va ser regal d'estrena, de fet. Ens vam trobar tots amb una pastanagueta moníssima al camerino, sí.
1: Molt bé.
14: La Lara Segur també se'n va trobar.
22: La Lara Segur també, la més gran, de fet.
1: Bueno, què?
14: Què està passant?
1: Què està passant amb Lara Segur? Qui és Lara Segur?
21: Podria ser el
1: per què no ha vingut mai al Tot és comèdia Lara Segur, si és una actriu que ha treballat tant?
21: Perquè no li acaba d'agradar gaire el món del mediàtic.
22: És discreta.
21: Sí, sí. Sí. I a més que l'has d'anar a buscar amb taxi...
14: És viva,
21: Això una mica. Mm. I l'has de cuidar una mica. Sí, es fa de pregar. Sí. Quasi que és millor que ja... Sí.
20: No, ella no està entre vaques com jo, em fes ben envoltada, però sí, sí, no vol fer veure gaire. Mm-hmm.
1: Bueno, no sé si podem aprofundir en aquest tema.
14: No ho sé,
1: perquè...
14: Mirem les cares aquí.
1: No la veiem en els cartells promocionals, no? Sí que veiem una altra actriu molt coneguda i premiada al nostre país, que es diu Clara Segura.
14: Sí, sembla el nom. No?
21: Sí, però és que les casualitats formen part de la vida.
14: Total. Bueno, sí. Principi d'incertesa,
21: també,
14: no?
21: També és quàntica. Total. I la incertesa, exacte.
1: Molt bé. En aquesta obra es veu té o whisky? Ja anem acabant. És molt important, això.
21: Sí, és fort, això. També és el que dèiem de la teoria de l'observador. És depèn de com observes o com t'afecta. És a dir, en aquest cas ens afecta a tots de manera diferent. Sí,
14: a tu t'afecta, ben bé que t'afecta.
21: Ai, m'afecta bastant, sí, m'afecta bastant.
1: I hem deixat pel final el moment perruca.
14: Tu te la vols quedar, la perruca, Joan?
21: És que ens la quedarem. És a dir, és que pensa que acabarà acompanyant. Però és que amb el Jordi dèiem, hem de fer un spin-off d'aquell moment.
20: Sí. Una obra només d'això.
1: Bueno, aquest senyor és, o senyora, ja no sé què és, aquesta persona és un terapeuta.
20: Sí.
1: Jordi? Que no tenia ni nom, que el nom us l'heu inventat així sobre la marxa.
21: Al final li vam dir que es deia Pizza.
1: Pizza.
20: Sí, és que és un altre ego del Pere. Però sí, realment, vull dir que quan... De fet, jo, aquesta escena, jo la tenia pensada com que explicada per l'actriu, per la Carme, que expliqués, mira, he anat a veure, he conegut la meva mare, a través d'una teràpia, on està fent teràpia per fer dol de la mort de la seva filla. Això, no sé, és que hi avancem com trama, diguéssim, de l'espectacle. Però jo havia pensat inicialment que realment es parlés de... I després vaig pensar, què millor que exposar-ho, perquè la teràpia no deixa de ser, o les constel·lacions familiars, o aquestes coses que fem els humans de ficció, fusionar realitats per intentar superar doncs això, o el dol en aquest cas, o traumes, o el que sigui que vulguem superar, no deixa de ser això, de buscar fer ficció d'una realitat. I això m'agradava moltíssim, perquè realment aquesta idea quàntica que us deia, de que sóc una cosa i una altra al mateix temps, això ho fem molt sovint, no? I en les teràpies sempre.
1: Sí, sí, estem tot el dia inventant-se un relat de nosaltres mateixos. Som dramaturgs de les nostres vides, tots nosaltres.
20: Sí, sí, sí.
1: Bueno, doncs això, pastanagues, perruques, quàntica, cat de Schroeder, un musical, jocs de paraules... L'Ultimàtum, de Jordi Oriol, amb tot aquest equip meravellós, Joan Carreras, Carme Milán, moltíssimes gràcies al Teatre Goya. Fins al dia, vosaltres, dia...
22: 5 de juliol.
1: 5 de juliol. Vull dir, no badeu.
21: No badeu, no.
1: Gràcies.
21: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Seguim.
22: Adéu.
1: Amb l'amic Seguim Ferran.

0: és comèdia.
1: Quan crides...
2: Gol!
1: Oh, Sol, la casa... està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
2: Gol!
1: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
2: Gol!
1: Vine aquest dilluns 15 a partir de 6:15 de la tarda a viure l'Espanya Cap Verd. T'hi esperen regals, sorpreses i animant la prèvia i el postpartit, les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues, liderats per Cristóbal Chacén.
3: Cachondeo, riure, animació en general.
1: Amb el tío Faja i el Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
0: Tot és comèdia.

0: Ai, ai, ai, que tindrem una mixtape una mica express.
1: Ah, sí? Bueno, sí. Cap problema.
0: 10 minuts per en Ferran Bassaganes.
1: Anem parlant i el que
0: i les seves coses. Perdona, abans d'entrar en matèria, hem sobreviscut a la primera meitat de juny. Mira. Aquest seria el xitxat proposat per tu.
1: Sí, o sigui, jo ja crec per raons òbvies, per tal i com se'm sent, però també, per altra banda, perquè trobo... Saps aquell tuit que van penjar, no sé qui, que era com no puc amb més esdeveniments històrics aquesta setmana? Doncs trobo que aquest juny és com que no paren de passar coses i coses i coses.
0: La història s'escriu en temps present.
1: 100%, i ja està, doncs ho hem sobreviscut, aquí estem.
0: Molt bé.
1: 14 de juny, benvingut.
0: I a més, ara amb aquest litre d'herbes que et veuràs, estaràs com nou.
1: Si estaré pixat tot el dia, Aquest Joan Carreras està boig, bueno, vaja.
0: Anem al cine passant per internet. És cert que tu, que ets un avançat als teus temps, ens en vas parlar, però fa molt de temps. Jo no ho recordava.
1: El 2021 o 2022 devia ser, quan van començar a sortir.
0: Fa 4 o 5 anys.
1: I avui és un dia molt dolç, i de fet em fa moltíssima il·lusió parlar d'aquest tema avui a la mixtape, perquè avui és una història maca, és una d'aquelles històries que t'acaben explicant com una bona idea acaba arribant a cotes altes. Us explico. No sé si us recordeu, fa molt de temps, que fa molts i molts d'anys...
0: Once upon a time.
1: Que vaig parlar-vos d'un adolescent que feia uns vídeos a internet que es deien els backrooms, que eren uns vídeos com molt estranys que ell feia des de casa seva, era un nano de 16 anys, que es diu Kane Pixels a internet, que eren com vídeos d'aquestes, saps que hi ha sales d'oficines buides, a última hora de la nit quan ja no hi ha ningú...
0: Molt inquietant.
1: Molt inquietant, o aquell centre comercial... Saps com aquell centre comercial on hi havia el Yelmo Ikari abans? Que si havies d'anar al lavabo havies de fer com un recorregut,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, sí.
1: On és aquest rotllo, perquè ens entenguem?
0: Que seria... està xapat allò ja, no?
1: No tinc ni idea. Bueno, no tinc ni idea. Però sí, llavors, ell va començar a fer aquests vídeos una mica mogut a través d'una foto que es va fer molt viral per internet el 2019, que bueno, era com una història del creepypasta, que el creepypasta és com les llegendes urbanes que es popularitzen per internet. Total, ell des de casa seva va començar a fer aquests vídeos, es va fer molt i molt i molt viral, i va passar, que és el que dèiem l'última vegada que en vam parlar, que la productora i distribuïdora nord-americana A24, una de les més així top i tal, li van dir, escolta, voldries fer una pel·lícula? I aquí la tenim. Ara, si aneu a la cartellera, teniu Backrooms.
2: Este lugar crea salas. Es como un laberinto, no se acaba nunca. Hasta me da miedo perderme.
3: Clar, ¿me oyes?
0: I Backrooms va ser un fenomen a internet i està sent un fenomen a les sales.
1: Això sembla, sí, sobretot està arrossegant a molta gent jove, entre els quals m'incloc, a les sales. Sí que és veritat que és com bastant curiós a mi el que m'interessa una mica. També és veritat que no, crec que no us explicaré molt de què va la pel·lícula, perquè crec que és una pel·li que has d'entrar molt en aquell univers, anar-la a veure una mica sense expectatives i sobretot deixar-te portar, perquè és una proposta molt fresca i que es creu molt la premissa del anar recorrent aquest Backrooms. És una mica com si fos un videojoc, diguéssim. I clar, a 24, quan li van passar... Clar, que no tenia 19 anys quan estava rodant la pel·lícula. Era la primera pel·lícula que feia. El van assessorar una mica, li van posar el James Wan, que és el de Saw, Expediente Warren, Insidious, i el Sean Levy, que ha fet coses per Stranger Things, Wolverine, Deadpool, etc. Una mica perquè l'ajudessin a traduir aquells vídeos de 10 minuts en una pel·lícula de 2 hores. I al final és que li ha quedat molt bé. Pel meu punt de vista, les parts on intenta ser més pel·lícula, és a dir, que intenten fer una trama dels personatges i tal, és el que menys m'interessa. Jo el que vull és aquesta
0: però
1: part
0: clar,
1: de...
0: Però clar, tampoc pots estar una hora i mitja passejant per llocs i...
1: Però és que t'he de dir que funciona tan bé...
0: Abans, o...
1: Que és que per mi sí. O sigui, per mi funciona tan i tan bé que m'és igual si l'altra va traumatitzada o no sé què li passa amb la seva família. És igual, és com... Veu com explora... Clar, és que pensa que són edificis estranyíssims, es van obrint portes, les sales no tenen cap mena de sentit arquitectònic, hi ha personatges a dintre...
0: I no veu res de fora, no? O sigui, no hi ha llum exterior, o sigui, no hi ha finestra que puguis veure al carrer.
1: No, és a dir, els backrooms són com unes, com si entressis en un soterrani i a partir d'allà... Sí.
4: Clar, i de lloc indeterminat, o sigui, ningú sap què és, ni on és...
1: I això és el que va posar de moda el terme aquell dels espais liminals, que n'hem parlat bastant també per aquí.
0: O no llocs, no?
1: Sí, els no llocs. Llavors, doncs, escolta, Backrooms, el fenomen de YouTube a Hollywood, crec que en parlarem sovint, perquè de fet ara coincidirem cartellera també amb una altra pel·li de youtubers, per tant, a tope.
0: I ara, una sèrie que voldríem que fos un fenomen. Perquè som molt de rebelejar, eh?
1: Sí, i som molt de les coproduccions HBO Max i 3CAT. Veníem de Pubertat, ara tenim Rebelejar, dirigida per l'Isaac i la Cuesta i el Pol Rodríguez, que són el mateix duet que van fer Segundo Premio.
0: Gran pel·li.
1: Bueno, és una sèrie que és increïble. Crec que ara van pel quart episodi. Maria Rodríguez Soto, Enric Auqué, Francesc Orella, Sergi López. Sergi López fent un personatge que tinc unes ganes de fotre-li una xancleta per la cara. Bueno, en fi, escoltem el tràiler, si voleu, i així us ho expliquen més ells.
5: Que aquests fills de puta es queden al restaurant...
6: Ens apugen el lloguer per 6.
5: Això és legal?
6: Suposo que volen fer pisos turístics.
5: Tu estàs carregant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio. Ara què collons fotem?
6: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
5: Com?
6: Legal, legal, no és.
0: Va, no sé si és cine social, el que sí que sé és que és un thriller trepidant.
1: És molt trepidant, sí, sí, sí. De fet, us poso una mica en antecedents. Bàsicament, abans no parlàvem d'aquests no llocs i tal, però a vegades el terror et ve del bar que tens a sota casa quan el compra un fons d'inversió i fan fora tothom. Doncs d'això va una mica i, de fet, està inspirada en el cas real del Pol Rodríguez, el creador de la sèrie, que ell és el de la família de l'històric restaurant aquest Can Lluís, del Raval, que fa uns anys el van perdre perquè tot el bloc el va comprar un fons d'inversor i els hi van pujar tant el lloguer que van haver de marxar d'un restaurant que portaven durant feia 100 anys. Aleshores, això va inspirar Revalejar. Revalejar és aquesta història que parteix una mica d'aquesta família que tenen el restaurant, veuen com els hi canvia el propietari del bloc, els hi pugen moltíssim el lloguer, veuen que hi ha unes intencions ocultes al darrere, però el que més mola de Revalejar és com està gravada. Està gravada d'una manera molt punky, està gravada al mateix Raval, la càmera sempre està com molt urgent, és com... Clar, ells tenen un cronòmetre, un contra enrere, tota l'estona de aviat us faran fora, i la càmera és molt això, és molt trepidant. Va ràpid, fa zoom, endavant, enrere, no sé què, sembla que els estiguin espiant. I una cosa que és molt curiosa és que moltes vegades fan grans plans oberts enmig d'una plaça, o, per exemple, el primer pla de la sèrie és l'Enric Auqué passant com per la Rambla, i clar, no tenien permís per rodar allà, amb els drets d'imatge de tota la gent, i el que fan és com que els hi tapen la cara.
0: Com?
1: Sí, que tu potser surts a Revalejar i no ho saps si no tens la cara tapada, o si tens, veus gent, els vianants pel carrer, sí, amb un, saps allò de típic de protegir la identitat, que els hi tapen
4: negre,
1: els ulls?
4: No?
1: Sí. I clar, vas veient això, i això, com a recurs estètic, funciona superbé pel fet que dius, ostres, que és una sèrie que sembla com un documental, gairebé. De veritat, a mi m'està agradant
0: ja
1: moltíssim. O sigui,
0: ja es nota, ja.
1: Em sembla que està molt bé, HBO Max la teniu, i sisplau, poseu-la en català, perquè per defecte a vegades se't posa en castellà. És una sèrie rodada íntegrament en català, que està molt i molt bé, i aviat la podreu veure a 3CAT, si no teniu HBO.

0: Continues obsessionat, amb aquesta
1: continuo
0: cançó.
1: Continuo obsessionat. Home, si continuo malalt després del Primavera Sound,
0: no
1: continuo
0: obsessionat
1: amb la música, sí. Oh.
2: Tancament musical, Oklu.
1: Oklu, Okilou, Oklu, no sabem com es diu.
2: Ah, no?
1: No, jo no sé com es pronuncia. Mm. No, jo
2: és una
1: Oklu.
2: O, una K, una L, una O i una U.
1: Correcte. Oklu, que va cantar el Primavera Sound el dijous passat, quan ens pensàvem que ja havia deixat de ploure, que il·lusos, i que els concerts tots passarien, doncs va sonar aquest Harvest Skies, que mola molt.
2: Ferran Bassaganyes, la Mixtape, gràcies.
1: A vosaltres.

0: tot és comèdia.
1: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
2: Mèxic, Estats Units i Canadà.
1: El tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
3: Cachondeo, riure, animació en general.
1: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest dilluns, Espanya, Cap Verd. A partir de 4:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
4: Amb la col·laboració de Material Building, veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
5: I ara, en la recta final del Tot és comèdia d'aquest diumenge, ens hem teletransportat.
6: En el temps o d'espai?
5: En el temps i en l'espai, perquè ara us saludem des del Born, aquesta seu del Museu d'Història de Barcelona, amb una exposició que a tu i a mi ens feia especial gràcia, ho hem comentat. Jo sempre ho he dit, trobo a faltar molt que ens expliqui més la història del teatre i de les arts escèniques de casa nostra, de Barcelona i de Catalunya. Sabem que hi ha un museu d'arts escèniques allà a l'Institut del Teatre, però tenen 4 metres quadrats, home, a veure si ens hi fan un edifici. I per tant, aprofitant que Barcelona és aquest any la capital de l'arquitectura mundial, sí o sí havíem de venir a aquesta mostra. Què tenim aquí?
6: Un repàs, no?, a la història dels teatres de Barcelona, com alguns han anat desapareixent, com s'ha modificat la ciutat i, per tant, els teatres, no?, que han format part del nostre patrimoni.
5: I tot això amb una presència del taló, un gran taló vermell. És el primer que us trobareu en aquesta exposició. Un dels seus comissaris és l'Ivan Alcázar. Hola, Ivan.
7: Hola, bon dia. Us heu quedat amb el tema dels talons, així que donen un ambient molt teatral, i amb el tema principal de l'Expo, que és precisament relacionar la història de Barcelona, el seu urbanisme, amb l'arquitectura teatral de la ciutat.
5: Que és molt més important del que la gent es pensa, em sembla.
7: Doncs sí, el teatre, els edificis teatrals en cada època han servit per fer com de pioners de la transformació de la ciutat. Com si fos un explorador, allò, un abanderat, no?, que s'avança, que sempre són una mica, no sé si temeraris, valents o imprudents, no? Teatre s'ha avançat, ha tingut com la intuïció de col·locar-se a zones que eren frontereres, a la perifèria, etc. I després d'una època, els teatres que han crescut allí, doncs han dinamitzat aquella zona. Quan ha arribat la construcció com sòlida, consolidada de la ciutat, se'ls ha fet fora. Però la part com maca de tot això és que sempre ha quedat un pòsit. Veurem que encara queden alguns teatres de cada època.
5: I, de fet, el primer encara hi és.
7: El primer encara hi és, exactament.
5: Quan comença la història del teatre a Barcelona?
7: Al final del segle XVI, quan el rei Felip II els hi dona a l'Hospital de la Santa Creu el privilegi, és a dir, l'exclusivitat, per organitzar, encarregar-se, fer negoci amb els teatres.
5: Tenim el privilegi de tenir el privilegi.
7: Exacte, tenim una còpia del privilegi, una còpia setcentista, on el Felipe II dona en aquest hospital, que era un gran hospital que estava al mig del Raval, aquesta exclusivitat. Per tant, els està donant la potestat per treure benefici de totes les companyies de teatre que vulguin fer teatre a la ciutat.
6: Però és una mica un regal enverinat, no?, perquè en el fons no deixa de voler posar mà a la programació, fins i tot allò, una mica de censura aquí.
7: Sí, d'aquesta manera és veritat que el rei també tenia com controlat el teatre, que el teatre sempre, al llarg dels segles, s'ha vist com amb suspicàcia, com algú d'on podien venir veus crítiques, veus divergents, etc.
5: Anem descrivint i anem passejant també per l'exposició, perquè tot just estem a l'entrada. Tenim documents, si no són originals, hi ha rèpliques, pintures, molts mapes.
7: Des de documents originals, que venen d'això de l'arxiu de l'hospital, per exemple, dibuixos originals, litografies, tenim moltes reproduccions, tenim els teatrins, aquestes maquetes que fan els escenògrafs, això ja ho veurem, i una última part tenim també audiovisuals. Per tant, hem intentat també que fos el màxim de divers possible el tipus de material que mostrem, i també que fos una mica coherent amb el teatre de cada època.
5: Clar, perquè jo m'imaginava com devia ser una comèdia el principal al segle XVII.
7: Pots imaginar que per començar hi devia haver una sala abarrotada de gent. El tema del silenci, doncs, era molt relatiu, entrada i sortida de gent constant. Segurament trobàvem gent asseguda en el mateix escenari.
8: Per exemple, sí?
7: En molts casos, en molts teatres com antics, tampoc estava tan mal vist que els, no sé, aristòcrates o la gent que pagava més s'assentés a primera fila, i la primera fila era allí mateix, no? Sí, sí. Per tant, era un teatre que d'una banda potser era molt més viu, de l'altra segurament era més important el que passava al voltant, a la platea i tal, que no exclusivament al teatre, a l'escenari.
5: Era un lloc per anar a socialitzar.
7: Exacte. Oh, bueno, era una època que no hi havia cinemes, no hi havia televisió, per tant el teatre tenia la importància aquesta de ser l'entreteniment més important, i després també, com van demostrar molts teatres del Paral·lel, eren llocs on la divulgació de les idees va tenir una força molt important. Per exemple, els melodrames o drames socials que es van fer en el Circo Espanyol o en altres teatres del Paral·lel de l'època, eren seguits per tots els anarquistes, socialistes i tal. Per tant, eren una font d'idees, també, no? Mm.
5: Males idees per alguns,
7: bueno,
5: que
7: sí.
5: Tenien el poder.
7: Hi havia de tot.
5: Venim del primer teatre, venim de l'exclusivitat, que s'acabarà en algun moment.
7: Com a tal, mai va ser el 100% així. Per què? Perquè a l'època del Principal, fins al segle XVIII-XIX, conviuen una sèrie de teatrets que tenen lloc en ambients domèstics, a les cases d'obrers i també a cases d'aristòcrates, que eren els teatres de sala i alcova. Es feien com per amics, en un ambient molt més relaxat, no apareixien a la cartellera ni oficial ni oficiosa, i després, a partir de la 1830, arriben les idees liberals, i aleshores aquí tenim dos esdeveniments molt importants, que serien, d'una banda, poden aparèixer altres entitats, altres empreses que muntin de teatres, i després també hi ha la desamortització de Mendizábal del 1835. Per tant, molts convents s'acabaran enderrocant, i en molts d'aquests espais solars que deixaran, molts d'ells a la Rambla i al seu voltant, es construiran teatres. Per exemple, el Liceu o el Romea estan construïts sobre solars d'antics convents.

0: quan el teatre principal comença funcions a la Rambla, la Rambla no era tal, hi havia les muralles, i un cas semblant passa un temps després, uns segles després, al Passeig de Gràcia. Jo quan hi penso sempre m'explota el cap. És a dir, ara on veiem aquelles botigues de luxe i aquells edificis, doncs hi havia hagut zones d'esbarjo i un parc d'atraccions gegant que veiem aquí en una foto no menys gegant.
1: Al voltant del Passeig de Gràcia, que és el primer que s'organitza en aquesta època, l'Ajuntament hi farà un criadero, li deien aleshores, no? Per fer créixer els arbres.
0: Un viver.
1: Un viver. Mm. I aleshores, al voltant d'aquest eix, aniran creixents diferents, això, criaderos, parcs, jardins, etc. I en molts casos, en aquests parcs i jardins començaran a aparèixer, i, per exemple, auditoris a l'aire lliure, cafeteries, i fins i tot el que tu deies, doncs hi apareixerà doncs, un parc d'atraccions amb una muntanya russa i un llac amb barques que en aquell moment doncs, es va fer molt popular. Algunes d'aquestes estructures, després, les que tinguin èxit, doncs, es convertiran en teatres. Mm. Primer com uns embalats, no? Estructures més efímeres, i després doncs, acabaran donant peu a teatres com el Teatre Líric a la Beethoven, del carrer Mallorca...
0: De tot tenim fotos, eh? Sí. Estem passant per alguns plafons.
1: Exacte,
0: on doncs hi han fotografies de l'època. És això el que dèiem, no? El Líric, per exemple, ja és història, això, aquest teatre, que deies tu que era molt, molt important perquè es van estrenar peces d'autors per primera vegada a Barcelona, tan destacats com Wagner.
1: Sí, sí, no? Sí. El mestre Clavé també va fer cants corals, i etcètera.

0: 360?
1: Sí, sí, eren com les sales immersives de l'època. Eren com la idea del panorama és la d'una mena d'estructura en forma de carpa de circ, però que bàsicament l'espectacle no està sobre un escenari o al mig de la carpa, com passaria amb el circ o amb un teatre convencional, sinó que està a tot el perímetre. És bàsicament una gran pintura, val? En el cas del Waterloo estan parlant de 100 metres de longitud i uns 10 metres d'altura, no? I es reprodueix un fet històric. En el cas del panorama Waterloo, doncs la batalla de Waterloo.
2: Però és que us heu d'imaginar que aquest mamotreco estava al bell mig de l'actual plaça Catalunya.
1: Sí, sí, eren estructures més o menys efímeres que van estar un parell de dècades allí i que es van construir al mig de la plaça Catalunya, aprofitant que aquella zona aleshores encara no estava com urbanitzada com a plaça, no? Mm-hmm. Perquè el Cerdà havia com previst que allí hi hagués doncs, una continuació de les Rambles cap a la Rambla i el Passeig de Gràcia, i en aquestes dècades d'impàs que hi va haver fins que no es va decidir fer una plaça, tot d'estructures comencen a créixer, poden ser circs, panorames o teatres convencionals. De fet, això és com el mateix patró que després passarà al paral·lel. Hi ha com un
2: doncs parèntesi. Anem passant cap al sí. Paral·lel, vinga.
1: Va ser que van començar a aparèixer tot de barraques, que aquestes barraques podien ser això, cases de subhastes, concerts, circus de curiositats, per exemple, els famosos frics, no?
2: La mujer barbuda.
1: Exacte. Oh. Els primers cinematògrafs també van aparèixer aquí, i després molts teatres que després es consolidaran, no? Com l'Arnau, el Condal, el Victòria.
2: Teatres que tenim aquí, en fotografies històriques, és l'Esplendor. N'hi havia un aquest que jo crec que hem de citar perquè era dels més grans, amb unes 6.000 localitats d'ocupació. Era com es deia aquest?
1: Teatre Circo Olímpia. Estava a la zona aquesta del paral·lel fent cantonada amb la Ronda Sant Pau. Heu de pensar que aquí hi havia teatres pràcticament des de les Tres Xemeneies fins a la plaça Espanya, a la cantonada de la plaça Espanya. N'hi havia un.
2: A banda i banda, eh?
1: Sí, sí, sí, tot per arreu. Tot el paral·lel. Sobretot sí que és veritat que estaven concentrats al voltant del que seria l'Espanyol.
2: A baix.
1: A l'Arnau, sí. Exacte. El que després va ser l'Estudi 54, l'Escènic, avui és el paral·lel 62. Aquell va ser com a l'epicentre del paral·lel, però bueno, al voltant de seguida van aparèixer això, el Molino, el Condal, el Victòria, i fins a arribar al que tu deies, que és una mica posterior, el Circo Olímpia, que aquest, la
2: Mira,
1: seva peculiaritat... Tenim
2: aquí la fotografia.
1: Sí. És que va ser el teatre més gran de Barcelona, amb molta diferència, fins a 6.000 persones hi podien entrar, i tenia una estructura també de teatre circ, que vol dir que convivien l'espai teatral de l'art del teatre amb davant una pista de circ on, diguem-sí, que en un teatre grec hi aniria l'orquestra, doncs aquí hi anava una piscina on a vegades s'hi banyaven foques. Vull dir que era una barreja molt peculiar.
2: I què veiem allà a la cantonada de la fotografia en blanc i negre? Allò és un canó.
1: Un canó per l'home bala. Vull dir que aquí s'hi veia de tot, des de circ. S'hi feien molts esports, també, que en aquella època també es veia com una cosa més acrobàtica i curiosa, no? Espectacles eqüestres i tota mena de...
3: Sí, sí. Home, l'ambientàs de fora és impressionant, eh? Perquè hi ha uns bars plens de gom a gom.
1: Era conegut com la Rambla dels Pobres.
2: Clar,
1: o la Rambla dels Obrers.
2: Amb la Rambla del Liceu, no?
1: Exacte. Hi havia com una zona alta i aquí, clar, també amb els seus teatres, el principal del que parlàvem abans, el Liceu, etc etc. I aquí era com la Rambla, que era la Via Obrera, no? Sí,
2: sí. Això són cartells publicitaris que hi havia a la zona del Taló.
1: És una mica el que parlàvem abans, que abans els teatres aglutinaven moltes funcions que avui estan repartides, no?, entre diferents tecnologies, mitjans i tal. El teatre era des d'una eina de difusió política fins al principal entreteniment, compartint-ho a partir d'un moment donat amb el cinema, no?, a principis de segle, als anys 20 sobretot, i després també el lloc on fer-se veure i on veure la publicitat. Per tant, eren com uns pols urbans superpotents i supervius.
2: Almacenes de sastreria Casa Capdevila, immenso surtido, trajes, gabanes, confeccionados... Bueno, aquesta manera que tenien ells de comunicar l'època. Doncs anem ja cap al present. Aquest any 26 celebrem un parell d'efemèrides importants. D'una banda, els 50 anys del Festival Grec, amb la recuperació del teatre grec, evidentment, i de l'altra, els 50 anys del teatre lliure.
1: Aquí a l'última, bueno, la penúltima sala dels anys 30, als anys 70, hem volgut destacar alguns moments i algunes iniciatives i alguns noms particulars de companyies, de gent que va intentar aguantar i resistir amb la flama teatral de qualitat i una mica amb la llengua catalana també com a emblema, no? I bé, un dels espais que apareixen aquí són el teatre grec, que de fet és als anys 50 quan realment es comença a recuperar com a teatre.

0: teatre, perquè fins aleshores més aviat havia sigut doncs, la part d'un jardí. I després, el que tu deies, als anys 70, és quan aquesta agrupació d'actors i directors el faran seu en un parell de festivals grecs autogestionats i posteriorment, el 79, doncs, l'Ajuntament l'agafarà com a espai principal del Festival d'Estiu Teatral de la ciutat. No? I el teatre lliure sí que apareix en diferents moments.
1: Amb teatrins, fins i tot. Va, comentem algun el de la palla, que a mi m'ha fet molta gràcia.
2: El de la palla no sé on era que el feia.
1: Crec que al final de tot.
2: Era allà una maqueta d'una escenografia.
1: Sí, és la sala de Fabià Puigcerver.
0: Puigcerver, que està concebuda com si fos un pati o un palau renaixentista, i aquí, el 2004, doncs, el John B. Rondo va inventar-se aquesta escenografia tan suggerent d'un gran paller que apareix aquí com un munt de palla enmig d'aquest ambient com tan màgic i tan elegant.
1: Però
0: és tan
1: que ocupava un quart gairebé de la sala gran, vull dir, era una quantitat industrial.
0: Era impressionant, sí. I aleshores ens agradava una mica aquesta escenografia perquè si a tota l'expo nosaltres hem mostrat les relacions entre això, el teatre i la ciutat, aquí vèiem una mica un tros de camp o de natura apareixent dintre d'una ciutat, no? I bé, amb tots els teatrins una mica fem aquest diàleg entre la ciutat i el teatre.
1: Coses més maques de veure. Acabem, si poguessis reviure un dels teatres que ja han desaparegut d'aquesta ciutat, quin seria?
0: Jo hagués volgut estar en el teatre principal quan era un corral, no? Que a Madrid els deien los corrales de comèdia, no? Bàsicament que era com un empostissat de fusta, una estructura de fusta, s'entrava per una mena de jardí i on això no existia, això, el silenci a la sala, les llums apagades, aquesta veneració que està molt bé, no? Però que el que tu deies abans, que era teatre era una altra cosa, no? M'hagués agradat veure aquest primer teatre, quant de diferent era dels teatres dels nostres dies.
1: Doncs Ivan Alcácer, comissari de Ciutat i Teatre, aquesta exposició que s'emmarca dintre de Barcelona, capital mundial de l'arquitectura. Gràcies per la visita i jo crec que tornarem, Clàudia. Jo, almenys, amb més calma,
2: i tant,
1: per fixar-nos en els moltíssims detalls que, evidentment, en 20 minuts de ràdio no hem pogut...
0: Molt bé, teniu cursar, temps perquè estarà fins a finals d'agost, vull dir que també, i tant.
1: Doncs merci,
0: podeu tornar quan vulgueu.
1: Ivan.
0: Gràcies.
1: I, Clàudia, ho deixem aquí.
2: Ah, sí.
1: Dissabte que ve tenim bolo, eh?
2: Ui, cap a Lleida, no?
1: Cap a Lleida hem d'anar a l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
2: Som-hi.
1: De moment, ho deixem aquí, el control Dani Puntiprats, que passeu una molt bona setmana. Adéu-siau. Adéu.

0: Tot és comèdia. Cadena SER.
1: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
2: Anderson Luis de Sousa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Todo bien.
2: ¿De dónde viene lo de Deco?
3: Tampoco sé yo mucho.
2: El otro día entrevistamos a André Curí. Nos pasó algo surrealista, que es que ofreció a un jugador al Barça a través de la radio.
3: Andrés también trabaja bien. Defiende a sus jugadores. Yo creo que está...
2: ¿Cuántos jugadores te ofrecen a lo largo de la bastante, semana? Muchos.
3: Al final, el fútbol tienes que escuchar siempre y estar atento. Y es respetar también a la gente que te ofrece jugadores, porque cada uno hace su trabajo.
4: Por la radio es el primero que te ofrecen, ¿no?
3: Sí, es verdad, el primero.
1: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
5: Entre sardana i sardana, les audicions que feien a la catedral ens anaven cap a dalt a Sant Felip Neri i ens posàvem en un portal i a fer-nos petons i a fer manetes. I llavors quan sentien el flabiol que ja venia la
6: transmissió... El flabiol, vinga, que va.
5: Cap al pla de la catedral i vam arribar tots dos amb els llavis encetats.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manal.
7: Presumeix de Tot és comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és comèdia amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La semana termina con una pregunta en el aire que podría empezar a dar algo de oxígeno a los mercados y a los millones de personas que viven en Oriente Próximo. ¿Se firmará o no hoy un principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán? Donald Trump dice que sí y países mediadores como Pakistán o Qatar, que tiene a enviados a esta hora en Irán, comparten su optimismo, pero los iraníes mantienen un silencio sepulcral y lo último que dijeron este sábado es que como mínimo tardarían días. Un principio de acuerdo que en caso de producirse permitiría abrir el estrecho de Hormuz de forma más o menos inmediata y sobre el que hoy publica más detalles la agencia Reuters. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un alto funcionario iraní ha indicado a Reuters que el borrador que están negociando y para el que todavía no han dado el visto bueno final incluye, como decías, la reapertura inmediata de Hormuz para todos los buques a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo a los puertos iraníes. Teherán se compromete a no producir armas nucleares y dice que Estados Unidos ha aceptado que diluyan su uranio altamente enriquecido. Por otra parte, Irán también dice que Estados Unidos va a suspender sus sanciones petroleras y que se comprometen a liberar 25.000 millones de los fondos congelados en el extranjero. Esto mientras Israel acaba de atacar Beirut, línea roja para Irán. Hay un muerto y 4 heridos, según acaba de informar el Ministerio de Sanidad libanés.
1: Gracias, Nuria. Todo esto está ocurriendo en el día en el que Donald Trump además cumple 80 años. En este Hora 14 explicaremos además por qué su estrategia de comunicación está perjudicando también los planes militares del Pentágono. Aquí en casa, el gobierno coge aire hoy antes de una semana que va a ser larga y difícil en lo judicial y en lo político. Mañana Begoña Gómez comparece en una audiencia preliminar ante el juez Peinado. El martes comparece la directora de la Guardia Civil en el Senado y el miércoles y el jueves estará en la Audiencia Nacional José Luis Rodríguez Zapatero. Dará también explicaciones sobre las joyas encontradas tasadas en 1,3 millones de euros en su despacho. Hoy desde el Partido Socialista Reyes Maroto se resguarda cuando le preguntan por esto en la ya respuesta oficial.
3: Bueno, insisto, vamos a dejar trabajar a la justicia y sobre todo la presunción de inocencia en un Estado democrático como es el español, creo que tenemos que seguir defendiendo.
1: Eso en el Partido Socialista. En el Partido Popular, Carmen Fúnez sigue esta mañana la estela de sus compañeros de partido para prácticamente condenar ya antes de que haya condena.
4: Queremos recordarle al Partido Socialista que el problema no es el calendario judicial y que si no lo querían, lo que tenían que haber hecho es haber impedido que se hubiesen cometido supuestos delitos en la familia del presidente del Gobierno, en el partido político del presidente del Gobierno y dentro del propio gobierno.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: En la redacción de informativos más titulares de este 14 de junio, que es también día de reivindicación del sector educativo en las calles. Almudena Lopesino, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Aida. 7.000 profesores, según la Guardia Urbana, se han manifestado en Barcelona después de que rechazaran la propuesta del Govern y decidieran mantener las huelgas puntuales. Y en Madrid, 1.500 profesores, según delegación del Gobierno de todas las etapas educativas no universitarias en esta comunidad, reclaman mejoras al Gobierno del Partido Popular, que dirige Isabel Díaz Ayuso. Los sindicatos, además, piensan ya en una huelga indefinida en primaria y secundaria de cara al próximo curso.
1: Esto, Almudena, en un día que tenemos también el ojo puesto en varios incendios.
5: En Padrón, en A Coruña, sigue activo el fuego que ha quemado más de 350 hectáreas. Se mantiene el nivel 2, aunque no hay riesgo para la población. Está controlado el incendio de Palomares del Río en Sevilla y en Asturias. Un incendio en Grao ha obligado a cortar los túneles de la autovía 63, que ya han sido reabiertos hace un rato. Sigue activo y las tareas de extinción se concentran en Vega de Anzo y Peñaflor, las dos localidades más cercanas al fuego.
1: A esos incendios no está ayudando nada el calor de este fin de semana, pero sí el agua que descargan las tormentas, que también se prevén para hoy desde más o menos esta hora. Belu Jiménez, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, nos espera una tarde de tormentas y tenemos 9 comunidades con avisos amarillos activos. Pueden caer estas tormentas por el norte, en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Y también se esperan estas lluvias por el interior, en la Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y en Andalucía y Cataluña. En cuanto a las temperaturas, va a ser una tarde de calor también. Llegaremos a los 34 grados en Córdoba y Extremadura, a los 36 en Zaragoza y Lleida, y rozando los 30 estarán en el litoral mediterráneo, con 28 grados en Denia, y en el Cantábrico con 28 en Gijón.
1: Actualidad de un domingo caluroso de nuevo, como fue el sábado, que incluye, por supuesto, el Mundial.
7: Mundial 2026. Cadena SER.
1: Mundial que le seguimos contando en ASER con nuestros enviados especiales. Hoy compartido de Alemania, Curazao, de Países Bajos, Japón. Y mañana ya por fin la roja. José Antonio Duro, buenas tardes.
7: Hola, sí, porque estamos en el día previo al debut de España ante Cabo Verde. Será mañana a las 6 de la tarde la selección, que ya está concentrada en Atlanta, donde va a debutar en la tarde del lunes, donde se va a jugar ese partido. Hoy escucharemos al seleccionador y también a los protagonistas de España. Pero protagonista en este Mundial ya es Carlo Ancelotti.
8: Tenemos que hacer la evaluación de lo que pasó en la primera parte. El equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio de equipo.
7: El técnico italiano con cosas a mejorar tras el Brasil 1, Marruecos 1 de ayer. Fue un gran partido esta pasada madrugada. Hoy es el debut de Alemania a las 7 ante Curazao. Y la noticia hasta ahora está también en Montmeló, fuera del Mundial. En una hora arranca el Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1 y lo contamos en Carrusel.
9: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
1: Pues así empieza este Hora 14 en la cadena SER. Son las 2 y 5, la 1 y 5 de la tarde en Canarias.
10: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrín.
11: Bona tarda. Els docents tornen a omplir els carrers de Barcelona en l'última manifestació del curs.
12: Per poder fer que tots els xiquets i xiquetes puguin assolir l'èxit en l'educació i, per tant, tinguem recursos per fer front a la diversitat cada cop major.
13: Sol·licitem, reclamem una educació pública de qualitat i inclusiva.
11: Mestres, professors, famílies i també alumnes reclamen un gran acord per l'educació pública i defensar tots els serveis públics i els drets socials. Unes 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000 segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, demanen canvis estructurals en el model educatiu, canvis que van més enllà d'augments de sou. Tres persones han mort a la natura en activitats esportives. Les víctimes són un noi de 18 anys que es va ofegar en un riu al Berguedà, un submarinista que va morir en una immersió a Cadaqués i un excursionista que va caure d'un penya-segat a Medacorba, a Alins, a l'Alt Pirineu. Els bombers demanen prudència i preparació.
14: Consultar les condicions meteorològiques, anar ben equipat, portar aigua i menjar, portar mòbil amb suficient bateria, fer les activitats per les quals estem preparats.
11: Els especialistes alerten que la majoria de rescats són de persones poc experimentades o que no duen el material necessari. Barcelona concentra un esdeveniment massiu rere l'altre. Concerts multitudinaris, festivals de música, la visita del Papa, el circuit de Fórmula 1 i la sortida del Tour de França. En aquest Hora 14 analitzarem aquesta confluència amb la directora de l'Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. El Cabró Rock tanca una edició d'absolut rècord amb prop de 60.000 assistents al Festival de Vic. Aquesta nit han actuat Joan Dausà, La Fumiga i Figaflaues. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Puntiprats al control. Escolteu l'Hora 14.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14. Amb Gemma Alegrí.
15: 35 alumnes.
16: 35 alumnes.
15: I tant
16: diversitat. I
15: tant diversitat. Això no és inclusió.
16: Això no és inclusió.
15: Ens esteu enganyant.
11: Mestres i professors tornen a sortir al carrer per reclamar un gran acord en defensa de l'educació pública a l'última manifestació del curs. La protesta arriba després de 25 jornades de vaga i en un context en què els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació encara no han arribat a cap acord. Andrea Villoria, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda.
11: Els docents continuen exigint millores a les seves condicions laborals, com ara millores salarials, la reducció de les ràtios a les aules i la defensa de la llengua catalana. A la manifestació d'avui, Andrea, s'hi han afegit, a més, famílies, alumnes i altres col·lectius.
1: Sí, en total, unes 25.000 persones, segons els organitzadors, 7.000, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han tornat a omplir els carrers de la ciutat.
17: La docència no és supervivència!
1: És l'última manifestació abans del final de curs. Després de 25 jornades de vaga, els docents mantenen les mateixes peticions per al govern.
13: Sol·licitem, reclamem una educació pública de qualitat i inclusiva.
18: Per seguir reivindicant que no són prous les mesures que han fet fins ara i que el preacord era mínim.
19: Per l'educació, perquè hi hagi més ràtios. Més gent, més mestres...
1: Els manifestants s'han concentrat als Jardinets de Gràcia, han baixat pel Passeig de Gràcia i han arribat a Plaça Catalunya, on s'han fet els parlaments. No eren només, com deies, mestres, sinó també famílies senceres.
13: Vinc aquí en qualitat de mestra, sí.
20: Com a pare d'una nena que va al col·le...
21: Jubilat.
20: Soc professor de secundària jubilat.
21: Som mestres, som mestres.
19: Jo treballo en una escola de coordinadora de menjador i també...
22: Els sindicats han insistit que després de l'aturada durant l'estiu, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions.
23: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials, que nosaltres estem disposades a treballar tot l'estiu si cal. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
24: Aquesta crisi educativa sense precedents posa sobre la taula la necessitat de fer canvis estructurals a l'educació del nostre país.
22: Són Laura Gené de la CGT i Yolanda Segura d'USTEC.
11: Encara en educació. Després de mesos de mobilitzacions i vagues al sector, avui posem el focus en una escola de Mataró que podria ser un centre de qualsevol altre municipi de Catalunya, on 3 de cada 4 alumnes tenen reconegudes necessitats especials. La majoria, Marcos Ferrer, per ser d'origen estranger o per situació de pobresa.
25: Al barri de Rocafonda de Mataró hi ha l'escola Germanes Bartomeu, que concentra un elevat volum de segregació escolar. Al centre, el 75% dels alumnes tenen necessitats específiques de suport educatiu. Aquesta realitat requereix més suport educatiu, és a dir, més integradors, més educadors socials i més psicòlegs, en definitiva professionals que treballen per garantir una bona convivència, atendre necessitats específiques i també facilitar la integració dels alumnes nouvinguts. De fet, més de la meitat dels estudiants amb necessitats són d'origen immigrant. Amb tot, el centre està tot el curs sense educadora social i el va començar sense l'aula d'acollida.
26: El repte és com afrontar això. Llavors, clar, necessitem més mans. I, efectivament, després t'adones que algunes d'aquestes mans seria bo que estiguessin com professionalitzades en aquest àmbit de la integració o de l'educació social, no? Que també permet tot un treball amb la comunitat escolar, amb els adults, amb les famílies, no?
25: Pere Mármol és el director del centre. A Catalunya, un terç dels alumnes necessiten suport educatiu, segons dades del Departament d'Educació.
11: Precisament fa pocs dies, el síndic de Greuges va publicar un informe sobre segregació escolar. Des de la institució reconeixen avenços contra la segregació, però alerten, Marcos, que encara queda feina per fer. Calen, diuen, més recursos.
25: Així és, tots i els avenços en els últims anys, la segregació escolar s'ha reduït un 15% en 10 anys, segons l'últim informe del síndic. Les dades encara apunten que cal redistribuir un de cada 3 alumnes per evitar així la distribució desigual de l'alumnat arreu de Catalunya.
27: El sistema educatiu públic català pateix una situació d'infrafinançament crònic i això fa que el mateix sistema es debiliti i no pugui respondre com hauria a totes les demandes i a tots els reptes actuals que tenim sobre la taula.
25: És Oriol Francesc, coordinador de la Secretaria de Moviments Socials d'USTEC.
11: 2:12 de la tarda. Aquest està sent un cap de setmana negre pel que fa als rescats de muntanya. Ahir 3 persones van morir a la natura, 2 d'ells ofegats, un submarinista cadaqués i un jove a un riu del Berguedà. Un tercer excursionista va morir, Andrea, en caure en una excursió a l'Alt Pirineu.
22: I avui al servei dels GRAE, el grup de rescat dels bombers, segueix rebent un munt de trucades i activacions. Ja porten una desena de rescats només aquest matí. Ahir en van fer 25, 3, com dius, amb resultat fatal. D'una banda, van recuperar el cos d'un noi de només 18 anys que va morir ofegat al riu Llobregat, a la resclosa de l'Ametlla de Merol, al Berguedà. La víctima havia anat a banyar-se al riu amb amics, va llançar-se a l'aigua i no va sortir. La segona víctima va ser localitzada, en aquest cas, pels Mossos, que van trobar el cos sense vida d'un submarinista a 10 metres de profunditat a Sencalladura, a Cadaqués. En paral·lel, els bombers es van desplaçar fins al Medacorba, un port de muntanya a la zona de Baiau, a Lins. És un circ que fa frontera natural entre Catalunya, França i Andorra. 2 excursionistes havien avisat que un company havia caigut d'una alçada de 100 metres mentre feien una excursió. Els bombers van poder recuperar el cos de la víctima, però no van poder fer res per salvar-li la vida.
11: La majoria de rescats són precisament a la muntanya, al Pirineu i al Prepirineu. Els bombers demanen precaució i, sobretot, preparació abans de fer sortides al medi natural, perquè el gruix dels rescats que estan fent són a persones que no tenen prou experiència.
22: Sí, cada vegada hi ha més gent a la muntanya, no només excursions a peu, sinó també fent escalada o rutes en bicicleta tot terreny.
28: Generalment, la gran majoria d'activacions és per gent que bé, no està preparada físicament, bé perquè no porten el material necessari per fer aquest tipus d'activitat, o bé perquè no han calculat realment l'activitat que han de fer, la durada o, per exemple, la distància, en el cas de gent que s'haurà de fer grans caminates, no?
22: És el sergent del GRAE dels bombers, Ferran Fuentes, en declaracions a Ser Catalunya, que explica que a meitat de juny ja estan tenint un ritme d'activacions propis de ple estiu.
28: Ens trobem molta gent que Ara, per exemple, amb les calors ja comencen doncs, a arribar a l'esgotament o pateixen cops de calor. Passa perquè no hi ha suficient preparació o perquè no porten el suficient menjar o bueno, líquid aigua no, per hidratar-se.
22: Per això, Gemma, insisteixen en els consells bàsics. Consultar el temps, dur el material necessari, agafar menjar i aigua, portar bateria al mòbil i ser conscients de l'activitat que es fa i, sobretot, de l'estat físic en què ens trobem.
11: El sindicat majoritari de presons denuncia la massificació dels centres penitenciaris catalans. UGT alerta que les presons estan al límit i demana mesures estructurals al govern i no solucions temporals com els mòduls prefabricats que va anunciar el Departament de Justícia, Andrea.
22: Sí, en els darrers 3 anys les presons han sumat 2.000 presos que superen la capacitat òptima dels centres nous com Mas d'Enric, Lledoners o Puig de les Basses, que es van dissenyar per garantir els drets humans, però amb la saturació d'interns actual, diu l'UGT, que això és difícil de mantenir. Montse Balaguer és portaveu del sindicat en declaracions a Ser Catalunya.
0: Avui estem al límit. Estem 2.000 interns més per sobre del número ideal d'interns. A més, estem amb un canvi de perfil de l'intern molt gran, hi ha molta més violència a les presons i estem amb la mateixa plantilla que fa 2 anys. Llavors, els números canten.
22: Per exemple, a Brians 2, la capacitat màxima és de 1.500 interns i ara al centre n'hi ha 1.800. A Lledoners o Mas d'Enric n'hi hauria d'haver com a molt 750 i ja estan a l'entorn dels 1.000.
11: Un quart de 3 de la tarda, la setmana de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que ha protagonitzat titulars, portades i també reels a Instagram. El Temple de Gaudí, també Barcelona, s'ha tornat a situar al centre de moltíssimes mirades. De fet, qui avui vulgui visitar la Sagrada Família ha de saber que no hi ha entrades fins al 6 de juliol. A l'hora 14 ens hem preguntat fins a quin punt aquest èxit respon a la inauguració de la nova torre i fins a quin punt aquesta exposició mediàtica es pot traduir en l'arribada de més turistes a la capital catalana. Tot plegat en un moment en què, ho dèiem, Barcelona aposta per eliminar els pisos turístics i reduir, entre d'altres, l'arribada de creueristes.
10: L'entrevista del cap de setmana.
11: Maria Noguera, directora de l'Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda.
2: Bona tarda.
11: Després de l'acte de dimecres passat, de les imatges, dels vídeos, de les portades d'aquesta setmana, podem parlar d'efecte Sagrada Família o ja existia aquest efecte?
2: Bé, jo crec que l'efecte Sagrada Família ja existia, però jo crec que la confluència de diferents esdeveniments al voltant de la Sagrada Família, no? Com és que la finalització de la seva torre, el fet que hagi vingut el Papa motivar la Papa a inaugurar-la, doncs jo crec que sí, és un efecte aparador que encara la fa més visible, però evidentment no és només un efecte de personal momentani, sinó que és un efecte que espero i crec que ha de perdurar. Per tant, jo crec que és important que sapiguem com gestionar doncs, aquest repte.
11: Tot plegat arriba en un context en què el govern català reconeix que cal un límit. Per exemple, l'Ajuntament, les administracions estan limitant els pisos turístics a Barcelona, però també en un context en què l'executiu català continua apostant per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Aquestes dues mesures són compatibles?
2: Home, esperem que sí. Esperem que amb una governança adequada sigui compatible, perquè la realitat és que Barcelona és un pol d'atracció i es poden regular i es poden limitar mals usos d'espais, com poden ser això, els apartaments turístics, doncs limitar el turís. Per això tenim un sector hoteler molt potent que pot fer-se càrrec i, evidentment, tenim una capacitat limitada i això també s'ha de controlar. És a dir, no podem només deixar la ciutat els turistes, però els turistes deixen molt benefici a la ciutat, ja no només econòmic, a tots els nivells, jo crec que social, de reconeixement, i per tant, doncs hem de poder saber gestionar aquests dos factors.
11: Mencionaves ara conceptes com regular o limitar. Quin és el teu model? Quina és la teva proposta?
2: Hem de ser capaços de descentralitzar, no? En part, si venen a veure la Sagrada Família, poden venir en un moment determinat, però també doncs, traspassar-los a Montserrat, al Priorat, a Sant Joan, a Poblet, i això, no? Per tant, jo crec que Barcelona és l'aparador, però hem d'aconseguir que Barcelona també sigui el focus d'expansió d'aquest
3: turisme cap a altres regions, no?
11: Maria Noguera, directora de l'Escola de Turisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
3: Vinga, adéu.
11: Precisament sobre Barcelona i Gaudí, la ciutat tindrà un nou museu dedicat a l'arquitecte. L'equipament obrirà portes el 2028 amb l'objectiu de conèixer el Gaudí més personal en un edifici, el Col·legi de les Teresianes, que va començar a construir al mateix moment, Marcos, que el temple més famós de Barcelona.
25: El nou Museu Gaudí posarà en valor una idea clau que també trobem a la Sagrada Família, la relació entre arquitectura i espiritualitat. El projecte vol mostrar així com Gaudí utilitzava els edificis per expressar la seva fe i els seus valors. L'objectiu del museu és anar més enllà de les obres més famoses de l'arquitecte i també vol mostrar com era la seva vida, la seva manera de pensar i el seu procés creatiu. Ho farà amb recursos interactius i experiències immersives per fer la visita més entenedora i atractiva.
4: Nosaltres estem fent un esforç molt gran de que això no es converteixi tan sols en un recurs de caràcter turístic, sinó que sigui un equipament cultural de proximitat. El que volem és fer un recorregut en el qual ens explica el Gaudí persona, el Gaudí arquitecte, el Gaudí savi, el Gaudí més humà, més humanista.
25: És Artur Duart, de l'equip Ingenia Cultura. La previsió és que el museu obri portes a principis del 2028 al Col·legi de les Teresianes, un edifici construït per Gaudí entre el 1888 i el 1890 i que fins ara gairebé no es podia visitar. Allà hi viuen quatre monges que, a partir d'ara, traslladaran la seva residència a la quarta planta.
11: Tot plegat en un context en què Barcelona vol continuar acollint grans esdeveniments globals. Ara l'atenció se centra ja en el proper aparador, que és la sortida del Tour de França, una de les competicions esportives més seguides del món, que se celebrarà a la ciutat d'aquí 3 setmanes, el 4 i el 5 de juliol, Andrea.
22: Sí, per l'Ajuntament és un esdeveniment clau, una cita esportiva que segueixen al món 3.500 milions de persones. Per això ja s'ha reclutat 4.000 voluntaris i s'ultima un dispositiu de seguretat, mobilitat, logística i neteja del que aquesta setmana es donaran alguns detalls. L'objectiu és que tot surti bé, però també seguir impulsant internacionalment la capital catalana i captant un perfil concret de visitants, saludable i amb un alt nivell adquisitiu. Això en el que l'Ajuntament tillen de més fantàstic. Va començar fa uns dies amb el Primavera Sound. Va seguir amb la visita del Papa i s'hi sumarà encara el cap de setmana vinent al Festival Sonar.
5: Esta ciudad que no solo acoge el proyecto, sino que lo hace posible.
22: I un exemple el tenim avui mateix, el Gran Premi de Fórmula 1.
11: Precisament sobre Fórmula 1.
10: Hora 14.
11: Avui a Montmeló hi ha el Gran Premi de Barcelona-Catalunya. La cursa començarà a les 3 de la tarda amb George Russell sortint des de la pole position. Aquest és, però, l'últim any consecutiu que la Fórmula 1 corre a Montmeló. A partir de l'any vinent, Xavi Saissó, hi haurà circuit cada 2 anys. Bona tarda.
6: Bona tarda. Aquest 2026 és una cursa especial per la Fórmula 1 a casa nostra. Primer perquè canvia, com deies, el nom, passa a dir-se Gran Premi Barcelona-Catalunya, i en segon lloc perquè a partir de l'any vinent entra en una rotació amb el circuit belga d'Spa-Francorchamps. A Montmeló hi haurà Fórmula 1 els anys 2028, 2030 i 2032. El risc de perdre la Fórmula 1 a Montmeló ha obligat el circuit a invertir uns 65 milions d'euros per modernitzar la instal·lació. Fira de Barcelona gestiona actualment l'activitat del circuit i es calcula en uns 300 milions l'impacte de la prova a Catalunya. Veurem la repercussió que té també a Catalunya que Madrid tingui prova de Fórmula 1. De moment sembla que ben poc, perquè en el Gran Premi d'avui s'ha posat el cartell de que no hi ha entrades. I encara una cosa més, el circuit de Catalunya està en una posició avançada si un Gran Premi té problemes, com ja va passar amb les motos quan València no va poder organitzar el Gran Premi per la data.
11: I atenció ara a aquesta dada, en un registre absolutament diferent. 8 de cada 10 famílies que tenen algú amb autisme no viatgen, segons experts de la Universitat de Girona. El motiu principal és, Marta Altimir, que poques destinacions estan adaptades.
7: Les llums, els sorolls, les olors, gent que no coneixem, un entorn nou, tot això suposa un fre pels viatges amb les persones amb autisme. I davant d'això, moltes famílies opten per quedar-se a casa.
8: El que ens estem trobant és que les persones amb autisme s'estan limitant a l'hora de participar de certes activitats o situacions socials perquè anticipen que no es trobaran bé, que hi haurà molta fressa o massa informació o massa gent, o que hi arribaran i no sabran com orientar-se.
7: És en David, psicòleg de l'Associació Gironina Viu Autisme. Hi ha un element que és clau a l'hora d'organitzar el viatge, anticipar-se, tenir clar, visualitzar tot allò que pot passar.
1: Per nosaltres anar de vacances és tot un viatge. Hem d'anticipar-la molt, no? Però tampoc massa excés. L'hem d'avisar com això, doncs una setmana abans, l'hem de dir on anirem, com és l'espai, què passarà, què ha de portar, quin temps farà, amb qui anirem...
7: És l'Anna Segura, la seva germana, la Júlia, té autisme i aquest estiu aniran a Menorca en ferri.
1: La Júlia, per exemple, és molt sensible a les textures. Anar a la platja és molt complexa perquè implica que estic notant la sorra, cada granet de sorra se'm fa incòmode, no vull estar aquí, vull marxar, m'agobia la gent, no? Llavors és difícil, llavors hem de buscar quines platges li van bé.
11: Des de l'Associació de Viu Autisme han impulsat més d'una iniciativa per intentar fer més fàcils les vacances a familiars i persones amb autisme, Marta.
7: Sí, el primer pas és animar que els restaurants introdueixin unes millores que no costen gaires diners però que són molt útils per les persones amb autisme. Ariadna Montoya és la coordinadora de Viu Autisme.
9: Seria acompanyar la frase o el menú o el plat que sigui acompanyat d'aquesta imatge senzilla que pot ser, si pot ser millor, una imatge real del plat o també aquest dibuix més simplificat del que es trobaran. Això seria picturitzar o adaptar de manera visual les cartes o menús.
7: La idea és que a partir de pictogrames puguin saber què és el que es trobarà en el plat i no només posar pictogrames a les cartes, sinó també els espais. L'objectiu, reduir l'incertesa.
9: Picturitzar no només la carta, sinó alguns espais perquè sàpiguen on trobarà els lavabos, on trobarà la cuina o on trobarà el mostrador per pagar. També el que es pot fer és el que es diu una guia visual que és amb diferents colors marcar els diferents recorreguts. Ara parlem de restaurants, però també podria ser un hotel, no? Doncs per anar a la zona del bar has de seguir la línia blava.
7: I també hi ha altres ajudes que poden servir molt per reduir els estímuls. Això que dèiem, les llums, les olors fortes o els sorolls. Mesures que són poc cares i que tenen un retorn immens per les famílies.
11: Publicitat i tornem.
10: Cadena SER.
12: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
14: Què passa en aquells 100 mesos? Amb 9 anys, el que puguis recordar i no et faci mal fer-ho.
15: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. Sí. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
12: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues la SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
16: Mèxic, Estats Units i Canadà.
12: El Tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
17: Cachondeo, riure, animació en general.
12: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest dilluns, Espanya, Cap Verd. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
18: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
11: Dels esports més enllà de la Fórmula 1 al circuit Barcelona-Catalunya, en bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui a l'Olímpic de Badalona si vol ser a la final de la Lliga l'endemà que el Barça n'hagi aconseguit la classificació. I a les portes de l'estrena de la selecció espanyola al Mundial, Nil Solà, bona tarda.
21: Què tal, Gemma? Molt bona tarda. Doncs avui partit a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de Badalona entre el Joventut i el València. Ara mateix València lidera la sèrie per 2-0. Si avui els valencians guanyen, seran l'equip que acompanyarà el Barça a la final. Ahir els de Xavi Pasqual van solucionar per la via ràpida també 3-0 la seva eliminatòria de semifinals a la pista de Tenerife, un partit on van arribar a perdre per 13 punts de diferència, però que van guanyar 76-85 amb uns inspiradíssims Will Clyburn i també Kevin Panther. Avui a les 8 de l'Olímpic de Badalona, el Joventut de Ricky Rubio vol forçar el quart partit. Si guanya el València, diran adeu al somni de ser a la final i de poder disputar una final catalana. A les 8, Joventut València Bàsquet a l'Olímpic.
11: Núria, sort que hem d'esperar dels termòmetres. De moment fa molta calor. Bona tarda.
29: La calor apreta.
0: Hola, molt bona tarda. Ja es pot observar algun termòmetre marcant els 30 graus tant a la costa com també a l'interior. I el termòmetre seguirà pujant i, de fet, tant a les Terres de l'Ebre com també a Ponent es podran superar els 35. La tarda en general seguirà tranquil·la, tret del Pirineu i Prepirineu, on es pot escapar algun ruixat, inclús tempesta, especialment a l'oriental. I pel que fa a aquesta pròxima setmana, última setmana de la primavera, vindrà marcada per un temps d'estiu, de calor i també de ruixats a la tarda en zones de muntanya.
11: Avui que ens acomiadem d'en Marcos Ferrer, que ha estat 3 mesos fent pràctiques amb nosaltres. Marcos, gràcies, torna quan vulguis. De moment arribem al punt de 2:45 de la tarda. Demà, hora 14, a la mateixa hora, com sempre, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.

0: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
1: Quin és el futur de la Catalunya central? El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, respon a Manresa. El Museu de l'Aigua i el Tèxtil acull la conferència Una nova ambició per la Catalunya central, un missatge clau pel territori. La cita és dimarts 16 de juny a les 7 de la tarda. Acte obert a tothom. T'hi esperem.

0: Molt bé, molt bé. Gràcies a la sèrie vaig poder fer periodisme.
1: Mira, sí. Gràcies, sí, sí. O per culpa?
0: No, gràcies, gràcies. Perquè és
1: no veritat... anava a dir-te, vull dir que...
0: Jo tenia una... aquell any, ja fa uns quants anys, hi havia una pujada molt bèstia per poder fer periodisme i la meva nota no m'arribava i vaig tancar-me a casa un mes, però un mes tancada a casa com mai a la meva vida. No havia estudiat tant a la meva vida.
1: Colzes, eh? Allò que li...
0: Impressionant, impressionant, sí.
2: Jo vaig tirar després per l'AFP, o sigui que vaig fer després mecànica industrial, administració... Vaig fer totes...
0: De tot.
2: Sí, de totes les... Abans hi havia 4 o 5 només, que jo no sé quants delineants hi ha on d'haver a Catalunya, perquè només hi havia delineació electrònica i no sé què més, i sí, sí... I d'aquí ja a l'estrellato de la ràdio, ja veus aquí.
1: Gemma Alegrí, què tal? Bon dia.
3: Hola, Marina, bon dia.
1: Potser algú se'ls ha trobat, si s'ha llevat ben d'hora per anar a treballar, a algun estudiant que tornava a la festa per celebrar que s'havia acabat la selectivitat.
3: Possiblement.
1: 46.000 alumnes van acabar ahir. I volíem demanar-te com han anat els exàmens aquest any. Han coincidit, a més, ho hem explicat, amb aquesta visita del Papa, amb noves jornades de vaga. Vull dir, han tingut un còctel perfecte, els estudiants aquest any.
3: Sí, sí, un còctel perfecte i que podria haver estat realment complicat, però tot i això, tot i la coincidència, les proves s'han desenvolupat amb total normalitat i sense cap incidència destacable. Tots els alumnes han pogut accedir a les aules i sortir-ne amb normalitat, tal com estava previst. També el primer dia de les proves, que va ser dimarts, quan va coincidir amb l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya, com amb una nova jornada de vaga de docents.
4: De moment, cap incidència. Tots els col·legis i els alumnes han arribat a l'hora que se'ls havia convocat, no hi ha hagut problemes. També tots els vigilants i tots els correctors també. I, per tant, des d'aquest punt de vista, ha sigut com si fos qualsevol altre any.
3: Com si fos qualsevol altre any, deia Gemma Marfany, la presidenta d'un dels tribunals de selectivitat.
1: I a la primera selectivitat, que ha estat amb detectors de dispositius, sí, electrònics, això ho hem explicat perquè no es copiés, perquè no copiessin els alumnes, han enganxat algú?
3: Era la gran novetat d'aquest any i no s'ha enganxat ningú copiant amb aquests dispositius, tampoc s'ha enganxat ningú utilitzant ni telèfons mòbils, ni rellotges intel·ligents, ni aparells amb connexió wifi, ni micròfons.
0: Perquè han fet servir
3: una mica de pel·lícula.
0: La xuleta de tota la vida.
1: La xuleta de tota
2: correcte,
1: la vida.
2: Correcte, que no es perdi la màgia.
0: Això... Exacte, agafaves el boli Vic, sí, transparent, correcte, que veig que l'Edgar encara el porta, sí, que és un record del darrer examen que vas fer, no?
2: Un clàssic, i a més jo el que feia, em feia la xuleta al boli Vic i me la prenia i ja, després ja no em feia falta la xuleta.
1: Ah, important això, per això serveix.
3: Però això que dèieu de les xuletes originals, les de veritat, entre moltes cometes, ho deia també la presidenta de la Gemma Marfany, no?, que acabem de sentir, la presidenta d'un dels tribunals de la CL, que deia: hem aplicat aquests detectors o volem començar a anar per aquí, però els alumnes que volen copiar no utilitzaran rellotges intel·ligents ni tampoc micròfons sense fil, sinó que utilitzaran, clar, xuletes de tota la vida. Tot i això, aquest ha estat el primer any en què s'han fet aquests controls aleatoris amb detectors electrònics, i abans de l'inici dels exàmens, el Departament d'Universitats ja deia que això era una prova, una mesura preventiva.
1: Clar, i escolta'm, els exàmens com han anat? Hi ha hagut alguna polèmica? No sé, a vegades passa, que diuen, ui, això era molt difícil,
3: sí, sí, sí,
1: o no ens han preguntat per això, de què? Què era? Què ha sigut aquest
3: Mira,
1: any?
3: Mira, si et sembla bé, anem a pams, perquè els exàmens de llengua i literatura, tant castellana com catalana, generalment han anat molt bé, els alumnes van sortir molt, molt contents, han considerat que eren tant català com castellà els més fàcils de tota la selectivitat. En el cas de l'examen...
1: Ho ha demostrat el papa, que ha, sí, parlat català i castellà sense problemes.
3: Exacte, doncs els alumnes com el papa, igual, ha estat molt fàcil i ha anat molt bé. Veurem després les notes, però això és el que deien. En el cas de l'examen de castellà, els alumnes van haver de respondre a preguntes sobre un text de Nuki Ordine i analitzar poemes de Gloria Fuertes i Blas de Otero.
5: Que anàvem, ens han preparat molt bé a l'escola, la nostra professora Andrea de castellà. Ella és molt professional i ens ha preparat molt bé amb exàmens molt difícils, a vegades desproporcionats.
6: Per mi ha sigut molt fàcil l'examen, he de dir que ha sigut un regal.
3: Ja veieu, era molt fàcil l'examen, les professores, els professors havien preparat molt bé els alumnes a català.
1: Molt professionals.
2: Molt professionals, clar.
3: Correcte,
2: sí,
3: amb exàmens desproporcionats, deien fins i tot això que fan els profes a vegades, no? Que es passen, perquè després els estudiants surtin de l'examen i diguin ha anat molt bé i era molt fàcil. A català, els estudiants van haver de reflexionar a partir d'un conte de Pere Caldés i de fer una redacció sobre els perjudicis de la contaminació acústica i lumínica en un examen en què no hi havia cap text de cap dona de la literatura catalana, tot i que n'hi ha de fantàstiques i meravelloses. Pel que fa a llengua estrangera, concretament a l'examen d'anglès, hi ha hagut algunes queixes, com sempre passa, que és en relació amb el listening, és a dir, amb la prova de comprensió oral.
1: Sí.
3: Els alumnes sempre es queixen que no se sent bé, que qui parla un anglès amb un accent una mica estrany. Són les queixes de cada any. I a Història de la Filosofia, parlàvem abans del Papa, coincidint precisament amb la visita del Pontífex, els alumnes van haver d'analitzar l'afirmació de Nietzsche que diu: Déu ha mort. Per tant...